0: els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
1: Al carrer,
0: al comerç,
2: al lleure,
0: a les oficines,
1: als patis de les escoles,
2: als bars,
0: als hospitals.
2: Si vols que el català se senti,
0: parla'l.
3: Tria'l.
2: Reclama'l.
3: Activa per la llengua.
0: És urgent. Fes-ho ara.
3: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
2: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: I sona una cançó.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto d'Estado contra la violència de género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gratis!
14: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
15: Esplugues FM.
14: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
5: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
4: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
5: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
6: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Punt de Creu és l'últim àlbum i avui l'he volgut posar a l'aparador. Evidentment que continuarà sonant aquí el programa perquè s'ha de fer costat a aquests artistes que fan coses tan xules i que realment després a vegades passen massa desapercebudes. I en tinc alguna cosa més que recomanar-vos. Per exemple, aquesta setmana passada va estar presentant-se a Barcelona. Va presentar el que és el nou àlbum, les seves noves cançons. Ell és un dels irreductibles també del País Valencià i que acaba de publicar Tot el que hem guanyat perdent. Un disc amb un punt de reivindicació important. Aquí es parla de la Dana i es parla de moltes altres coses. Un Feliu Ventura, perquè em refereixo a ell, que ha publicat un disc curtet amb 7 cançons, però que valen molt la pena.
1: T'he sentit com reies des d'ací,

Feliu Ventura. Porta anys i panys dedicant-se també a fer bones cançons i amb més o menys fortuna. Si quan parlem de fortuna parlem de repercussió. Però això ja sabeu que aquí a nosaltres, home, es preocupa per la continuïtat dels artistes, evidentment, i perquè arribin a final de mes i puguin omplir la nevera. Però sí que és veritat que el tema xifres, reproduccions, totes aquestes mandangues ara de l'algoritme i tot plegat ens la porta fluixa. Així de claudic. I perdoneu per la incoherència o la incorrecció, però ens la porta fluixa. Com un sol cegat, cegant el cel, es deia aquesta cançó de Feliu Ventura. I atenta la companyia perquè també acaba de publicar nova cançó la nostra admiradíssima Sandra Montfort. I com sempre, dient les coses claríssimes.

videoclip perquè val molt la pena. Sandra Montfort en Ferran, aquesta cançó que es diu Manifacera, i com sempre posant entredit moltes coses, reivindicant la cultura del País Valencià i de València en concret, però a més també aprofitant per fotre-hi cullerada i per dir les coses clares, tot allò que realment un no hi està d'acord i que haurien de millorar en aquesta vida, que no són poques. Ja sabeu que sempre m'agrada recordar que és un altaveu tremendo això de la música per dir les coses clares i per no callar-se absolutament res. Manifacera. Som superfans de la Sandra Montfort, també una altra d'aquelles artistes que no entenc com no està triomfant més del que hauria de triomfar. Però en fi, al final tot són xifres. I hem començat pel País Valencià amb el Feliu Ventura, la Sandra Montfort, i ens anem cap a les Illes, en aquest cas cap a Menorca. D'allà és l'Anna Ferrer. L'últim espectacle que va fer, els seus pares són forners de tota la vida a Menorca, Mahó i Homo, com vulgueu dir-ho, suposo que els d'allà em dirien que digués Mo, doncs Mo. I va fer un espectacle que girava al voltant justament del món del pa, que dius, com pot ser un espectacle al voltant del món del pa? Doncs sí, ho va fer, i a més és tremendo. I acaba de publicar una cançó que està relacionada amb aquest espectacle. Això es diu Yeri Yeri. Tradició, Menorca, innovació, una coctelera tremenda. Anna Ferrer.

al tanto amb l'Anna Ferrer, perquè porta molt de temps fent moltes coses, experimentant amb diversos terrenys. A banda d'això, el Pa va fer una col·laboració produïda amb el Niño d'Elche, ha fet coses també amb l'Orquestra de Música Tradicional de Catalunya. De debò, coses molt, molt, molt, molt interessants i arriscades, i molt arriscades. I ara arribem a aquells artistes o aquell grup que us deia al principi que en sap supergreu no haver-los descobert abans, perquè estic flipant amb el seu últim àlbum. Es diuen Terrae, són una parella de les Terres de l'Ebre, i a banda de que m'estimo amb bogeria aquell territori, doncs és que la música de Terrae m'ha fascinat, i sé que me n'havia parlat gent, sé que m'ho havien recomanat, però no havia trobat el moment. Vaig tard, però més val arribar-hi tard a els llocs que no arribar-hi mai. Nostra Gra és un disc, ara vaig tard, però és un disc de l'any passat, del 2025, i la veritat és que em sembla sensacional. De fet, un dia el posaré a l'aparador del programa, i aquí teniu una mostra, per si no el coneixeu, que suposo que sou més llestos que jo, i molts de vosaltres ja coneixeu a Terra.

I acabarem, doncs, amb un altre que també toca l'arrel, però des de la llengua, ja que ell és rockero, ha sigut també perfil de cantautor. Estic parlant de Rupert Ordorica, reivindicant l'euskera des del minut 1, sempre ha cantat en euskera, i el seu últim treball, que es diu Lurra i Kutu Barrik, doncs ja porto dies recomanant-lo. Amb això acabem. Gràcies per ser-hi, per fer-nos costat. Sigueu molt exigents amb la bona música. Per cert, demà tralla. Rock espanyol, així, per la cara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les presidentes d'Itàlia i Dinamarca aprofiten la crisi de Ceuta per demanar a la Unió Europea que endureixi la política migratòria. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen han fet un comunicat conjunt en què vinculen la immigració amb l'increment de la criminalitat. És per això que aposten per augmentar les expulsions dels delinqüents i crear més centres de retorn fora de la Unió Europea. També reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, demana unitat a aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
1: Un dels aspectes remarcables del comunicat de Meloni i Frederiksen és que coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa, malgrat que són de famílies polítiques diferents, mentre la italiana és d'extrema dreta, la danesa és socialdemòcrata. Repassem ara, en format breu, altres notícies amb el Quim Balaguer.
3: L'últim balanç eleva a 132 el nombre de morts en el terratrèmol d'aquest dilluns a Colòmbia. La xifra és provisional perquè hi ha més de mig miler de ferits, alguns dels quals greus, i els equips de rescat continuen buscant supervivents sota les runes. El sisme de 7,4 graus de magnitud ha afectat especialment les localitats de Pereira, Cali i Manizales, on hi ha desenes d'edificis que han col·lapsat.
1: Almenys 5 persones han mort i una vintena han resultat ferides en l'atac de Rússia amb míssils i drons sobre Ucraïna. Les forces russes han aprofitat la debilitat dels sistemes de defensa ucraïnesos que comencen a patir la falta de subministrament dels Estats Units. L'atac rus arriba l'endemà que Kiev ataqués un dels principals centres petroquímics rus i matés 13 persones.
3: Més de 300 municipis catalans volen aturar el Plater, el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat, i que es torni a redactar. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el redactat del Plater incompleix una quarantena d'articles legals.
1: Un home de 83 anys ha mort ofegat a la platja Nova de Roses. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, a les platges catalanes han mort 18 persones ofegades. El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest matí després de l'esllavissada de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
4: Així ho ha confirmat el director del Parc Nacional, Lluís Florit, explicant que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Avui s'obre el sector del pàrquing, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total de l'espai s'allargarà diverses setmanes.
5: A partir de les 8 estarà obert i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
1: Esports, aquest dilluns s'ha fet oficial la cessió del central blaugrana Ronald Araujo a Liverpool. Marxa una temporada i el club anglès es reserva una opció de compra per 55 milions d'euros. L'excapità del Barça diu que és un pas necessari en la seva carrera i que li fa il·lusió jugar a la Lliga anglesa.
3: I encara en el mercat blaugrana, el Barça ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, que era de 40 milions d'euros. El club blaugrana continuarà negociant amb el parisenc, que ja té un acord total amb el davanter valencià.
1: Males notícies per a l'extrem suec blaugrana Roni Bardaggi. S'ha lesionat greument a l'entrenament d'aquest dilluns. Tot indica que té un trencament de lligaments al genoll i podria dir adeu a la temporada. El jugador, que estava pendent de resoldre la seva sortida del club, passarà aquest dimarts proves mèdiques per saber l'abast exacte de la lesió.
3: Els campionats d'Europa de natació que han començat aquest dilluns a París, sisena posició de l'equip espanyol a la final dels 4x200 metres lliures femenins. Dues de les components de l'equip eren les catalanes del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal i Irene Cércoles. D'altra banda, la mallorquina Estela Tonrat, del Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres femenins d'esquena que es disputarà aquest dimarts.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
8: Si no ho cal.
7: És que és evident.
8: Que quedem unes preguntes a vegades.
9: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
7: A veure, Xuriguera.
8: Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
7: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap no sé.
9: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
6: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
10: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
12: En el capítol anterior...
13: L'octubre del 1984 lliguen de peus i mans el Gregory, un nen de 4 anys, i el llencen al riu a la regió dels Vosges, a França. Feia anys que algú estrany que es feia dir el corb amenaçava els seus pares. La gendarmeria creu que l'autor del crim és un cosí del pare a qui tindria enveja pels seus èxits professionals. Tanquen el cosí a la presó, però per defectes de procediment i perquè la cunyada del sospitós, una noia de 15 anys, canvia de declaració, el jutge l'allibera. Una segona línia d'investigació assenyala la mare del nen mort i això fa embogir el pare, que, carregat de ràbia, mata d'un tret el seu cosí, el primer sospitós. Mentrestant, l'assassinat del Gregory continua sent un misteri.
14: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La mort del Gregory, un nen de 4 anys a França, va deixar al descobert totes les misèries humanes. Pot ser veritat que un cosí matés el nen per enveja dels èxits professionals del seu pare? Té lògica que el jutge el deixi en llibertat i passi a investigar la mare del nen quan la majoria de proves assenyalen el cosí? Té justificació una lapidació mediàtica contra la mare perquè se la considere guapa i freda? El pare del nen mort no ho va suportar i es va prendre la justícia pel seu compte. Va matar el cosí sospitós, un acte que va posar gasolina al foc. En aquesta història encara queden moltes coses per explicar. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
15: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
13: Crims. Per què matem?
15: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
13: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
14: En el capítol anterior vam acabar molt ràpid amb la mort del cosí sospitós a mans del pare del nen assassinat. Tornem una mica endarrere. El Gregory el van matar a l'octubre del 84. Al novembre van empresonar el cosí del pare, Bernard Laroche, i al febrer del 85 el van deixar en llibertat. El 29 de març de 1985 va començar com un divendres qualsevol. Als pobles de la riba del riu Bolony, els ciutadans es van llevar a l'hora de sempre i van anar cap a la feina com ho feien cada dia. L'escenari d'aquest cas es reparteix en tres pobles molt petits. El Gregorí i la seva família vivien a Les Poigne-sur-Bologne, de 1.000 habitants. El cosí sospitós, el Bernat Laroche, vivia a Aumont-Zy, de 500 habitants, a 15 minuts en cotxe de Les Poigne-sur-Bologne. I Les Poigne és a 5 minuts de Dosel, riu avall. A Dosel és on van trobar mort el nen, Lídia Orriols.
16: Aquell 29 de març de 1985, per a la família Laroche, formada per Bernard Laroche, la seva dona, Marie-Ange, i el seu fill petit, també era un dia normal, però ells tenien motius especials per estar contents. Feia molt poc que el Bernard havia sortit de la presó. L'home havia accedit a la llibertat condicional a principis de febrer, després que la seva cunyada Muriel, de 15 anys, canviés la seva primera declaració on li atribuïa la mort del Gregory Villemont. En un primer moment, la noia, la Muriel, havia explicat als gendarmes que el dia de l'assassinat del Gregory havia vist com el seu cunyat agafava un nen del poble de Les Poigne-sur-Bologne i el feia desaparèixer a la localitat veïna de Dosels, que és on van trobar el cadàver.
14: Aquella delació va facilitar la detenció de Laroche i va suposar un pas important en una investigació que fins aleshores estava encallada. Però el jutge d'instrucció, que era un home sense gaire experiència professional, va admetre davant dels mitjans de comunicació que Muriel era la testimoni clau contra Laroche. L'endemà, ella va convocar la premsa a casa seva per retractar-se i per acusar els gendarmes que l'havien interrogat d'haver-la pressionat per assenyalar el seu cosí. Aleshores es va dir que la família l'havia maltractat perquè canviés la versió. Però això no s'ha arribat a provar mai. En qualsevol cas, els Laroche tornaven a ser una família aparentment unida. Formalment, el Bernard encara estava acusat del crim, però tenia l'esperança que la llibertat condicional fos el primer pas cap a la seva absolució. Tornem al divendres 29 de març de 1985. La una de la matinada. Jean-Marie Villemont, el pare de la víctima, acaba de marxar del cementiri de Les Poigne-sur-Bologne, on hi ha enterrat el seu fill Gregory, assassinat l'octubre de l'any anterior. Recordem què va explicar la mare del Gregory, Christine Villemont, sobre què va passar el fatídic 16 d'octubre de 1984.
16: Christine Villemont va explicar que el 16 d'octubre va sortir de la fàbrica on treballava a les 16:56 de la tarda. Immediatament va conduir fins a casa de la cangur del seu fill. El va recollir i d'allà va anar a casa seva, als afores del poble. Pel camí es va trobar amb dos veïns i els va saludar des del cotxe. Sempre segons la versió de la dona, va arribar a casa minuts després de les 5 i es va posar a planxar roba mentre el seu fill jugava al pati. Una estona després, cap a les 5:20, va sortir a buscar-lo i el nen ja no hi era. Passades les 6 de la tarda, un grup de gendarmes va començar a buscar el Gregory pels voltants de Les Poigne, però tampoc no el van trobar. No va ser fins que la mare del nen va rebre una trucada de la seva sogra que la recerca es va encaminar. Segons li va dir la sogra, el seu fill Michel Villemont, és a dir, el tiet del nen, havia rebut una trucada anònima d'algú que deia que havia matat el nen i l'havia llançat al riu. Aleshores, els gendarmes van buscar a la vora del riu i van localitzar el cos del nen passades les 9 del vespre en un poble a tocar de Les Poigne, a Dosels.
14: La persona que va trucar al tiet del nen assassinat era algú que assetjava la família Villemont des de feia anys. Es feia dir el corp i a través de trucades i cartes anònimes intentava enfrontar els membres de la família escampant els seus secrets més íntims. Però la cosa no es va quedar aquí, sinó que aviat va començar a amenaçar-los. A Jean-Marie Villemont, per exemple, li va arribar a dir que li cremaria la casa.
16: Sembla que el motiu d'aquest assetjament era que el corp tenia enveja de la família, especialment del Jean-Marie, el pare del Gregory, que havia passat de ser un obrer ras a ser el capatàs d'una fàbrica de la zona i per això li deien xef, que vol dir cap. Finalment, l'any 1984, després d'un silenci que havia durat aproximadament un any, l'anònim corp va reivindicar la mort del nen a través d'una trucada i d'una última carta manuscrita. Dirigint-se a Jean-Marie, va dir això.
17: Chef, espero que et moris de la pena. Els diners no et retornaran al teu fill.
14: Tornem al març de 1985, quan Jean-Marie Villemont va al cementiri a visitar el seu fill. Oficialment, encara no hi ha un culpable de l'assassinat del Gregorí, però ell està segur que el seu cosí Bernard Laroche és qui va tenir alguna cosa a veure. La justícia, per la seva banda, acaba d'acusar la seva dona, Christine Villemain, de ser l'autora de la carta en què el corp reconeixia l'autoria del crim. Jean-Marie, que es pensa que ha sentit com el seu fill li parlava des de la tomba, decideix anar a Aumont-Zi, el poble on viu el seu cosí Bernard. Quan surt del cotxe, el pare del Gregorí porta un fusell a les mans i en el moment en què es troba el cosí, els dos homes tenen una breu conversa.
18: Jean-Marie Villemain va arribar amb un fusell apuntant Bernard i Bernard li va dir: Jean-Marie, no facis cap bogeria. I ell li va respondre: he sentit que no vols donar-me explicacions. Aleshores, Bernard li va dir: jo mai he dit això. Vinga, deixa l'arma al meu cotxe. Entres i en parlem. I va afegir: et juro que jo no vaig fer-li cap mal al teu fill. No vaig ser jo. Després, Jean-Marie li va dir: tinc una pregunta sobre Michel Villemain. Bernard li va dir: deixa el fusell i entra, va. Però Jean-Marie va disparar. Bernard es va agafar el pit i va caure.
14: La versió que heu sentit és la que explica als mitjans la dona de Bernard Laroche. Jean-Marie, l'autor del tret, en canvi, just abans d'entregar-se a la policia, torna a l'hospital on encara hi ha ingressada la seva dona i li explica una versió diferent. Christine Villemain, que estava embarassada, havia tingut una hemorràgia interna hores després de sentir per la ràdio que els experts en grafologia l'acusarien de ser l'autora de la carta del corp, com efectivament va passar. Sentim en paraules de Christine el que li va dir el seu marit quan va tornar de matar el cosí.
19: No sé què li va passar. Em va dir: he matat Laroche. No me'l vaig creure. Es va posar de genolls i va cridar: et dic que l'he matat. Li vaig preguntar per què i em va dir: volia anar a parlar amb ell amb l'arma, però Bernard es va riure de mi i li vaig dir que s'ho havia buscat. T'ho juro, no volia disparar-li, però es va passar de la ratlla. Es va posar de genolls i va cridar. Mai vaig pensar que faria això. Abans de marxar em va dir: t'estimo molt, pensa en mi i en la criatura i espera'm. Em va dir: ho havia de fer, entén-me.
14: Sigui quina sigui la versió real de la conversa, el cas és que Jean-Marie Villemain ha matat una persona. La seva acció no només té conseqüències per a ell i per a la família de l'home assassinat, sinó també per a Christine Villemain. Primer, perquè el seu marit anirà a la presó i haurà de criar un fill tota sola. I segon, perquè després de l'assassinat de Laroche, la policia, que ja la tenia en el punt de mira, se centra encara més en ella.
16: En les seves declaracions, la mare del Gregorí sempre repeteix que el dia que va desaparèixer el seu fill va tornar directament a casa. Però els nous investigadors del cas, la Policia Nacional, es plantegen si és possible que després de creuar-se amb els veïns, a només uns metres de casa seva, la dona trenqués a l'esquerra i anés fins a Dosels, que és on van trobar el cadàver del nen.
14: Ja vam explicar al capítol anterior que els gendarmes francesos eren els que havien començat la investigació en un primer moment, però que el jutge instructor els va apartar arran de les queixes dels advocats de Bernard Laroche, que els acusaven d'estar obsessionats amb el seu client. Als nous investigadors, des del primer minut, se'ls posa entre cella i cella que han de demostrar la culpabilitat de Christine Villemain. Sospiten d'ella no només perquè els grafòlegs diguessin que és l'autora de la carta en què el corp confessava el crim, cosa que també havien dit de Bernard Laroche, sinó perquè va ser l'última persona que va veure el nen en vida. Així doncs, per comprovar la seva hipòtesi, la policia considera molt important determinar amb seguretat on van llançar el cadàver del nen per saber si Christine Villemain hauria tingut temps, entre les 5 i les 5 i 20, de drogar i lligar el seu fill, anar fins a Dosel per un camí rural, llençar-lo al riu i tornar a casa.
16: Els anteriors investigadors creien que el més probable és que l'assassí hagués llançat el nen davant del parc de bombers de Dosels, molt a prop d'on el van trobar. Una altra localització, a la riba del Bologna, on l'endemà del crim van trobar petjades i marques de pneumàtics, la van descartar després de fer diverses proves amb ninots, perquè veien que mai arribaven fins on es va trobar el cos del Gregorí. Pel camí, sempre es topaven amb cúmuls de branques i altres obstacles naturals que els impedien seguir el camí i que haurien provocat ferides en el cadàver del nen. Unes ferides que no tenia. Com amb tot, però, els nous investigadors comencen de zero i es desplacen al lloc on van trobar les marques de pneumàtics que, per cert, els tècnics no van poder confirmar si es corresponien amb les rodes del Renault 5 de Christine Bellemann. La policia, després d'observar l'entorn, estima que el camí des d'on hi havia les marques fins al riu és fàcilment transitable, és a dir, que no seria complicat arribar-hi amb un nen en braços. Alhora constaten que és un indret amagat, perfecte per cometre un crim sense que ningú vegi res.
14: Però de moment tot això són només especulacions. Els mateixos agents de la policia francesa ho tenen clar. Per tant, després de mesos d'investigació conduïda per dos cossos de seguretat diferents, encara no hi ha cap prova contundent que indiqui qui va assassinar Gregory Villemain l'octubre de 1984. O, com a mínim, no hi ha cap prova que hagi quedat incorporada al sumari com a vàlida. Els gendarmes estaven convençuts que Bernard Laroche hi havia tingut alguna cosa a veure, però ara l'home és mort i ells fora del cas. I la Policia Nacional, que ha substituït els gendarmes, continua determinada a provar la culpabilitat de la dona, Christine Villemain. Però ho han fet seguint intuïcions i indicis no gaire fiables, com la grafologia de la carta. Perquè els experts primer van dir que Laroche n'era l'autor, i allò es va descartar per un defecte formal del procediment, i després un tribunal va anul·lar aquests informes. Cap a finals d'abril, però, les coses es mouen. La policia aconsegueix un permís per escorcollar el domicili de Jean-Marie i Christine Villemain, i allà hi troben el que els investigadors consideren un indici més de la culpabilitat de la mare. És una corda exactament igual que la que es va utilitzar per lligar el cos del Gregory abans de llançar-lo al riu. Per a la defensa, aquesta troballa no té cap rellevància, perquè diuen que qualsevol podria tenir una corda així a casa seva en aquella zona. Però per a la policia, ja ho hem dit, sí que és important. Escoltem el comissari que va estar a càrrec de la investigació. Es diu Jacques Corazzi. Això que sentireu és un fragment de la seva intervenció en el documental de Netflix dedicat al cas Gregory.
20: La corda no és un element clau, no és decisiu, no és una empremta, és un tros de corda normal i corrent, però sí que és un element entre molts altres. Una investigació no és cap element aïllat ni un sol testimoni, és un conjunt el que pot forjar la convicció del jutge. I això és el que va passar.
0: Crims amb Carles Porta.
14: Christine Villemain s'ha d'enfrontar tota sola a les acusacions de parricidi perquè el seu marit és a la presó a l'espera de judici. Tot i que el pot anar a veure tres cops per setmana, se sent atacada constantment i s'ha de prendre ansiolítics cada dia. En aquell moment, el cas ja s'ha convertit en un autèntic espectacle mediàtic a França. Podríem dir, exagerant només una mica, que no hi ha ni una sola persona en tot el país que no hagi sentit a parlar de Gregory Villemain. Perquè us en feu una idea de la fascinació morbosa que desperta aquesta història de foscor, escolteu això. És una notícia de l'època.
18: Le Ponge s'ha convertit en una atracció turística per als francesos. El cementiri és ara un lloc de pelegrinatge pervers. Els turistes venen a visitar la tomba de Gregory Villemain, que va ser assassinat als 4 anys l'octubre de l'any passat. Per què he vingut a veure la tomba?
21: He vingut a veure el nen.
18: Però per què ha fet fotos?
21: Doncs per tenir-ne un record.
14: A la premsa, gairebé cada dia es dediquen portades al cas, però sobretot a parlar de Christine Villemain, a qui alguns diaris arriben a anomenar el monstre del Bologna. Es publiquen rumors, hipòtesis sense cap ni peus, teories de la conspiració, com que Jean-Marie Villemain és un agent del contraespionatge francès i va matar el seu cosí per encàrrec. Tot sembla una competició per veure qui la diu més grossa. I d'aquell ambient d'histèria col·lectiva no se n'escape ningú. Recordeu que el capítol anterior explicàvem que l'escriptora Marguerite Duras tenia la hipòtesi que Christine Villemain era una mena de bruixa que havia matat el seu fill per venjar-se en nom de totes les dones oprimides per la maternitat? Doncs bé, l'any 1985, Duras viatja des de París fins a Les Panys amb la voluntat de conèixer els protagonistes del cas. La Christine, que sap el que ha publicat sobre ella, no s'hi vol reunir, però Jean-Michel Lambert, el jutge instructor, sí. Per algun motiu que ens és totalment desconegut, aquell jutge, que molts deien que més que la justícia buscava la fama, troba en l'explicació de la novel·lista un mòbil convincent per explicar que la mare hagués assassinat el seu fill. Aleshores, ja es veu amb cor de fer un pas endavant molt important en aquesta història. El 5 de juliol de 1985, el jutge d'instrucció envia a la presó Christine Villemain, que no té encara 25 anys i està embarassada. Només entrar-hi, li fan un examen psiquiàtric per buscar algun tret que permeti explicar la hipòtesi de l'assassinat a falta d'un mòbil més lògic que el de la venjança universal. Però no li troben res. És una dona completament normal. Això sí, emocionalment destrossada. Dies abans, com que ja s'ensumava que podia acabar la presó, la Christine va declarar això en una ràdio francesa.
2: No sé per què hauria d'anar a la presó. No he fet res malament. Si passo un o dos mesos a la presó, me'n trauran amb els peus per davant, perquè no penso menjar i dormir com si no passés res. Faré una vaga de fam. No m'acusaran sent innocent.
14: Un cop a dins, compleix la seva promesa i comença una vaga de fam per denunciar una situació que considera completament injusta. El seu marit, que també està entre reixes, s'hi afegeix, però ella és la que es troba en una situació més delicada perquè està embarassada. Per tant, és un risc per a la seva salut i per a la salut del fetus, que no vulgui menjar. De fet, els seus advocats li demanen que ho deixi estar i li prometen que ja es defensaran a través de les vies legals. Tot i això, ella es manté ferma i, de forma paral·lela, els seus advocats presenten un recurs d'apel·lació. El recurs prospera i la Christine obté la llibertat condicional el 16 de juliol.
4: En llibertat després d'11 dies tancada i 5 de vaga de fam. Aquesta dona embarassada de 6 mesos, que ha complert 25 anys a la presó, es va enfrontar al jutge Lambert, que el 5 de juliol la va acusar d'haver assassinat el seu propi fill.
14: Per no estar sola a casa seva, va viure amb la seva àvia, però fins i tot allà està vigilada nit i dia per 4 gendarmes. El jutge Lambert, aquesta vegada, no es vol arriscar que passi el mateix que va passar amb Bernard Laroche. A l'anterior capítol vam explicar que un periodista amic dels Villemain havia advertit al jutge que Jean-Marie volia matar el seu cosí i la resposta del jutge havia sigut que no era el seu problema.
16: L'octubre de 1985, amb Jean-Marie encara a la presó, Christine Villemain dona llum al seu segon fill, Julien. Falten 15 dies per l'aniversari de la mort del Gregory i la dona participa en un reportatge fotogràfic de la revista Paris Match, on treballa el seu amic Jean Kerr. En les fotos hi surt ella somrient amb el Julien en braços. Vendre fotos a la premsa es va convertir en una pràctica habitual dels afectats del cas Gregory per costejar-se els advocats. La família Laroche, per exemple, va cobrar una quantitat important per una portada en què apareixia el cadàver de Bernard Laroche i la seva vídua plorant al costat.
14: Millor que no en fem cap comentari. En el cas de la Christine, a més de per diners, ho fa perquè creu que així donarà una imatge diferent. En aquell moment es diu que és la dona més odiada de França. Per tant, ella creu que si els seus compatriotes la veuen amb el fill acabat de néixer, amb una camisa de dormir i amb cara de cansada, sentiran empatia per ella. Però ves per on, les coses surten just al revés. El que pensen els opinadors francesos és que no fa ni un any que va matar el Gregory i ella ja l'ha substituït. Arran d'aquelles fotos, encara refermen més en la creença que ella és l'assassina. N'hi ha que parlen d'ella com un monstre i es pregunten quan trigarà a matar el seu nou fill.
4: El cas continua sense gaires novetats durant un any. Aleshores, al desembre de 1986, el jutge Jean-Michel Lambert dona per acabada la instrucció. Lambert insisteix en la culpabilitat de Christine Villemont i l'acusa formalment d'haver assassinat el seu fill 2 anys abans. Ella, que havia pogut recuperar-se una mica emocionalment, confessa al seu entorn més proper que no li fa por enfrontar-se a un judici, sinó a la possibilitat que li treguin la custòdia del nen. Amb els nervis a flor de pell una altra vegada, Christine Villemont intenta suïcidar-se. Un dia se la troben inconscient a casa de la seva àvia i quan la porten a l'hospital veuen que ha ingerit una gran quantitat de tranquil·litzants dels que tenia receptats. Ni tan sols en aquest moment els periodistes s'adonen del seu paperot. Podríem pensar que el gest de Christine Villemont està relacionat amb la decisió d'enviar-la a judici. És un nou símptoma de la verdadera ansietat de Christine o és només un altre estratagema de defensa de l'acusada més famosa de França?
14: Som a finals de 1986 i està previst que s'engegui la maquinària per celebrar el judici per l'assassinat de Gregory Villemont. Però en aquesta història encara queden uns quants girs de guió. Una decisió judicial trastoca els plans del jutge instructor Lambert i obre una nova etapa. Després de les reclamacions i recursos de la defensa de Christine Villemont, el Tribunal de Cassació de la zona dicta que jutjar la dona en aquelles condicions seria una violació flagrant dels seus drets. Segons els magistrats, la instrucció del jutge Lambert ha estat un autèntic nyap i decreten que cal començar de zero. L'encarregat d'intentar resoldre el misteri i la pífia del jutge Lambert és un magistrat veterà que rep l'aprovació de totes les parts. Maurice Simon és un home seriós, amb una llarga trajectòria professional i que es caracteritza pel fet de ser molt meticulós. Molts diuen que és l'oposat de Lambert. Per cert, una anècdota. Quan el van apartar del cas, Lambert es va agafar un any sabàtic i va escriure un llibre autobiogràfic titulat El petit jutge. Després de voltar durant 365 dies, quan va tornar, el van destinar al jutjat d'una regió encara més perduda a fer coses més petites. El jutge Simon, doncs, és qui agafa el cas i torna a començar.
4: Interroga una altra vegada els involucrats en el cas. Quan parla amb Christine Villemont, li sembla que ella contesta sempre de forma sincera i que no amaga res. A més, ell li fa preguntes trampa i ella se'n surt prou bé. A simple vista, no sembla sospitosa. Després, toca interrogar Jean-Marie Villemont, que és a la presó. Del seu cas, ja en parlarem més endavant, però recordeu que l'assassinat de Bernard Laroche i el del Gregory es jutgen per separat. Quan arriba a l'oficina de Simon, a Jean-Marie se'l veu molt pàl·lid i demacrat. Edith Godin, la secretària judicial que treballava amb el nou instructor, explica al documental de Netflix que en un principi el pare estava molt nerviós, però de mica en mica es va adonar que Maurice Simon volia investigar sense cap prejudici.
1: Sentíem que estava molt agitat. Era com un riu i de cop es va trencar el dic. I va començar a parlar de la vida amb la seva dona, de l'amor que sentien l'un per l'altre, així com pel seu fill, i cap al final de l'interrogatori hi va haver un moment en què va dir: "És la primera vegada que he parlat i he sentit que m'escoltaven."
5: Lepanche reviurà el dia del crim. Els magistrats del jutjat de Dijon reconstruiran demà la mort de Gregory Villemont, que va tenir lloc el 16 d'octubre del 1984. És una darrera oportunitat per saber la veritat.
14: El jutge Simon desplega tots els mitjans de què disposa el tribunal per reconstruir què va passar el dia del crim. Vol esbrinar com sigui si la mare hauria tingut temps de matar el seu fill o no. Per això, entre altres coses, demana que cronometrin el trajecte entre la casa dels Villemont i els llocs on podrien haver llançat el cos del Gregory, cosa que tampoc no està clara. En total, l'operació dura 3 dies. Perquè pugueu comparar, la reconstrucció del jutge Lambert havia durat només unes quantes hores. Durant aquells 3 dies, doncs, tothom mira amb atenció com treballa el jutge Simon. A Lepanche contenen l'alè desenes de periodistes, veïns curiosos i involucrats en el cas. A Jean-Marie Villemont el treuen de la presó i, de pas, li atorguen un permís per visitar la tomba del seu fill. També és una oportunitat perquè passi un temps amb la seva dona. En les imatges d'aquells dies se'ls veu agafats de la mà i fent-se petons, rodejats dels seus advocats i de la policia.
4: El lloc i l'hora és el que busca saber el jutge Simon a partir d'aquesta reconstrucció als voltants de Bologna. Treballa amb dues hipòtesis. La primera és el lloc privilegiat determinat per la policia judicial i pel jutge Lambert que conduïa a la inculpació de Christine Villemont. A prop del pas a nivell i en un lloc amagat de la carretera s'hi van trobar petjades de botes de dona i marques de pneumàtics. Aquest indret quadraria amb la suposada cronologia de la mare. La pregunta que queda per respondre és si un cos pot recórrer 400 metres i creuar una presa sense danyar-se. La segona hipòtesi, el parc de bombers al centre de Dosselles, un lloc que els gendarmes van tenir en compte des del principi. Encara que és difícil imaginar-se un assassí actuant allà a plena llum del dia on qualsevol el podria veure.
14: Respecte a la primera pregunta, els científics determinen que no. És impossible que el cos de Gregory Villemont recorregués el tram de riu que hi ha entre el lloc de les marques de pneumàtics i allà on van trobar el cadàver. I diuen que no pot ser perquè el cos no tenia ni una sola esgarrinxada, i ja ho havien dit els gendarmes. De fet, els experts també determinen, basant-se en els resultats de l'autòpsia, que és impossible que el nen estigués a l'aigua des que va desaparèixer, cap a un quart de sis de la tarda, fins que el van trobar passades les 9 del vespre. Segons diuen, és molt probable que se'n desfessin poc abans de les 9.
4: El jutge Simon creu que la segona hipòtesi, la del parc de bombers, és més viable perquè és més a prop d'on es va trobar el cadàver del nen. A més, té en compte la prova, de la qual el jutge Lambert no n'havia volgut ni sentir parlar, de la capsa amb la xeringa d'insulina que un testimoni va trobar allà mateix. Segons el raonament del magistrat, pel temps que va passar entre l'hora del segrest i la mort per ofegament, hi va haver més d'una persona involucrada en el crim. La seva hipòtesi és que qui raptés el Gregory el va drogar amb insulina i després el va entregar a una segona persona que s'hauria encarregat de lligar-lo i de llançar-lo inconscient al riu.
14: Gràcies a la reconstrucció d'aquells dies, a més, es posa una mica de llum sobre les sospites contra Christine Villemont. Les proves judicials determinen, al contrari del que creia el jutge Lambert, que la dona no va tenir temps material per baixar al riu, ofegar el seu fill i tornar a casa com si res.
3: Vam cronometrar-ho amb exactitud, però no quadrava. Era absolutament impossible que tingués temps de cometre el crim.
14: Seguint amb l'interrogatori dels testimonis després de tant de temps, el jutge Simon intenta que Muriel, que ja té 20 anys, recuperi la versió de l'any 84 en què va denunciar el seu cunyat. Al llarg de l'interrogatori, en què la noia ho torna a negar tot, Edith, la secretària judicial, pot veure com Muriel es rasca els braços cada cop que parla. En el seu diari personal, el jutge Simon va relatar així aquella conversa.
8: 21 de juny de 1989. Va ser una batalla de 5 hores, durant les quals vaig utilitzar tots els recursos intel·lectuals de què disposo per trencar la resistència obstinada de la jove Muriel. Una bona dotzena de vegades va estar a punt d'esfondrar-se, però sempre ho evitava en l'últim moment. Estava visiblement atemorida d'haver de retre comptes davant la seva família. En un determinat moment, va ser molt breu, em va mirar als ulls com volent dir: "No ho veus, que no puc parlar?" Ho vaig intentar.

0: L'acció de la secretària judicial i no va constar en acte.
1: Al final, ni el germà ni els pares de Jean-Marie Vilamant diuen res interessant per a la investigació. Tot i l'energia inicial del jutge Simon, l'home es va frustrant més i més perquè creu que amaguen alguna cosa, però no els pot obligar a parlar. Potser per aquest desànim aviat cometrà un error propi d'algú amb poca experiència com l'anterior jutge, Jean-Michel Lambert, però no d'un home tan veterà com ell.
0: El 10 de setembre de 1989, Maurice Simon apareix en un programa de televisió on l'havien d'entrevistar. Bé, més que una entrevista, són moltes preguntes del presentador i molts silencis del jutge. Escolteu.
2: Porta ja diversos anys treballant en aquest cas. Sap qui és l'assassí?
3: No li puc respondre.
2: És possible conèixer l'assassí?
3: Aquest és el meu paper.
2: Hi ha persones que menteixin?
3: És molt probable.
2: Però és aquest nen, Gregory, qui és la víctima del cas. Després de 2 anys d'investigació, sabria dir com i on va morir exactament?
3: No li puc respondre.
2: Sabrem algun dia la veritat sobre el cas?
3: Jo crec que sí.
2: Hi haurà algun descobriment inesperat o es resoldrà ben aviat?
3: Estic segur que hi ha descobriments.
0: El jutge Simon no estava acostumat a parlar amb els mitjans. No anava amb ell perquè creia que havia de mantenir-se en el marge. Aleshores, però, està tan desesperat per la manca de respostes que va a la televisió per veure si algun còmplice del crim es posa nerviós i confessa. De vegades els periodistes serveixen per alguna cosa. I positiva. En aquella entrevista, el jutge també diu que lluita per descobrir la veritat, perquè sent que té un deute pendent amb el petit Gregory. Així s'hi referia també en el seu diari.
3: Porto el Gregory al meu cor i a la meva ànima. Estic aclaparat per la tristesa. El nen, que és per qui lluito i a qui he arribat a estimar, em persegueix.
0: Aquesta entrevista no és l'error del que parlàvem, però sí que precedeix el que es veurà com un pecat mortal. Només uns dies després, el jutge Simon té una conversa informal amb un periodista. Nosaltres en diem off the record. En principi, tot allò que es digui off the record no es pot publicar. Vol dir fora de micro. Però, com passa moltes vegades, aquell reporter no té gaire ètica professional i grava la conversa amb una gravadora amagada. Després ho publica com si fos una entrevista oficial. La declaració més rellevant és aquesta.
3: Sí que és possible que Bernard Laroche segrestés Gregory Villemont. Però d'aquí a dir que és l'assassí, hi ha un pas que de moment no puc fer. No en tinc proves.
0: Ja veieu que el jutge no és gens categòric, però el fet de compartir aquesta sospita amb un periodista en període d'instrucció és suficient per tacar la seva reputació. I els advocats de la família Laroche presenten una queixa contra ell per difamar un home mort sense tenir-ne proves i per violar el secret de sumari. Uns dies més tard, quan rep la visita d'un agent judicial que li porta una citació, el propi jutge Simon sap que la seva carrera s'ha acabat. A partir d'aquí, la seva salut empitjora. Sentim una notícia del 30 de gener de 1990.
2: El diumenge al matí, el jutge Maurice Simon va tenir un atac de cor mentre era a Savoia visitant la seva filla. Va ser traslladat a un hospital de la regió d'Annecy i des de llavors està en coma.
0: La secretària judicial que treballava amb ell, Edith, el va a veure quan es desperta del coma i després de preguntar-li com es troba, li comenta alguna cosa sobre el cas. La resposta del jutge fa que se li geli la sang. L'home no sap de què li està parlant. No coneix cap Gregory ni cap Christine Vilamant. L'antic jutge ha sobreviscut a l'atac de cor i ha despertat del coma, però ha perdut una part de la memòria. I així, el cas Gregory es queda una vegada més sense jutge instructor. You want it
4: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Tres anys després de l'atac de cor del jutge Simon i 8 des de la mort.

0: del Gregory, el Tribunal d'Apel·lacions de la regió de Dijon posa punt final a les sospites contra Christine Vilamont.
1: El tribunal declara en la situació actual que no hi ha cap càrrec contra Christine Vilamont d'haver assassinat el seu fill Gregory Gilbert Vilamont. Aquesta sentència neteja el nom de la senyora Vilamont. Aquesta sentència demostra la mala praxi judicial que hem viscut durant anys. Afortunadament, avui totes aquestes pràctiques s'han rectificat.
2: En la sentència no és que es digui que no hi ha càrrecs suficients contra Christine Vilamont, sinó que remarque que no hi ha cap ni un càrrec. Se la declara totalment innocent. Per tant, ella ja no s'ha de preocupar per això, però encara han de jutjar el seu marit per l'assassinat de Bernard Laroche. I és clar, encara no se sap qui va ser l'assassí del petit Gregory. Uns mesos després d'aquesta decisió, el 3 de novembre de 1993, comença un nou judici, amb Jean-Marie Vilamont com a únic acusat de la mort del seu cosí. A Dijon, desenes de persones s'empenten, literalment, per intentar traspassar les portes del jutjat.
0: Més d'un centenar de periodistes que havien seguit el cas Gregory esperen amb interès aquell judici perquè saben que, malgrat que oficialment és un procediment contra el pare, inevitablement es parlarà de l'assassinat del nen. A més, tots volen veure com van arribant els protagonistes, alguns dels quals havien desaparegut de l'escena pública. Per exemple, fa temps que no saben res del capità dels gendarmes Etienne Sesmat o del primer jutge instructor, Jean-Michel Lambert.
3: Jutjat de Dijon, 8 hores. Jean-Marie Vilamont ha aparegut al banc dels acusats darrere d'un vidre. Com si es tractés d'un terrorista, la justícia ha instal·lat una mampara per a la seva seguretat, han dit. Jean-Marie no ha mirat en cap moment cap a l'acusació civil que tenia just al davant Marie-Ange Laroche, Muriel Boll i dos membres més de la família Laroche. A les 11:30 s'han tancat les portes i ha començat la vista. Tot llest per anar enrere 9 anys.
2: A la sala, Jean-Marie Vilamont es declara culpable de l'assassinat de Bernard Laroche i diu que es penedeix d'haver-ho fet, però remarca que aleshores estava sobrepassat pel dolor. Això que sentireu és una crònica de l'època.
4: Durant 4 hores i interromput només pels seus propis sanglots, Jean-Marie Vilamont ha explicat el seu patiment com a pare. El meu fill era un nen meravellós, ple de vida. La darrera imatge que tinc d'ell és a través del retrovisor del cotxe, dient-me adéu quan marxava a treballar, ha relatat. El seu testimoni punyent ha afectat fins i tot la vídua de Bernard Laroche. La dona, a punt de plorar, s'ha aixecat i ha dit: entenc el dolor de Jean-Marie, però han d'entendre que el meu fill de 4 anys es va quedar sense el seu pare.
2: Com tothom podia preveure, al llarg del judici es va parlar i molt de l'assassinat del Gregory. Jean-Marie va insinuar més d'una vegada que els seus pares en sabien alguna cosa.
0: En una sessió, l'home fins i tot apel·la directament Muriel, la cunyada de Laroche, que ja és mare, i li diu que confessi, perquè si no, no podrà mirar els ulls del seu fill de 4 anys, l'edat que tenia el Gregory quan el van matar. La dona, però, insisteix que no té res a dir i li etziba que és ell qui va disparar un home innocent. Quan el jutge la interroga, Muriel assegura que el seu cunyat no la va recollir a l'institut el dia del segrest del nen i que ho va dir perquè els gendarmes la van maltractar i la van amenaçar d'enviar-la a un correccional. Aleshores, el magistrat li demana que argumenti com pot ser que la declaració, tal com ella diu, li dictessin els gendarmes, perquè hi ha coses que ells no podien saber, com que a ella li deien carinyosament Bubul, que vol dir grassoneta. La dona simplement assegura que ells ho sabien i punt. En el judici, que va durar 2 mesos, es van sentir moltes coses, però hi va haver un dia que va impactar especialment els assistents.
2: Va ser quan el president del tribunal va reproduir els àudios del corp. L'anònim que havia amenaçat durant anys la família Vilamont i que va confessar haver assassinat el Gregory. En una sala menuda va sonar aquella veu de pel·lícula de terror que alguns sentien per primera vegada. Hi havia un ambient de certa por, entre altres coses perquè era probable que l'assassí fos entre el públic, passant desapercebut. En aquell moment, tothom es devia preguntar qui podria ser el corp o qui podria haver informat el corp dels secrets de la família. I Jean-Marie Vilamont va formular la pregunta directament al seu pare, quan el van cridar a declarar. El pare, tartamudejant, va contestar: potser és el teu germà Michel, que viu al costat. En aquella sala petita, moltes vegades la tensió s'hauria pogut tallar amb un ganivet. Jean-Marie, l'acusat, culpava els seus pares i el seu germà de no dir la veritat, i ells deien que no hi tenien res a veure. El Michel, el seu germà, estava molt enfadat. Enmig d'aquell ambient, molts esperaven que, per fi, saltés l'espurna que fes descobrir la veritat. Però no va ser així.
4: L'assassí o assassins de Gregory Villemain, si és que hi eren, com alguns creien, van mantenir la sang freda i no es van desemmascarar. Quan el judici va arribar al final, el Tribunal Popular va declarar culpable Jean-Marie Villemain i el jutge el va condemnar a 5 anys de presó. Com que ja portava gairebé 3 anys tancat, aviat va accedir a la llibertat condicional. El 30 de desembre de 1993, per seguretat, el treuen d'amagat de la presó. Després se sabrà que va sortir a la part del darrere d'una furgoneta, entre unes caixes.
2: Avancem ara fins a l'abril de 1994. Jean-Marie i Christine Villemain apareixen per darrera vegada en un mitjà de comunicació. Ell té 35 anys i ella 33. Fa gairebé una dècada que es va assassinar el seu fill. Escolteu.
5: Després de 8 o 9 anys, la gent ha sentit a dir moltes coses sobre nosaltres. Tenen una imatge determinada de nosaltres, de mi, amb la qual volem acabar. El que no puc suportar és conèixer gent nova, perquè sento que em miren i pensen és ella, la van acusar. Però la Christine Villemain, la que van fabricar la justícia i la premsa, aquesta no era jo.
2: Després d'aquella entrevista, no van tornar a parlar públicament. Des d'aleshores, Jean-Marie Villemain no ha deixat de llegir una vegada i una altra els arxius judicials. Diuen que se sap de memòria totes les declaracions. L'any 2000, el matrimoni va demanar que reobrís el cas perquè havien sentit a parlar de la ciència de l'ADN i tenien l'esperança que al segell de la carta que va enviar el corp hi trobessin restes de saliva i, per tant, poguessin determinar qui era l'autor. Malauradament, la mostra estava molt deteriorada i no se'n va poder extreure res. L'any 2017 es va produir un altre episodi de pel·lícula. A l'església de Les Panges, un capellà va revisar per casualitat el llibre de signatures que hi havia a l'entrada i va veure una breu inscripció que li va cridar l'atenció. I deia: va ser Bernard Laroche qui va matar el Gregory. Jo hi era. Sabeu qui estava firmant allò? La Muriel, la noia que quan tenia 15 anys va estar a punt de posar punt final a aquest cas amb la seva declaració. Just a sota hi havia una data: 13 de maig de 2008. Gràcies a aquesta possible nova prova, es va reobrir el cas. Una vegada més, Muriel va negar-ho tot i va dir que algú devia haver escrit allò al llibre de l'església per gastar-li una broma de mal gust. Tot i això, la van acabar detenint. I no va ser l'única detenció.
4: La van acusar de fals testimoni perquè un cosí seu va explicar a la policia que l'any 1984 va ser testimoni de com els pares i els tiets de la noia la van apallissar fins que va accedir a retractar-se i defensar la innocència de Bernard Laroche. La policia francesa també va detenir l'any 2017 un tiet de Jean-Marie Villemain, Marcel, i la seva dona Jacqueline, que tenien 73 i 72 anys. Els van acusar, gràcies a diversos testimonis, d'haver segrestat Gregory Villemain i de ser còmplices del seu assassinat. Noves anàlisis grafològiques van determinar que eren autors d'algunes de les cartes escrites pel corp. Malgrat tot, aquesta línia, una vegada més, va quedar tallada. Les acusacions es van desestimar per errors de procediment.
2: Però res de tot allò va aportar llum de veritat al cas. A dia d'avui, després de més de 30 anys, encara no s'ha fet justícia. Finalment, l'acusació contra Bernard Laroche va decaure per falta de proves i pel fet de tractar-se d'una persona morta. Christine i Jean-Marie Villemaine van anar a viure a París i van tenir dos fills més. I també l'any 2017, el jutge Jean-Michel Lambert, l'home que havia preferit la fama a la justícia, es va suïcidar a casa seva amb una bossa de plàstic i una bufanda. Tenia 65 anys i va deixar escrit que no tenia forces per veure com es reobria el cas i tornaven a assenyalar-lo com a culpable d'una instrucció nefasta. En aquest cas, pren força, de manera molt clara, aquella dita que diu que no hi ha crims perfectes, sinó males investigacions i males instruccions. A França, també. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
6: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
5: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltran. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
6: Mais la vie séparée, ce qui s'aimait.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. Les xifres, però, aniran augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat perquè hi ha més de 80 edificis totalment col·lapsats i prop de 1.500 habitatges afectats. L'epicentre del sisme ha estat a la regió de Chocó, al costat, a la costa del Pacífic. Francesc Minguell és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia. En parlava a 3Cat Info.
2: És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
1: Uns 7.800 catalans viuen al país, tot i que per ara no consta cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació. El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada a Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides aquesta nit pel bombardeig rus contra la ciutat ucraïnesa de Zaporizhia, al sud del país. Els atacs d'uns i altres, amb míssils i drons, ja han convertit aquest estiu en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a víctimes civils dels dos bàndols.
1: Ha tingut a Marbella un home de 59 anys per un presumpte assassinat masclista. El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda d'ahir a la localitat de Sant Pedro Alcántara i la víctima seria la seva parella. En el que portem d'any ja són 36 les dones que han mort a Espanya a mans de les seves parelles o exparelles, la xifra més alta des del 2019.
3: A dia i mig per l'eclipsi total de sol, els ajuntaments on es viurà l'ocultació total perfilen l'operació per rebre els visitants i tanquen l'accés a espais naturals pel risc d'incendi i evitar aglomeracions i col·lapses. Els oftalmòlegs insisteixen en la necessitat de fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi i evitar greus lesions de retina.
1: Arrenca la 6a edició del Festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. A partir del 17 d'octubre, les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400. El govern espanyol ha confirmat que aquesta serà una de les noves mesures del pla antiestafes telefòniques que es desplegaran després de l'estiu.
3: D'aquesta manera, els ciutadans podran identificar aquestes trucades i evitar l'espam telefònic. Óscar López, ministre per a la transformació digital.
4: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
3: A més, les empreses que envien SMS hauran d'inscriure's en un registre oficial que es posarà en marxa el 15 de setembre. Segons el Ministeri, les mesures que s'apliquen des de fa poc més d'un any han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges.
1: Esports, s'ha fet oficial la cessió del central blaugrana Ronald Araujo al Liverpool. Marxa per una temporada i el club anglès es reserva una opció de compra de 55 milions d'euros. L'excapità del Barça diu que és un pas necessari en la seva carrera i que li fa il·lusió jugar a la Lliga anglesa.
3: També ha de marxar del Barça Ferran Torres, però de moment el club ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain pel davanter valencià, que era de 40 milions d'euros. El club ara continua negociant amb el parisenc, que ja té un acord total amb el davanter valencià.
1: Males notícies per a l'extrem suec blaugrana Roni Bardaggi. S'ha lesionat greument a l'entrenament d'aquest dilluns. Tot indica que té un trencament de lligament al genoll i podria dir adéu a la temporada. El jugador, que estava pendent de resoldre la seva sortida del club, passarà aquest dimarts proves mèdiques per saber l'abast exacte de la seva lesió.
3: La mallorquina Estela Tonrat del Club Natació Terrassa disputarà aquest dimarts la final dels 200 metres esquena femenins als campionats europeus de natació que s'estan disputant a París. Ahir, sisena posició de l'equip espanyol en la final dels 4x200 metres lliures femenins.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: Registres a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs, guaita, ja em quedo jo, ves marxant.
1: Bueno, marxaré, depèn de qui vingui, eh? Qui ens visita avui?
0: Avui ve la Judit Mascó.
1: Ah, doncs em quedo.
0: No deies que no faríem res de bo?
1: Bueno, m'ho he repensat, noi.
0: Ja. Escolta, i l'Àlex ha anat a visitar l'empresa aquesta encarregada de fer la capa que porta en Superman a l'última pel·lícula que ha fet?
1: A Hollywood, l'hem enviat. Hòstia, sí que tenim pressupost.
0: No, Xuriguera, la capa d'en Superman es veu que l'ha fet una empresa catalana.
1: Què dius ara?
0: El que sent, sí senyor.
1: La capa d'en Superman és catalana?
0: Com tu, jo.
1: Hòstia, hasta me la miraré.
0: Mira-te-la. I és que avui dediquem el capítol a la capa.
1: A la d'en Superman.
0: No, collons, a la capa en general.
1: Ja, però la capa d'en Superman...
0: Va, calla, que arriba el jefe.
2: Déu us guard.
3: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: La capa és una peça de roba que ja utilitzaven les tribus celtíberes.
2: Qui són aquests? Qui són aquests?
1: Una gent que vivien a tota la zona que ara seria Saragossa, Sòria, cap a baix a Terol, Conca...
2: Espanyols.
1: Celtíbers, en aquella època. Però, bueno, vaja, com que hi ha gent que considera que Espanya va néixer abans que el Big Bang, sí. Si vols els diem espanyols.
2: Són espanyols.
1: És que la capa és una cosa molt espanyola.
3: El zorro.
1: Sí senyor. De fet, al segle XVIII hi va haver una revolta a Madrid perquè es va prohibir l'ús de la capa. En aquell moment governava Carles III.
3: És el collac dels pobres.
1: El què?
3: Carles III, el collac dels pobres, sí. El meu tiat sempre em bevia de Carles III. Abans dels àpats, una copeta de Carles III.
1: Abans dels àpats?
3: Bueno, i després.
2: Què se'n foties, 5 o 6 del dia o què?
3: 10. Mira, un per esmorzar, una, per dinar una altra, per berenar una altra, per sopar una altra...
2: Diu que va molt bé, això, eh? Sí, és molt saludable.
3: Sí.
1: Li va anar bé, tu, tia?
3: Li preguntaria, però als 30 anys va morir i jo encara havia de néixer.
1: Carles III governava Espanya i el marquès d'Esquilache era un dels seus ministres de confiança. Aquest home es veu que venia de Sicília i un dels seus projectes era modernitzar Madrid. Que es veu que Madrid, aquella època, noi, era una ciutat bruta, insalubre, molt insegura...
2: Com Barcelona ara.
1: Més o menys, és no? Això, sí, sí. Es va prohibir l'ús de la capa perquè era una vestimenta que facilitava amagar armes i servia per cobrir-se i tapar altres delictes com les violacions, per exemple.
3: No, desconfieu, eh? Si veieu algú amb capa, vigileu, eh?
1: Home, ja et dic jo que si vaig passejant per Muntanyola i se m'acosta un tio amb capa, no m'has pas de dir tu que desconfiï. Ja.
3: Capes i gabardines?
1: Malament.
2: I si porta capa i els calçotets per sobre els pantalons? Això ja és que no està bé.
1: Demana-li un autògraf.
2: Sí.
1: Directament. Els madrilenys es van revoltar contra la prohibició de la capa. També van aprofitar per demanar que s'abaixessin els preus dels aliments i que es desterrés el marquès d'Esquilache i tota la seva família. I van guanyar, tu.
2: Collons, Peyu, són espanyols.
1: Sí.
2: Els espanyols sempre guanyen.
1: És veritat, això. Mira, si els agrada això de la capa a Espanya i a Madrid, sobretot, que actualment encara hi ha una associació que es diu Los Amigos de la Capa de Madrid.
3: Ah, ser maco, això.
2: Ha de ser moderna.
1: Us recomano que entreu a la pàgina web, perquè jo feia temps... me va saltar l'antivirus, eh? De veritat que feia temps que no veia una cosa tan que es posa. Si us interessés fer-vos socis, que sapigueu que per ser socis, que si sou catalans igual ja ho teniu vetat d'entrada, però necessiteu la signatura d'un soci actual i pagar una quota de 60 euros.
3: Cara, mira. Doncs a l'any o al mes, com va?
1: Que és la matrícula.
3: Ah, ja està.
1: L'entrada, pagues 60 i llavors ja
3: tires.
1: Ja llavors
3: està.
1: Ja ets amic de la
2: capa. I la firma d'un soci actual la trobarem fàcilment.
1: Sí, els amics que tenim a Madrid.
2: I tant.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Tot i que Catalunya no ha estat un país on la capa hagi tingut un paper gaire destacat,
1: no.
0: També hem tingut personatges que n'han fet servir al llarg de la història. Mira. Un dels més coneguts va ser un bandoler.
1: Serrallonga.
0: No.
1: No.
0: Un altre.
1: Un altre.
0: Hi ha una cova al parc...
2: Sí. Vull escurar que en Serrallonga.
1: Digues, ara, no, ara no, noms de bandolers, noms de bandolers.
2: Serrallonga.
1: Serrallonga. Xuriguera, va.
3: Enmuntada.
1: Enmuntada, va. Àlex.
4: Kevin.
1: Kevin.
0: Kevin José.
1: Mercè.
0: Hi ha una cova al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
3: Sí. Oh, carai, ja la conec.
1: Home, tu ets d'allà a prop.
3: La cova Simanya.
0: No, tampoc.
1: Deixem que ho expliqui la Mercè,
3: vale,
1: que és la que té la informació.
3: Explico Mercè, ui, sí.
0: És que us preneu la meva, el meu trosset com
1: exacte.
0: Si fos
3: una
0: endevinalla.
1: No,
0: o sigui, deixeu-me parlar.
3: Exacte. Sí, sisplau.
0: A veure.
3: Sisplau.
0: Es coneix com la cova d'en Copa Blanca.
3: En Capa Blanca.
0: En Capa Blanca.
2: Va, és que ja m'ho diu perquè ho fem nosaltres.
1: Sí, sí, sí,
0: perquè
1: estic
0: allà perdut el fil, noi.
1: En Capa Blanca.
0: En Capa Blanca.
3: Ja el conec.
0: En Capa...
3: Era amic de la meva sogra.
1: Xuriguera, prou.
3: Sí, vale.
0: En Capa Blanca va ser un bandoler, o això explica la llegenda, que tenia una manera molt peculiar d'aconseguir els seus botins.
1: Sí.
0: Es veu que es tenia una capa al terra, ell s'enfilava en un arbre,
1: sí,
0: i quan passava un pobre viatger l'apuntava amb el pedrenyal,
1: sí,
0: i l'obligava a deixar totes les seves pertinences a sobre la capa.
1: Ah, mira.
0: Sí, sí, una, bueno, de forma com una altra.
2: D'on era aquest, en Capa Blanca?
3: De Sant Llorenç.
0: De Sant Llorenç.
1: Sí, d'allà on et viu en Xuriguera ara.
0: Sí, diuen que la seva cova és en una escletxa que hi ha prop de Vacarisses.
1: Sí.
0: És una escletxa al cim, a un cim ben curiós, al qual en diuen el paller de tot l'any.
1: El paller de tot l'any? Es diu així, la muntanya?
0: No, no, la muntanya no es diu així. És la Serra de l'Obac, però damunt d'aquesta serra, entre el Bages i el Vallès Occidental, hi ha un monolit...
1: Com un roc gros.
0: Sí, com una roca, que és molt curiosa, que en diuen el paller de tot l'any. I és una escletxa que trobareu allà al mig, és on vivia el Capa Blanca.
3: Dono fe.
1: Estàs d'acord?
3: Dono fe, sí.
1: Molt bé. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boja coneguda, Peyu, de les primeres supermodels de casa nostra. Ha treballat amb marques com Armani, Carolina Herrera o Dolce Gabbana.
1: Mira, i
5: ha
1: desfilat les meves referències.
5: Sí, home. I també ha desfilat a les passarel·les més importants del món. Milà, París, Nova York, Barcelona, Muntanyola. També l'hem vist presentant programes de TV3 com Els 25 o Aire Lliure. I ara fa de tertuliana al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Judit Mascó. Bravo!

0: que em
1: col·loco. Posa't bé, Judit, posa't els auriculars, que així se'n sentiràs bé. Que...
0: Quina il·lusió.
1: Et fa il·lusió estar aquí?
0: Sí, perquè...
1: Per què? Aquest escó...
0: No, perquè aquest sofà, que sí. Per cert és
1: ben... còmode, és ben tou, eh?
0: Tira cap aquí, és tubet. Veig que m'ho he posat una pedalina.
1: Sí, perquè ara. Estiguis còmode. Estàs bé? Estàs còmode?
0: Ai, sí.
1: Sí, perfecte. Escolta, què has menjat avui per esmorzar?
0: Dos cafès. Bueno, jo quan em llevo em prenc dos gots d'aigua.
1: Sí.
0: És una pràctica que fa anys que practico.
2: Molt bé.
0: Sí. Que va molt bé, perquè jo sempre dic que ens hem d'hidratar per dins i per fora.
2: Jo em dutxo.
0: I també, és que també bé, això també. És per fora.
1: També.
0: I per dins ens hem d'hidratar i hem de regar la planteta.
2: Molt bé.
0: Perquè...
2: El cactus.
0: El cactus, el que sigui. Bueno, el cactus a l'aloe vera té molta aigua, eh?
2: Sí.
0: Tots per dins i per fora.
1: Anem a donar la dada. Quants anys tens, Judit?
2: No digui jo.
1: Sí, que ho saps, no li sap pas.
0: Vols que digui quants anys tinc?
2: Sí.
0: Jo vaig néixer l'any 1969.
1: 69.
2: Hòstia.
0: L'home va arribar a la lluna i la Mascó va néixer.
1: Ah, bravo, hòstia. Bravo. I tu, Xuriguera, quin any?
0: Jo pensava que això arrencaria un... Sos un titular.
1: Ara ve la comparativa. Ah,
2: quin any
1: vas néixer,
2: no
1: tu, Xuriguera?
2: No cal.
1: Sí, home, digue-ho.
0: Som de la mateixa quinta?
2: No, un...
0: Sí, va, home, sí, no ho he dit.
1: Sí, no, digue-ho.
2: No, som, és que llavors em fa vergonya.
1: No.
2: No, perquè sóc més jove i no ho semblo. No?
1: Sí que ho sembles. Sí,
0: va, quin any vas néixer?
1: Sí.
0: Va arribar o no l'home a la lluna?
2: Ja havia tornat.
1: Escolta, Judit, tu tens orígens a la zona de Lleida, que això hi ha poca gent que ho sàpiga, no?
0: Sí.
1: D'on ets?
0: Mira,
1: d'on provets?
0: Tinc un avi, el meu avi Mascó, és de Pons. Era
1: de Pons, mira.
2: Maco.
0: I l'avi Palau, soc Mascó Palau, era de l'Espluga Calba.
1: Mira.
0: Al costat o a prop de les Borges Blanques.
1: I entenc que cap dels dos es dedicaven a la moda. Tot i que una casa es deia Cal Guapo, pot ser, eh? Que sí, que un...
0: El meu avi Mascó, això em fa molta... Això és molt simpàtic, no? Perquè era de
1: home,
0: Cal Maco,
1: clar.
0: No Guapo, maco. Perquè eren ben plantats, alts i ben plantats.
1: Llavors hi ha alguna
0: I
1: cosa...
0: I si vas a Pons i preguntes, hi ha gent que es pot recordar que els de Cal Maco.
1: Cal Maco.
0: El veus. Mascó. Això fa molta gràcia. Jo també
1: no vull pas preguntar com en deien a casa teu, Xuriguera, no?
2: A casa la Lluïsa Paisana, Cala Paisana.
1: Bueno, sí, sí. També està bé, sí, sí. Està bé. A Cal Maco. Escolta, pels que no hi entenem gens de moda, que és el meu cas, quina diferència hi ha entre una model i una top model, diguéssim? Perquè jo sempre ho sento, la gent ho fa servir una mica a l'atzar, no?
0: La pregunta és bona. No, però està bé que la facis perquè a mi també em sorprèn una mica. És top, en anglès vol dir que estàs a dalt,
1: dalt de tot. Sí, sí.
0: Tot això és molt relatiu. En tot cas, diguem que no existia aquest terme abans dels anys 90, que es va crear per denominar a un grup de models que van destacar i que van ser úniques i que no ha tornat a passar. Mm-hmm. Parlant de les models que a tothom li venen al cap, per algú serà.
1: Sí.
0: Que si la Clàudia Schiffer, la Naomi Campbell, la Cindy Crawford...
1: La Judit Mascó. Bueno, tu vas ser la primera top model d'aquí.
0: Local.
1: No, de Catalunya.
0: Però jo vaig estar allà amb totes elles fent moltes de les desfilades i les feines. Clar, jo puc explicar què va passar i va ser una bogeria i va ser únic. Llavors, per denominar aquest grup de models, se'ls va començar a dir top models, però faig aquesta cara perquè és tot molt relatiu, perquè dius, bueno, top, bueno, si diem les 10 primeres, si diem les 100 primeres, si diem les 5 primeres,
1: sí.
0: Això passaria igual que amb els futbolistes, per fer-me entendre. M'esteu entenent?
2: Sí.
0: Quins són els top? Juguen a primera divisió, ho són tots, sí. Només els 3 que coneixes perquè són els més coneguts.
1: Depèn de què valoris, també. Depèn de què valoris de cadascun. No sé si com a model hi ha alguna passarel·la de referència on totes les models volen desfilar. Vull dir, quin és el Wembley de la moda?
0: París?
1: Barcelona no? No. No anem,
2: Milà tampoc?
0: Sí, Milà, però París.
2: París.
0: Deixem-ho, sí, potser París. Seria París. Però bueno, clar, és que Milà està molt bé, Londres està molt bé, Nova York també està molt bé.
1: Tu ja has estat a tots aquests llocs.
0: Jo hi he estat a tots
1: aquests llocs.
0: Però París, que és el Wembley, em va costar moltíssim.
1: Per què?
0: París era el meu... punt feble. Se'm va fer molt difícil. Jo crec que pel meu aspecte, perquè el meu aspecte era com d'una americana.
1: Sí.
0: I jo els hi semblava, jo els hi deia que era del
1: que costat. Escolta, que jo sóc d'aquí baix, sí. El meu avi era de Pons.
0: No, però per ells, diguéssim, era com una americana més, l'aspecte que jo tenia.
1: Clar.
0: Com més comercial.
1: Perquè
0: per
1: això,
0: tant,
1: qui,
0: a París vaig fer molts anuncis.
1: Qui ho tria, al cap i a la fi, qui ho tria? Això, qui es cull? En aquesta desfilada hi hauran aquestes models.
0: Cada dissenyador, marca. Cada marca, sí, el seu equip, fa un càsting, que és una paraula, vol dir unes proves per escollir el tipus de model que aquella temporada desfilarà els seus vestits. Tipologia, doncs, perquè a lo millor volen que aquell any siguin ètniques, exòtiques, mm. i la majoria de models semblaran de, jo que sé, seran de la Índia o sí, d'Àfrica, sí, sí, o de tal, i a lo millor una altra temporada són més nòrdiques i, o de països de l'est, i l'aspecte és més...
1: Sí, sí, això
2: és,
1: sí,
2: molt... Molts homes en aquest equip? Vull dir, qui decidia? Molts homes?
0: Sí, és veritat, això és curiós, perquè és veritat,
2: bueno,
0: que solen ser molts els dissenyadors, solen ser homes en general, sí. Hi ha dissenyadores també, però també és un àmbit molt masculí, quan en teoria és per un públic ben femení.
1: Sí, sí, sí.
0: I... sí, amb una mentalitat una mica recargolada. A vegades això ho penso ara de gran, dic, és veritat, és curiós això, pensar-ho. Hauria de ser ben femení, eh?
2: Igual,
0: però també a les sessions de fotos és, segueixen havent masses homes siguent un àmbit molt femení.
1: Doncs mira, anar-los atraient.
0: Aquí queda la reivindicació.
1: Anar-los atraient mica en mica. Escolta, recordes alguna desfilada en la que ho passessis malament? Alguna cagada forta? Alguna doblada de turmell? Alguna caiguda? Has caigut mai?
0: He tropeçat.
1: Sí?
0: No, el meu pànic, sabeu quin era? Mira, quan, sobretot quan ets algú important, que quan surts et posen el canó de llum potent,
1: clar,
0: que t'enfoca i que t'enlluerna i que no veus res més que res, que no veus, que va bé perquè no veus el públic i per tant no estàs nerviós i tu tires milles i vas al fons.
1: Sí.
0: Vas al fons, però a vegades no calcules quin és el final. Jo sempre somiava
1: que se t'acabava la
0: passada. Que hi ha el fosso, o sigui, que on s'acaba, no? Perquè llavors al fons sempre hi ha els fotògrafs, que per sort sents el clas, clas, clas, clas, clas,
1: sí,
0: o algú que diu, Judit, mira aquí, ta, ta, ta, i això et dona la pista i
1: on s'acaba.
0: Però clar, estàs ben enlluernat i jo sempre, això m'he passat, hosti, tia, queda't una miqueta abans, més val que et quedis curta,
1: clar, clar,
0: que llarga.
1: I de cop i volta a mitja passarel·la girava ja, la Judit Mascó. Escolti,
0: a mitja no, però
1: li han pagat perquè faci tot el tros, eh?
0: No, jo tenia trucs, i és que quan intuïa els fotògrafs, em parava, pensava, així em faran més fotos,
1: sí,
0: parava per allà, tatatida, i allà ja calculava i em calmava, no? Perquè quan comences i tires milles, això és difícil calcular.
3: Però està una mica de cinta terra.
1: Algo.
3: És que, vull dir, un senyal a terra.
2: Fos bonito.
0: El teatre. Tu perquè me la poses.
3: El teatre, ho fotem una mica de cinta terra.
0: Però no és teatre, perquè ha de fer bonic, tothom veu allò. El teatre... Tu no enfoques la cinta del terra i els planos de terra, no? Talla. Però clar, allò que es veu...
1: Posar-hi algú que digui... Fins aquí! Gira!
0: La passarel·la, conyes a part, ara també ho penso... Gira't! Bueno, gira't. És que el que volia dir, la passarel·la, jo penso que és de tots els àmbits nostres, que seria la fotografia, sí, la part més d'anuncis, de publicitat, i la passarel·la. Sí. La passarel·la és la més dura, perquè... estàs molt exposat, estàs completament exposat en un lloc on et veuen per davant, per darrere,
1: clar,
0: per la dreta, per l'esquerra, no tens alternativa de sortida, d'escapatòria, tot el que passi es veu, no és com el teatre, inclús no és com el que estem fent ara aquí, no? Està ple, sí, de, sí, trampes, sí, si ens veiessin, és broma, està ple de senyals a terra. No, però vull dir que té tela, perquè estàs allà completament exposada i el que passi, com em preguntaves, no? Que si tropeces, que si el... doncs ho has de resoldre.
1: Per què ho vas deixar? Per què vas deixar les passarel·les?
0: Jo no les he deixat.
1: Bueno, però el 95...
0: M'he fet molt gran i s'han anat deixant pel camí.
1: T'han deixat ells.
0: Clar, m'han deixat. De fet, té molt mèrit. No, jo ja no em sento com per fer passarel·la, ja no... I no la
1: però,
0: carai,
1: la gent de 50 i pico d'anys també, que s'han de vestir.
0: No, ja està, i també, exacte. I quan puntualment, doncs perquè hi ha un homenatge, potser amb un dissenyador, perquè és algun amic que es fa alguna cosa especial, darrerament he estat fent alguna passarel·la i l'he disfrutat, l'he gaudit tant, més que mai, perquè ara des de la maduresa, de no tenir nervis, de dir, no, bueno, potser serà l'última vegada.
3: Paro allà amb ull, paro allà amb ull.
0: Paro, no em dóna la gana, foto allò, m'aixeco ric i no passa res. Sí, es viu d'una altra manera, però sí, home, és que és una feina molt exigent on la joventut i la bellesa té molt a veure i té un recorregut, repeteixo, com tots els esportistes d'elit, sí, com tot aquests, té molta
1: però també
0: exigència.
1: També t'has sabut
0: veritat,
1: reinventar, sí, també, i has aprofundit en altres facetes com la televisiva. No,
0: no, i continuo treballant de model. De fet, jo em guanyo la vida treballant de model i mantinc la família fent, encara exercint aquesta feina.
1: Mira.
0: Perquè, com tu deies, també el món ha anat evolucionant i tot i que hi ha tants problemes per resoldre, és cert que ara, i això no passava abans, en aquestes dècades que estàvem parlant, ara hi ha molta publicitat i hi ha moltes marques que s'aproximen a la realitat, a que el prescriptor i el consumidor tinguin molt a veure, que seria el que hauria de ser. És, sí, sí. Per exemple, jo sóc una dona de 56 anys i estic fent fa 3 anys campanyes de cosmètica, de cremes, que a mi em van bé i m'aplico, i que aquí millor que jo per explicar si me les poso de veritat a les dones de la meva edat.
1: Si ho explico, no, jo serà raro, dic.
0: A tu també te les puc explicar, sí, perquè la cara i la calveta també t'aniria molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, ja hi som.
0: Això ens aniria bé tots, ja pensa que Albeto... tu prevenir és curar,
1: És que no, jo no veig... Els dos gots d'aigua quan em llevo no els faig.
0: Dos gots d'aigua, la cremeta, després quedem i t'explico quatre coses.
1: Judit, vas presentar un programa que es deia Els 25, pels 25 anys de TV3. Exacte. Recordes aquella etapa?
0: Sí.
1: Sí? Miraves TV3 quan eres petita?
0: Sí, clar.
1: Anem a posar-te a prova una mica. Ostres. A veure si sabries contestar les preguntes que feia la Judit Mascó, la Judit de fa 17 anys.
0: Que no.
1: L'escoltem, que té alguna pregunta per tu, a veure si la saps respondre.
4: Va, póngame un chucho.
5: Un chucho. ¿Qué
4: chucho? Esto, un chucho.
5: Esto es un chucho. Esto es un pepito.
4: Tu, Trini, què vol?
6: I un brioche.
4: I un brioche.
5: Un brioche.
6: Sí.
5: Si me haces el favor de señalarlo.
4: Esto es un brioche, hombre de Dios.
0: Un chucho, un brioche. Només els hi demanava, els hi faltava demanar el biquini, que això ja em va passar a mi a Madrid, també. Quina companyia de teatre catalana hi havia al darrere de la sèrie O Europa? A, de Goll de Gom. B, Comedians. C, T de Teatre.
1: Vinga, Judit, respon a la Judit.
0: No. Però jo tenia la resposta a la targeta.
1: Ah,
0: escolta,
1: amiga.
0: Jo no ho he de saber, això. No ho sé, no ho sé.
1: No? Home.
0: Sí,
2: Mercè.
0: Sí, no, perquè tu ets d'aquest gremi. De Goll de Gom.
1: De Goll de Gom, sí, senyor.
0: Home, però això ho sap tothom. No fotem cagarela, tu. De Goll de Gom.
1: Ai, de Goll de Gom.
0: Però el bo és que, clar, que quan presentes quedes molt bé,
1: clar,
0: com tu.
1: Com jo tinc les targetes,
0: perquè tu tens totes les targetes, pregunta, resposta, tal, opció A, opció B. Però...
7: I d'actriu n'has fet, Judit?
0: Sí, he fet coses.
7: Sí,
0: és divertit, també.
7: Escolta.
0: Però és una altra feina?
7: Sí, és una altra feina.
0: Sí, és una
7: feina
0: diferent.
7: Clar, però de vegades...
0: Tinc moltes coses
7: en comú, però...
0: Reconeixem,
7: jo no he fet mai de model.
0: Però també ho podries fer.
1: També
0: ho podries
1: fer.
0: T'explico quatre coses i tu quatre coses teva.
1: I dues cremetes i dos gots d'aigua.
0: Exacte.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: I ara què em preguntes?
1: Una paraula i tres definicions i has d'encertar què vol dir la paraula. Atenció, que aquesta vegada, si l'encertes, tu que ets de Salat, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de Vera.
2: Bravo! Bravo!
0: Mare meva, tres...
1: La paraula d'avui és juell. Ah, juell, paraula composta pels dos pronoms personals que es pot fer servir com a sinònim de nosaltres.
2: Si miri, tenen taula per dos, havíem de ser tres, però al final només serem juell.
1: Bé, juell. Es diu quan una persona és vella d'edat, però transmet un esperit i una salut més pròpia d'algú més jove.
9: L'Esteve té vora 70 anys, però no ho diries pas, eh? L'altre dia carregava la seva dona coll i bé. És un autèntic juell.
1: O ser juell, peix de la família dels ataríndids, de cos pusiforme, de color gris blavós o verdós.
7: Nena, nena, deixa estar el bacallà, que fa 3 dies que el tinc aquí podrint-se sobre el taulell, i agafa mig quilo de juell, que el tinc d'oferta.
1: A, B o C, Judit?
0: C.
1: Sí, senyora!
0: Això va en sèrio, està ple,
1: I tant,
0: la... Quasi prometes.
1: No, la...
7: amb el salat no s'hi juga.
0: Em fa molta il·lusió.
1: La llangonissa és per tu, i tant. Judit, gràcies per venir
0: gràcies,
1: a seure una estona a l'escola de la Renaixença.
0: Estimats companys, gràcies a tots, un públic meravellós, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. He estat molt a gust.
8: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. El primer programa que ofereix uns bons auriculars a tot el públic.
2: Paio,
1: digue'm.
2: Avui no parlàvem de la capa.
3: Encara de rato que no s'ha dit res de la capa, Xuriguer.
1: Un moment. Àlex, on has anat?
10: He anat a gratar coses. Molt content que heu vist que a la Judit li costava seure aquí. Sempre
1: sí.
10: Riu la gent de mi perquè em sé que estrany, costa seure aquí.
1: Sí que costa.
10: Aleshores, tornant al tema que ens ocupa, he anat a Gratacós, que en principi pot semblar un cognom de dermatòleg, no?
1: Sí.
10: Gratacós. Bueno... Fos una broma fàcil per començar, perquè després dieu que faig metàfores molt complicades.
1: Sí.
10: Pugeu-vos tots a la moto o al vaixell de l'Àlex Vila, endavant. no es dediquen a la medicina, aquesta gent, es dediquen a la moda, vale?
1: Gratacós.
10: Gratacós. Mm. Això està a Barcelona.
1: Sí. Vale? Bueno, a Barcelona. Barcelona. A la província.
10: Bueno, a un carrer de... O sigui, Barcelona,
1: ah, no és el poble. Sí, sí. Vale, vale, vale, d'acord.
10: No, no, he anat, és el cognom, Gratacós. Sí. Vale.
1: Perdó, perdó, fallo meu.
10: No, no, està bé. Aleshores, proporcionen teixit a diferents dissenyadors i dissenyadores i porten més de 85 anys fent-ho.
1: Mira.
10: Aleshores... Aquest any han proporcionat el teixit per fer la capa... O sigui, no és que l'hagin fet, sinó que han proporcionat el teixit,
1: o sigui,
10: per la capa de Superman.
1: La capa que porta el Superman a la seva última pel·lícula, aquella roba vermella...
10: Aquella roba ha sortit de...
1: Ha sortit de Catalunya.
10: De Catalunya.
2: De Can Gratacós.
1: Que també...
7: Sí, sí, sí. Que era el millor de la pel·lícula, la capa, sí, també t'ho diré. Sí.
3: Que Estats Units no tinguin un metre quadrat d'una tela, no, per una capa, també és
1: no,
3: trist.
1: No és pas un metre quadrat, és una mica més,
10: són una mica més, sí, sí, sí, sí. Bueno, esteu nerviosos, sí? Voleu saber quins són els secrets de la tela voladora?
1: Sí, home.
10: Ah, el secret és la postproducció de vídeo, nois. La tela voladora no existeix. Em sap greu, em sap greu. També podria funcionar si posem una estelada al davant, de cop i volta la gent s'ho creu tot, a vegades, no? Que estem abraçant uns discursos ara i unes coses, no? I, bueno, atureu-vos una mica, no?
3: Les no estic entenguent res.
10: Les sí, capes voladores no existeixen. Sí. Bueno, he parlat amb el Joan.
1: Aquesta secció us l'heu de gravar. Sí. I l'has d'escoltar posteriorment.
10: És per veure-la després. Sí. Jo també me la miro després i dic, ostres...
2: Estic a la segona.
7: Ara ho entenc.
2: Estic a la segona encara. Sí. No el talleu, sisplau.
1: No el talleu.
10: No, endavant, eh? Jo vinc aquí a participar.
1: Estem parlant de la capa de Superman.
10: La capa. He parlat amb el Joan Gratacós, que és la tercera generació al capdavant del negoci, i bueno, al Joan li agraden molt les metàfores. Escoltem, ens explica en què consisteix la seva feina.
6: Sí, mira, el que nosaltres som, i sempre ho comentem, és som com una fàbrica de somnis. Somnis de què? De somnis del dissenyador que té al seu cap una imatge, un disseny, un algo que vol fer, la núvia que té al seu cap també un vestit de núvia, sí, o com pot ser un realitzador d'una pel·lícula que vol un vestit en concret. I nosaltres el que fem és crear una col·lecció per mirar d'apropar-nos el més possible al desig del creador.
1: Està bé. Que
3: maco.
1: Està bé. Mirem, aprofitant la metàfora, un que té porcs també és un dissenyador de somnis del cuiner que farà el llumill.
2: Jo li vaig dir a la meva dona, soc un fabricant de somnis. Sí, sí, sí, sí.
3: Com fa que em va separar, ara?
1: Què més, Àlex?
10: Com és treballar amb la gent del cine? És tan insuportable com diuen? Què ha donat més voltes, la pel·lícula de Superman o la notícia de que una empresa catalana ha proporcionat el teixit per fer la capa de Superman? Ja us ho dic jo, la notícia. Aleshores, els de la pel·lícula de Superman es veu que són molt amables. Voleu saber, anem ja a la qüestió, voleu saber quants metres?
1: Ara.
2: Sí!
1: Quants metres es necessiten per fer la capa del Superman?
10: Nervis, pareu atenció, escoltem-ho.
6: Per fer la pel·lícula i dius, bueno, normalment jo després mesurant i calculant, dius 1,5 metres, 1,70 metres per una capa. Sí. Quan es van comprar 50 i pico metres. Collons! Quantes capes deuen ser, no? Clar, quan veus la pel·lícula i veus que la capa l'arrosseguen i la d'allò, doncs entens el per què, no?
1: Vol dir que n'hi ha més d'una.
10: El gos també portava capa.
1: Fixa't.
10: Sí, sí, sí. Sí, bueno, però 50 metres...
7: Surt un gos.
1: Et va agradar aquesta pel·lícula, Mercè?
7: És que vaig sentir la primera frase i vaig dir que és que no anirem pas bé. No. I crec que als 10 minuts ja dormia, perquè dic és que no ho podré aguantar. I em vaig despertar al final.
2: Però hi treballaràs amb aquesta productora, Mercè. Sí. Sí. Tu segueix així.
1: Obrint-se portes, sí, clar que sí.
7: És que és dolentíssim.
2: Vale.
1: Àlex.
10: 50 metres és una piscina olímpica, eh?
1: Sí.
10: 50 metres és el que mesura de llarg un Boeing 737, eh? 50 metres són 0,126 pistes d'aterratge de l'aeroport del Prat, eh?
1: Sí.
10: Salvem els ànecs de la Ricarda. 50 metres, para! Són 147 llonganisses col·locades en línia recta, eh? 50 metres són 833 ous en línia recta, eh? És molt... 50 metres és la distància mínima de mantenir amb una persona feixista, no? Amb la gent que surt... Amb la gent que surt a cor. Lluny, aquesta gent ben lluny. Vaig a 6, he fet un quilòmetre al 4. Calla, home, ja!
1: 50 metres.
10: No volem saber a quan va ser el quilòmetre, volem saber quan valen 50 metres de tela.
3: Àlex, ara, sí, ho saps que en Peyu va córrer, eh? Dic que paga,
10: sí,
3: i pagues en Peyu, eh?
10: Sí, sí. També jo també, eh?
1: Ell corre més que jo, eh?
2: Ah, sí?
1: Digues a quan vas el quilòmetre, tu.
10: Jo, mira, jo corro els 10 quilòmetres en 32 minuts.
1: Ojo,
2: hòstia!
1: No. Que sí, que sí.
10: Sí, sí, sí.
1: És boig.
10: Sí, sí, sí, sí.
1: És boig.
2: Bueno, és boig.
1: Sí, corre com xerra.
10: Sí.
2: Hòstia. Però tu vens aquí a fer la Renaixença corrents, no?
10: Sí.
2: Jo també corro com xerro.
1: Àlex, quan valen els 50 metres de capa del Superman?
10: Escoltem quan valen.
6: Aviam. Per 50 metres, home, el preu... evidentment varia segons la quantitat, no? Però és un article que se'n va des dels 14-15 euros fins al 30 i pico, depèn de la quantitat que compris, no?
10: Uh-huh. Això són, si sou de lletres com jo, 700, entre 750 i 1.500 euros.
1: No devia passar la partida més grossa de la pel·lícula, no devia passar.
3: No, a mi no em faran creure que als Estats Units no hi ha un tros de tela vermella i jo és que no m'ho puc treure del cap.
1: No sé això, no sé. Com és que van anar a patar aquí aquests?
10: No ho sé.
1: No ho vas preguntar.
10: Bueno, perquè tenen molt bons comercials. No, perquè treballen normalment en produccions. A part de tenir com... Bueno,
1: la botiga.
10: La botiga.
1: Treballen per cinema.
10: O sigui, ells treballen amb dissenyadors i també treballen... bueno, com la roba que fan és tan vistosa i tan xula.
2: No, no t'ho inventis, cinètic.
10: No
3: ho saps, Àlex.
2: No ho saps.
3: No ho saps com és que van venir per aquí.
2: Perquè no ho vas preguntar.
10: Sí que ho vaig preguntar. Em van dir que això, que teníeu bons comercials.
1: Què més, què més? Ja va passant targetes, amunt i avall. Què més?
10: Hi ha un encàrrec més curiós encara que
1: sí?
10: el de fer la capa. No us ho creureu, eh? Voleu escoltar-lo?
1: Sí.
10: Esteu de sort, perquè això sí que ho vaig gravar. Escoltem-ho.
6: Un fabricant de cotxes que per fer la presentació d'un model de cotxe ens va comprar 600 metres d'una roba. 600 Hòstia. Metres d'una roba. Que era un satí de color gris. I no només un cop, sinó els va agradar la idea i cada dos anys quan anava presentant un model pues seria pues, una bona presentació de models.
10: Però era un cotxe o un camió? Perquè 600 metres...
6: Era un fabricant de cotxes.
1: Mhm. Em sona un anunci que hi havia un cotxe que arrossegava una tela, pot ser o no? O m'ho he imaginat ara?
10: Podria ser, sí, perquè no.
1: Això ho fan els pijos quan compren un cotxe que els hi donen tapat i el destapen.
10: Sí, crec que això era per un taló o alguna cosa així, però...
1: Àlex Vila, ens has tret de molts dubtes.
2: I tant, hòstia.
1: Excepte el que ens interessava més, crec com van venir a petar a Catalunya, però... Però vaja, gràcies.
10: Bueno,
1: gràcies.
10: Sap greu, la setmana que ve més.
2: Pots repetir, què? Tornant allà?
1: Sí, la mateixa secció, la setmana que ve la mateixa. Àlex Vila, fort aplaudiment.
2: Bravo.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona Dreams, de la banda angloamericana Fleetwood Mac, publicada l'any 1977.
2: Mira.
1: La cantant femenina de la banda durant aquella època, Stevie Nicks, molt sovint portava capes de les actuacions en directe. Capes de tot tipus, no sé si amb teles catalanes o no.
2: No ho sé. No.
1: Però eren de tot tipus.
3: L'Àlex ens ho...
2: Ja li demanarem que ho vagi a preguntar, també.
1: De vellut, amb serrells, diverses capes de gas superposades les unes a les altres, etc. Tot plegat per generar una imatge peculiar a mig camí entre allò místic i allò bohemi.
0: Doncs escoltem Dreams i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: Avui us porto l'Indy. Un gos barceloní de 9 anys, és el gos de l'Ester, i és una barreja entre gos coniller i pastor alemany.
1: L'Indy, aviam, l'Indy.
2: Mira!
0: L'Indy.
3: Bones potes.
1: Sí, sí, sí. Foto d'Instagram una mica, eh? Posta de sol, aquí a la platja.
0: És un selfie.
1: Se l'ha fet ell, si veus que té una pota més estirada.
0: A l'Indy el van rescatar quan era petit d'un lloc on les passava molt, molt magres.
1: Mira.
0: Estava desnodrit, però ara els temps han canviat i es passeja pels carrers de l'Eixample de Barcelona com si fos un burgès.
1: Mira.
0: Per sort, ara està sa, fort i menja molt. Però molt, molt vol dir molt. És un golafre, li encanta la teca. I el seu aliment preferit no l'endevinareu mai.
1: No.
0: És molt fan de la pizza.
4: Mira, mira.
0: Com les tortugues ninja.
1: Mira, mira. No, no dongueu pizza als gossos, per això. Vaja.
3: Amb oli picant.
1: Clar, el gos ha de menjar pinso, Bernal. Clar. Sí. Arnau.
3: Avui els amants de la pizza com l'Indy s'ho passaran bé. Ens l'emportem a Jacksonville, Florida, als Estats Units d'Amèrica. Som el 22 de maig de 2010.
1: Avui passegem el gos pel dia que es van comprar dues pizzas per 10.000 bitcoins. Abans d'endinsar-nos en la història d'avui, ens cal treure l'Indy a fer una volta per Jacksonville. Ho fem bàsicament perquè sabem que pateix de l'esquena i com que ens passarem tota l'estona tancats a una habitació diminuta, o el traiem una estona o el pobre acabarà que no es podrà ni moure. Cada cop que passem per davant d'una pizzeria es torna boig i Tiba la corretja amb totes les seves forces. Sort n'hi ha que és menut, que si no ja ens hauria arrencat un braç. Després d'una estona voltant, enfilem cap al que és el nostre destí, la casa d'un enginyer informàtic acabat de graduar que es diu Laszlo Haniex.
5: Sí, que hi ha.
1: Bueno, quan toquem el timbre de casa en Laszlo, en respon una dona. Tenint en compte que ell és informàtic, donem per fet que deu ser la seva mare. I li demanem si podem parlar amb el seu fill.
5: Amb el meu fill?
1: Sí.
5: Però si és un bambino, és un nadó, encara no parla.
1: Perdó. Ens adonem ràpidament del malentès. Resulta que hem estat de sort, tu, i hem topat amb un dels pocs informàtics que està casat i que fins i tot té fills. Aclarida la confusió, li demanem de parlar amb el seu marit, en Laszlo, i ens deixa entrar.
5: Laszlo!
1: Ai, Déu.
5: Sots de fai! Tens visita! Laszlo!
1: Sí. Gràcies, senyoreta. Gràcies.
0: Escolti, sí, soc molt educada.
1: Ja ho veig, ja ho veig. Sí, sí, veig que té orígens italians, eh?
0: Sí, sí. Sí.
1: S'ho ha tret de la màniga, això, una mica.
0: Sí, mira.
4: És enriquiment del personatge.
1: Sí.
0: Era això o peixatera, com que veu dir que cridés.
1: No, li sap greu si entrem amb el gos a casa, també?
0: Sí, sí, passa, passa.
1: Ah, molt bé.
0: No, no, no, el gos no em molesta a mi. El que em molesta és vostè.
1: Ah,
0: eh?
1: Hola.
0: Però, sí,
1: hola.
0: Sí, perquè hi farem, oi? Els amics del meu marit, ja sé com sou així.
1: Com sou? Com...
0: Va... No, molt estranyots.
1: Sí. En Laszlo ens demana que anem fins al seu despatx. Quan obre, ens adonem que estàvem millor a fora del que estarem aquí dins. Quina catipent que fot aquesta habitació, per favor. Sembla que hi hagi un gat mort. Però no, simplement som a l'habitació d'un enginyer informàtic d'aquells que passen hores davant d'una pantalla mentre endrapen talls de pizza ressecs. L'Indy, el quiso que ens acompanya, ha estat de sort i ha trobat les restes d'una pizza pepperoni en un racó. Deuen dur una setmana allà baix, però tant li fa. Li agrada tant la pizza que es conforma amb el que s'ha trobat. Anem a parlar una mica amb en Laszlo, a veure què ens explica. Laszlo, eh? Així que ets enginyer informàtic, eh? A què es dedica? Vull dir, el dia a dia d'un enginyer informàtic, quin seria?
6: Coses d'ordinadors.
1: Sí, coses... Bueno, això ja ens ho imaginem, eh? No sé si ens pots explicar amb més deteniment a què dedica la jornada un enginyer informàtic.
6: Sí, coses d'ordinadors.
1: Ja.
6: Molt complexes, és que no ho entendreu.
1: Bueno, ja m'insisteixo, si ens expliques potser sí que ho entendrem. Vull dir...
6: Feu, collons, que no sé què hi fan jo. No, vull dir, un enginyer informàtic no sé què fa, no m'ho preguntis, perquè no t'ho sé explicar.
1: Vale, doncs vale. Res, deixem-ho amb...
6: Fan
1: coses d'ordinadors.
6: Tira endavant.
1: Ja està.
6: Endavant.
1: Una cosa, Laszlo, ara no estàs treballant, no? Vull dir que
6: no.
1: Has acabat de treballar i continues davant l'ordinador. Què fas? No hauries de sortir una mica amb la teva dona, la teva filla, que et toqui l'aire una mica?
6: Estic xatejant amb els meus amics.
1: Ja.
4: Quin deix,
6: sí. Sí, tots són informàtics, com jo.
1: Treu-te la pizza de la boca.
6: Va...
1: Si pots treure el tros de pizza de la boca.
6: No, és com, dic, un queixal del seny. I parlem de coses d'ordinadors.

0: Ara ens ha agafat la dèria d'això del Bitcoin, mira.
1: Ah, ep, alerta, alerta que acaba de sortir el tema pel qual hem vingut a conèixer en Laszlo, els Bitcoins. Actualment, qui més qui menys, doncs tothom ha sentit a parlar del Bitcoin, no? En teniu de Bitcoins o no?
2: No,
1: no,
2: em sembla que no.
1: No, ningú? No? No, el públic tampoc, ningú té Bitcoins?
2: Tens tu?
1: No. No sé com és, que no sé on l'ha buscat tampoc. No sé on es compren, no.
2: Jo veig a la caixa, jo veig dir.
1: A la caixa en tenen?
2: No. Van dir, pots sortir d'aquí, sisplau?
1: Marxi.
2: Van fer fora.
1: En fi, tothom sap de què va el tema del Bitcoin, no? Una moneda virtual, però recordeu que som al 2010. Estem explicant una història del 2010 quan tot just fa uns quants mesos que s'ha posat en circulació aquesta moneda. A l'època en què ens situem hi ha molt poca gent que sàpiga que existeix el Bitcoin i mai ningú l'ha utilitzat com a mètode de pagament. No té pràcticament cap valor econòmic, té un valor de menys d'un cèntim.
2: Collons.
1: Tampoc té cap utilitat, més enllà d'entretenir els quatre informàtics de torn, com en Laszlo i la seva colla d'amics. Però els informàtics hi veuen futur i l'utilitzen per experimentar. Per exemple, avui en Laszlo s'ha proposat ser el primer a treure'n rendiment.
2: Veus?
1: Ha col·leccionat centenars de milers d'aquestes monedes i li agradaria ser el primer a treure'n algun tipus de benefici. Creu que potser la podrà utilitzar per comprar alguna cosa que li vingui de gust. De cop, en Laszlo rep una trucada d'un seu amic. Agafa'l.
0: Digui.
3: Què passa, xaval? Què fas?
0: Bé, matar l'estona amb un paio estrany i el seu gos aquí al costat. I tu?
3: I tu dius, jo res destacable, ja ho saps. Ja ho saps com és la meva vida.
0: Eh?
3: Collons, del llit a l'ordenador, de l'ordenador al llit.
0: Sí, va, com la meva, no et pot.
3: Sí, bueno, com la teva. Però tu dorms acompanyat d'una dona.
0: Ah, això sí.
3: Ah, deu ser una sensació ben agradable, això de tenir una dona, saps?
0: Ja dia de tot.
3: Hasta em fotria gràcia provar-ho a mi, saps? Un dia llitar-me amb una dona.
1: Sí. Més enllà de totes aquestes coses banals, la conversa entre en Laszlo i el seu amic informàtic acaba enfilant cap al tema que realment ens interessa.
0: Saps què em vindria de gust, ara? Fotre'm una bona...
3: Què dius? T'agraden els homes? No, és que ho sabia, ho sabia. A mi també, Laszlo, a mi també.
0: Però què dius?
3: Sempre he estat enamorat de tu.
1: Ai, ai.
3: No, faig bromes de dones per dissimular, però és que no aguanto més, Laszlo. Vull dir, no t'ho he dit mai, perquè com que et vas casar amb aquella...
0: Però què collons dius?
3: Què?
0: Què t'empatolles?
3: Ho has dit tu, no? Et volies menjar una bona pizza?
0: Una bona pizza.
3: Ah, no?
0: Em vindria a gust fotre'm una bona pizza.
3: Ah, no, cony, i a mi també, sí, home, i tant, clar, una pizza, i tant. I després fer l'amor amb la teva dona, perquè clar, jo no sóc gai, vull dir...
1: Què dius? Què dius, boig?
3: No, que igual que ell...
1: Que no veus que ho estàs xafant més de l'oca d'allò per arreglar-ho?
3: Ah.
1: Calla, boig, calla. No. Calla, t'has equivocat, ja està, no passa res, calla.
2: Tens un paper molt estrany avui, eh?
3: Sí.
2: No. Estic...
1: Bueno, és un informàtic.
2: Sí, no, però no...
3: Sempre... Però li he dit per telèfon que em volia agitar amb la seva dona,
1: sí.
3: Però abans li he dit que estava enamorat d'ell.
1: Sí.
2: T'has atabalat. El personatge és complex. No te l'emportis a casa, aquest personatge.
1: No.
2: És un pixo liu,
1: En Laszlo li ve de gust menjar-se una bona pizza. Ah. Quan l'Indi, el quiso que ens acompanya, ha sentit a parlar de pizza, ha alçat les orelles i s'ha fotut a remenar la cua. Coi de gust, sembla que mai acabi de tenir la panxa plena. Ara el panorama és el següent. S'acosta el vespre i en Laszlo li ha vingut el caprici de menjar pizza. A casa no en té i li ve una pregunta al cap. I si tots aquells bitcoins que té guardats li permeten aconseguir una pizza?
2: Ah,
1: què?
2: Veus?
1: Mira, tot i que mai ningú ha utilitzat el bitcoin per pagar, ell en té tants que en pot oferir una gran quantitat. Així que decideix oferir 10.000 bitcoins al primer que li aconsegueixi dues pizzas familiars. Perquè us feu una idea de l'oferta que fa, heu de saber que al maig del 2010, 10.000 bitcoins equivaldrien a uns 41 euros.
2: Ui,
1: jo no sé això...
2: Molt poc, eh?
1: Si és molt o poc, però no sé quan es paguen les pizzas. L'Àlex, tu que ets més jove, quan val una pizza?
4: Més no o menys. 10 euros.
1: 10 euros?
4: 10 euros. 40 euros és car.
1: 40, dues pizzas, però familiars.
2: 4 familiars, 20 euros.
5: Tira amunt.
4: I està bé.
2: Clar, i dona la Coca-Cola, potser també.
1: Sí.
4: Pues si ho sabeu, per què pregunteu?
1: No sé. Tampoc.
2: És veritat.
1: Tampoc vull saber quines pizzas compres tu 10 euros, no vull pas tastar-los. En Laszlo deixa un comentari al xat dels informàtics que diu el següent.
0: Pagaré 10.000 bitcoins.
2: Com es troba pitjor, eh?
1: Sí.
0: Estic escrivint, no ho sé.
1: Sí.
0: Per un parell de pizzas.
1: Sí, però és la primera vegada que sento que el teclat va més ràpid que el cervell.
0: Que siguin familiar, és que així me'n quedarà per l'endemà, que m'agrada tenir pizza sobrant per picar.
1: Molt bé, molt ben escrit. Al cap d'una estona, a milers de quilòmetres d'allà, mentre en Laszlo i l'Indi els cau la bava pensant en aquella pizza, algú respon al missatge. Pues fes-ho tu, Àlex, això, aquest personatge, fes-lo tu, que és un nano de 18 anys.
4: Vale. Ok, accepto el tracte. Jo te les aconseguiré.
1: Aquests són els missatges que s'intercanvien als informàtics.
3: Jo trobo que si els informàtics aquests fossin de veritat, vull dir, no ves, la informàtica no hagués arribat tan lluny.
1: No. Qui accepta l'encàrrec és un jove informàtic que des de centenars de quilòmetres d'on som truca a una pizzeria on som nosaltres per demanar les pizzas.
4: Bueno, m'han posat música d'espera, sí que tarden. Bueno. Deuen estar ocupats, suposo. És, una
1: és millor això que no pas quan l'agafen i et diuen espera't.
5: Sí. Sí. I al cap d'un moment diuen espera't. Espera't. Sí. I van dient espera't.
1: Sí. Ja l'agafaran, ja.
4: Ja l'agafaran.
3: És tancada.
1: No, avui juga al Barça i hi ha molta gent que demana pizza. Ara.
6: Ciao, pizzeria Papa John's! Peperoni, peperuni, què els farà falta?
1: Què és això? Peperoni, peperuni?
3: Peperoni, peperuni.
7: A veure, és que he tardat tant a entrar que he hagut d'entrar aquí amb una aparença triomfal, no?
1: Endavant, pizzero.
4: Hola, mira, vull un parell de pizzas familiars.
6: Peperoni?
4: Sí, no són per mi, són per enviar un nano que conec.
6: Algun en concret? Vol margarita, la peperoni, la hawaiana?
4: Et diria que em recomanessis alguna, però tant se me'n fa.
1: Fa pinta que té un sobreestoc de peperoni al magatzem. Sí.
6: Peperoni, m'ha dit? 4 de peperoni?
4: Sí, tinc un pressupost d'uns $40.
6: I com ho pagareu? En efectiu? En targeta?
4: Em sembla que en bitcoins.
1: No, en bitcoins no, eh? Ell paga la comanda amb targeta. Els bitcoins que li ha ofert en l'Aslo se'ls quedarà ell. El teu personatge simplement fa d'intermediari.
4: Ah, vale, entesos. Escolti, peperoni, peperoni, us diu el narrador que pagarem targeta. Les podeu enviar a Jacksonville?
6: I tant! Peperoni, perfecte! D'aquí una estona les tindran.
1: Poca estona després, una repartidora ens entrega les pizzas.
8: Ah, bones, aquí les té, moltes gràcies.
1: En la... Paperàs, important.
5: Hòstia!
8: Heu flipat, eh? Pell de gallina.
5: Premi Gaudí, eh? Premi Gaudí. Ja.
8: He estat esperant.
1: Escolta'm. No.
8: Xinutxano.
1: També és d'agrair que l'actor o l'actriu que té poc paper el sàpiga fer.
3: Sí,
1: i ja està.
9: Bueno, sempre diuen que és més difícil una frase que no pas un paper protagonista.
1: Això és com el que toca el triangle amb una orquestra, eh? Si la caga. Home, sí o no?
7: Fonamental.
3: No hi ha papers petits, eh? No hi ha papers petits.
1: Cuidado, que ara hi entrem a la filosofia, eh?
3: No, ell ho diu perquè una frase com aquesta la podies cagar dues vegades.
1: Vinga, va, ja tenim les pizzas aquí. En Laszlo i sobretot l'Indi, el nostre gos, estan ben contents. Les pizzas fan una olor extraordinària i el millor de tot és que en Laszlo té la sensació que li han sortit de franc. S'està fotent un bon tiberi pel qual no ha pagat ni un cèntim de la seva butxaca. I tot gràcies a una compra que s'ha convertit en la primera transacció feta amb la moneda virtual Bitcoin. Aquells 10.000 bitcoins semblen ben pagats, tu. I dic semblen perquè, si ho mirem en perspectiva, ens adonarem que al final les pizzas li han acabat sortint molt cares.
9: Per què?
1: Bueno.
9: No, què vols dir? Que estan enverinades.
1: Què?
9: Ai. Ai, l'Indi.
1: No, l'Indi no passa res. L'Indi està bé, no patiu. Ah. Està una mica tip de tanta pizza, però bé. Dic que les pizzas acaben sortint cares perquè amb el pas dels anys el preu del bitcoin ha pujat molt. I vist en perspectiva és evident que n'ha pagat masses diners.
5: I què vols dir? Que li han fotut una bona clavada, no?
1: El teu personatge... Aviam, abans de parlar de xifres, deixeu-me dir que el valor del bitcoin canvia cada dia. És molt volàtil i no sempre val el mateix. Només podem donar una xifra aproximada, però que serà suficient per veure com de cares li han sortit.
3: Sí, però quan? Que
1: pujaria? Un número, eh? Voleu un número. Sí. Mira, doncs tenint en compte tots els factors, com la volatilitat del bitcoin, la inflació i els anys que han passat, agafant el preu que tenia al maig del 2010 i comparant-lo amb l'actual, podem dir que si en comptes de comprar aquelles pizzas en Laszlo s'hagués guardat els 10.000 bitcoins, ara tindria uns 1.000 milions de dòlars al
5: boig.
9: Què dius? Ai, no, no, tant. Però què dius?
3: Home, tant de sabones aquestes pizzas a fel.
5: Collons.
3: 10.000.
1: És que una pizza quan et ve de gust perds el cap, també és veritat, eh? Quan tens moltes ganes de menjar pizza...
5: Hòstia, 1.000 milions, eh?
1: Sí, tu. Des d'aquella transacció, el preu de la moneda ha tingut un augment de valor que ronda els 4.000.000%. No sé ni com s'explica
3: això.
1: Quan es van comprar les pizzas, el bitcoin valia 0,004 dòlars. Actualment, el canvi voreja els 100.000 dòlars. Aquella compra és històrica en el món de la criptomoneda perquè el bitcoin s'ha acabat estabilitzant i en part ha estat possible perquè en Laszlo es va atrevir a ser el primer a utilitzar-la per fer-hi negocis.
5: La seva avui... dona voldria sentir ara.
1: La seva dona.
9: M'encago en la mare!
1: gordo, amb les pizzas, i a més arruïnat.
9: Hòstia. El mato.
1: Doncs mira, en Laszlo avui dia treballa una empresa que venen motxilles, tu.
9: No.
1: Sí, si s'hagués guardat les criptomonedes, no. Actualment seria fastigosament ric i tindria tanta pizza com li vingués de gust.
3: Sí, en aquesta història l'únic que ha fotut calés ha sigut el nano, eh?
1: Doncs no pensis, tampoc, eh?
3: Ah, no?
1: El
3: no?
1: personatge de l'Àlex tampoc, perquè també s'ho va rebentar al cap d'un temps en un viatge amb els bitcoins que li van pagar. Es va gastar els 10.000 bitcoins quan rondaven uns $400.
3: Bueno.
1: Per tant...
9: Quina poca vista. Escolta, i el gos què?
1: El gos...
9: Sí, que se n'ha fet de l'indi.
1: El gos... El gos que li agrada la pizza, el pijo de l'Eixample de Barcelona, és...
9: Ai, ai, ai.

0: És viu, però li ha anat d'un pèl perquè entre la fartanera de pizza i l'atac d'ansietat que li ha agafat en adonar-se de la quantitat de pizzas que es poden comprar $1.000 milions, gairebé s'hi queda. Per sort, se n'han sortit. L'indi se'n pot tornar cap a Barcelona a passejar per l'Eixample com fa habitualment. Avui ha degustat la pizza més cara de la història. Tot i que vivint a Barcelona potser encara tindrà l'oportunitat de menjar-se'n alguna de més cara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les ciutats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa seguiment de la situació i, de moment, no hi ha espanyols afectats. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació a Bogotà manté el contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació i donar suport als afectats. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de la delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa. Més de 300 municipis catalans volen aturar el Pla d'Energies Renovables de la Generalitat i que es faci de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Ucraïna ha atacat aquest dilluns un dels principals centres de la indústria petroquímica russa situat a la regió de Tatarstan. L'atac, el més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus, ha danyat també infraestructura civil i ha matat almenys 13 persones, entre les quals una nena. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi s'hauran de dur en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina. El pic de Montmàneu, al Segrià, s'afegeix als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant i també tancarà l'accés per no col·lapsar camins en un moment d'alt risc d'incendi. El govern espanyol vol crear una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, com ja va anunciar fa unes setmanes. En una entrevista a l'ACN, la consellera de Cultura ha dit que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del sector.
1: Esports. El Barça fa oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec, que està tancant la seva sortida del Barça, es lesiona al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consulat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment, no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: La Generalitat de Catalunya confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. Uns 7.800 catalans viuen en aquest país. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Francesc Minguell, president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat a 3CAT Info com és geogràficament la zona de l'epicentre, Chocó, i el conegut com a Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, una de les àrees més afectades.
6: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, la zona que dona amb el Pacífic, és la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
0: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
7: Les darreres hores era parlar doncs, amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs, estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: La periodista Elisabet Cortiles està de viatge a Bogotà i així ha explicat com ha viscut el sisme.
8: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
0: I el també periodista Pau Torres, des de Medellín, i explicava que la tranquil·litat o la intranquil·litat dels ciutadans ara se centra en les possibles rèpliques.
9: El que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat i malgrat tot sí que tinc la sensació que almenys aquí a Medellín la gent està força calmada i tranquil·la. Alerta per si hi ha properes rèpliques, però la sensació en cap cas és de caos o no veus la gent molt espantada i preocupada. També perquè veus que els edificis han aguantat.
0: El terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Venezuela el 24 de juny, fa 7 setmanes. El nombre de morts s'enfila a 6.300, segons l'últim balanç del Departament de Venezuela fet públic aquest dilluns. Són 176 víctimes mortals més respecte al balanç anterior. Més de 73.000 persones han estat ateses en els hospitals. També hi ha 53.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc també els reclama i s'ofereix a accelerar el procés, mentre Ceuta segueix col·lapsada. Madrid, Paula Brujats.
10: El desbordament és total, falten espais d'acollida, centenars de menors encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats. Per això el govern espanyol ha acordat amb Ceuta que es prioritzarà tornar els joves als seus països d'origen i Marroc també el reclama. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
10: Però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de trobar la seva família, que ha d'acceptar el retorn i, el més important, s'ha d'assegurar que el jove estarà protegit i cuidat si se'l retorna. Això en molts casos serà inviable, per això el Ministeri d'Infància i les comunitats es reuniran aquest dijous per preparar el trasllat de menors cap a la península. Ara el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a aquesta primera reunió. Elías Bendodo.
12: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
10: Davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana a Ceuta, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars destinats a la frontera amb Marroc.
0: Els governs d'Itàlia i de Dinamarca ho tenen clar. Més expulsions d'immigrants delinqüents i més centres de retorn fora de la Unió Europea o altres solucions innovadores. És la recepta que propugnen les líders d'aquests dos països davant l'arribada descontrolada d'estrangers, en una referència a la crisi de Ceuta de fa 11 dies. Giorgia Meloni i Mette Frederiksen culpen els immigrants en situació irregular de l'augment de la criminalitat i per això reclamen donar respostes que protegeixin els ciutadans vulnerables. En un comunicat conjunt també subratllen que aquests migrants posen més pressió als serveis públics i erosionen la confiança pública. Malgrat ser una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, coincideixen a defensar una política migratòria rigorosa. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javi López, ha criticat la desunió dels 27 en aquest àmbit. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
0: Meloni i Frederiksen reivindiquen les arrels cristianes d'Europa i volen que els nouvinguts respectin les lleis i els valors dels 27. I Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país, una mesura excepcional però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Mifsud i Clàudia Serra ens expliquen quina és la situació de l'espai Schengen.
14: Quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
15: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
14: Quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
15: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos i Polònia, Noruega i Suècia, però els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar les bandes criminals, l'islamisme radical i els espies russos.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país continua lluny d'assolir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per a una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
16: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
0: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc. Anna Camp, directora de l'Institut Català de l'Energia, ho ha fet en aquestes declaracions a TV3.
17: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
0: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
18: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista que la nocturna en alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus amb humitat. Demà matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país i a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu i Prepirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació: Ripollès, Berguedà i també Lluçanès. També algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, amb sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
2: Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica a la regió del Tatarstan, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. Moscou, Cristina Solies.
19: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
20: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
19: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
0: Gràcies, Cristina. I encara en la crònica internacional, Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
21: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
0: Trump ha dit que ha donat instruccions als negociadors nord-americans perquè incloguin aquestes reclamacions en qualsevol futur negociació, cosa que complica encara més. qualsevol avanç cap a la fi del conflicte. De moment, Teheran nega que mantingui contactes directes amb els Estats Units, malgrat que Trump ha repetit en diverses ocasions que hi ha negociacions en marxa.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres. Es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi des de zones on l'eclipsi no es pugui veure al 100%. Maria Costa.
1: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant d'eclipsi total. Ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, a 3Cat Info.
4: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i als sistemes d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. I és que no utilitzar les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roger.
22: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
1: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
0: I els accessos al pic de Montmaneu, al més alt del Segrià, quedaran tancats perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi. Ho fan per no col·lapsar els camins en una zona on continua sent molt alt el risc d'incendi. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: La decisió l'han pres els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
24: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
23: Són pobles que ja fa setmanes que van omplir les activitats per veure l'eclipsi i, per tant, Soler demana que no hi vagin més persones.
24: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
23: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi.
0: Recordeu que dimecres també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra del Montsant, on hi haurà un reforç d'agents rurals, informadors ambientals i guardes per evitar que ningú se salti les restriccions. Als Ports es permet l'accés dels veïns que tinguin casa dins del Masís i a la gent que tingui reserves als refugis i allotjaments rurals de la zona. Al Montsant es prohibeix accedir amb motos i cotxes a les ermites de Sant Joan del Codolà, la Foia i Sant Salvador, a Mas Roger, la Cartoixa d'Escaldell i a les Espadelles. Tampoc es permetrà l'accés de visitants als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, on hi ha previst que l'eclipsi es pugui veure molt bé. Només podran entrar-hi els que tinguin una autorització prèvia. Finalment, el Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb la CNN.
25: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
0: Hernández, a més, ha assegurat que l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
25: Tenim molt bona formació de ballarins, molt bona formació d'actors, molt bona formació d'artistes en general, i també volem doncs, que tinguin estructures, que es puguin quedar a treballar doncs, a casa nostra.
0: Des de la Conselleria també han explicat la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
3: El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
5: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
3: El davanter blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns, que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip de l'Atlético de Madrid, volem dir. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri pel Barça. El club vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu equip actual, el Manchester City, aquest dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació, a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
6: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
3: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
7: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
3: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoch.
2: 3CAT Info.
3: També ha començat l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Laura Redondo, que ha quedat eliminada en la classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb uns 61,54 punts i després han encadenat 2 llançaments nuls. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb el 6è millor temps de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
8: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
3: També competiran aquest dimarts els europeus de Birmingham, Sara Gallego, a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí al 100 masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Llorente als 400 metres tanques masculí. Baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
9: Molt bona està aquesta pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot en nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí. aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé el gimnàs, l'hotel, hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
2: Són dos quarts de set.

0: moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que ha ensorrat edificis en diverses ciutats. Les localitats de Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergències continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. La Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol. El govern espanyol prioritza retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers de Ceuta. L'executiu marroquí també els vol de tornada. El Ministeri Espanyol de Defensa, mentrestant, ha revocat les vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera de la ciutat autònoma davant del risc d'una nova entrada multitudinària. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara us explicarem també que 600 bombers continuen treballant per apagar el foc de niebla a Huelva, que continua sense control i ja ha cremat unes 20.000 hectàrees. També continuen cremant els focs de Navas de San Antonio, a Segovia, i el de Les Penyes de Riglos, a Osca. En canvi, ja està estabilitzat el foc de Catí, a l'Alt Maestrat. I sabrem què ha de passar el 17 d'octubre. Aquell dia totes les trucades comercials han de quedar identificades amb el prefix 400 als nostres telèfons. La mesura s'inclou en un pla antiestafes. I explicarem que ha arrencat la sisena edició del festival Jordi Savall a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, amb l'eclipsi solar com a protagonista. Fins diumenge s'han programat una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Dels esports, Pau Dax, què destaquem?
1: Que el Barça ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest dilluns a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El club blaugrana rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. I als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins. Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts.
0: I el temps aquest dimarts, el dia començarà tranquil en general, amb restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, al Prepirineu, l'interior de les Terres de l'Ebre i en punts de ponent. La calor serà similar. Dos quarts i tres minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle de Cauca i a Chocó, on s'ha registrat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. De moment no en consta cap. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
4: Tengo que acudir a la solidaridad de todos los pereiranos para que se vayan para las casas, porque necesitamos que fluya el tránsito para los organismos de socorro, para las autoridades. Por eso, a partir de este momento, declaro el estado excepcional de toque de queda.
3: Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia.
5: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
3: Un terratrèmol que agafava a molts colombians a primera hora del matí, començant la jornada laboral o bé dormint, un ensurt que s'ha pogut comprovar a les imatges que s'han pogut veure a través de xarxes socials amb edificis tremolant i sostres caient.
0: Gràcies, Joan. I la Generalitat confirma que no té constància de cap víctima catalana pel terratrèmol a Colòmbia. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats colombianes, el consulat espanyol i també els casals catalans per actualitzar la informació mentre es facilita ajuda davant les dificultats de comunicació amb les zones més afectades. Des del casal català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores he parlat amb els membres de la comunitat catalana dependents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual doncs estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín, doncs, o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
0: Uns 7.800 catalans viuen a Colòmbia. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
7: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
0: Malgrat que hi ha 600 bombers treballant, el foc ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar a prop de 800 persones de diferents municipis. Pel que fa a l'incendi que crema a Navas de San Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions dels veïns de dos municipis i el confinament d'un tercer perquè hi bufa el vent i, tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una seixantena de persones. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca del Maestrat, ja han pogut tornar a casa després de ser evacuats pel foc que va començar divendres i que ja està estabilitzat. El balanç, encara provisional, és de 800 hectàrees cremades.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant el desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: El Marroc, de fet, s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme. Mentrestant, a Ceuta, centenars de persones continuen malvivint en campaments improvisats a la platja davant de la falta d'espais d'acollida. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, parla d'una situació insostenible.
10: Es insoportable. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000.

0: 4 municipis catalans utilitzen aquest sistema, un terç més que ara fa una dècada. A Amposta, al Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó són els respectius alcaldes d'aquests municipis.
1: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
2: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
0: Algunes poblacions, com Mataró, però, n'han acabat desistint per la baixa implicació ciutadana i la lentitud del procediment. Ho explica l'alcalde David Boté.
3: Malgrat els esforços, nosaltres vam gastar molts diners en comunicació i participava poca gent. I el segon, aquest desfasament temporal entre el procés i l'execució ens hi ha anat molt en contra dels processos participatius.
0: Moviments com el 15M i el procés independentista van catapultar aquesta eina de democràcia directa. Malgrat que la van començar a aplicar a forces progressistes, ara s'ha estès a governs de tots els colors.
4: Trescat Info.
0: Alerta si fas teletreball des d'una segona residència. La llei estipula que el lloc on teletreballes ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o en l'acord de treball a distància signat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Així que treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes. Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per acabar amb els conflictes. Reyes Solaz, secretària nacional responsable de salut laboral d'aquest sindicat.
5: Nosaltres el que demanem és que aquesta realitat del teletreball, sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
0: Durant la Covid, el teletreball va sorgir com una necessitat compartida entre empresaris i treballadors, però ja fa temps que les empreses cada vegada posen més entrebancs a les condicions del teletreball. Per tant, abans d'imposar sancions als teletreballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. I després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. El govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades i que s'evitin fraus. Així, el 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS que ha de servir per evitar casos de suplantació d'identitat de les empreses, com sol passar amb els bancs, i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per a les trucades, que serà una numeració unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-li a trucar per evitar, d'aquesta manera, caure en possibles estafes. Òscar López, ministre per a la transformació digital.
6: Ja se bloquean totes les que se hacen desde un número mòbil, ja se bloquean també todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Segons va explicar López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques del govern espanyol, s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. I la Fiscalia remet als tribunals les 4 denúncies que ha rebut per la polèmica compra d'un àtic de luxe per part del govern d'Isabel Díaz Ayuso. El Ministeri Públic ha fet arribar l'escrit del PSOE i el de tres particulars al jutjat de Madrid, que ja estudia una denúncia pels mateixos fets. Per tant, en total són 5 denúncies les que ara el magistrat a càrrec ha de decidir si les tradueix en una investigació o bé si les desestima. Tot plegat per l'adquisició opaca per part de la Comunitat de Madrid d'un immoble d'alta gamma per 6,3 milions d'euros que havia de fer de seu temporal del govern regional, tot i no disposar de llicència d'oficina. I do solemnly swear that I will support

0: El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un mot. Dues senadores republicanes van sumar el seu vot a l'oposició dels demòcrates en considerar que Blanche no té prou independència per dirigir el Departament de Justícia. Tot i això, la seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar dos dels seus projectes més polèmics. El primer és un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants del Capitoli el 2021. El fons estava paralitzat per decisió d'un tribunal. També ha fet marxa enrere en la seva intenció d'eximir els negocis de la família Trump d'auditories fiscals. Todd Blanche, que va defensar Trump en els seus judicis durant el mandat Biden, va ser nomenat per dirigir el Departament de Justícia de forma interina el mes d'abril. Des d'aleshores ha obert investigacions contra diversos càrrecs enfrontats amb Trump, com per exemple el director de l'FBI. I Rússia veta de les eleccions i ablaca l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Moscou, Cristina Solias.
1: El suport social que ha rebut Yablok en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablok, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
2: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
1: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: Matinada càlida amb les restes dels núvols que fan de tap. Avui, aquesta matinada, l'ambient és càlid a la meitat sud de la costa. De fet, a gairebé totes les comarques de Tarragona, sud de Barcelona i el Segrià, hi ha una vista de calor nocturna. En alguns casos no es baixarà dels 25-26 graus i amb humitat. Demà matí, força sol, intervals de núvols més abundants al sud del país. I a la tarda creixeran nublades que poden descarregar ruixats al Pirineu, Prepirineu. Tres comarques estan sota vista d'intensitat de precipitació. Ripollès, Berguedà i també Lluçanès, també algun ruixat pot caure a l'interior de les Terres de l'Ebre. La temperatura semblant pot pujar algun grau a ponent i pot baixar algun cap al Pirineu. I sembla que, de moment, el dimecres serà tranquil al matí, amb sol, el dia de l'eclipsi, i a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Altres sectors farà sol amb alguns intervals de núvols que poden créixer en zones de muntanya, però de cara al vespre, quan hi hagi l'eclipsi, a molts sectors del país la nuvolositat serà escassa o hi haurà alguns intervals de núvols, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on encara hi haurà força núvols.
3: 3CAT Info.
0: 3:45, ofegament mortal aquest dilluns a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ara ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
5: S'ha rebut un avís al 112 cap a 11:45 del matí que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
0: Gràcies, Maria. I Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matrícula com caiacs o patinets durant l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
6: La presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar farà estar en alerta tots els equips de salvament marítim, com ha explicat a 3CAT Info el cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue.
7: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima, por supuesto, concentraciones probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
6: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol.
7: Se ha advertido a las empresas locales de alquiler de todo tipo de embarcaciones y artefactos de este tipo que no se haga ningún tipo de actividad durante el periodo que dure este eclipse, puesto que digamos que la parte más frágil de la seguridad marítima, por supuesto, es en este tipo de embarcaciones.
6: Per evitar problemes vinculats a un possible col·lapse del trànsit, tots els efectius, inclosa la tripulació de l'helicòpter en base a Reus, estaran de forma presencial a les seves seus preparats per intervenir.
0: El pàrquing del Prat de Pierró, a l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes per Espot, obrirà parcialment aquest dimarts al matí després de l'esllavissada de terra i pedres provocades pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament i 4 vehicles. La zona més afectada, però, no es podrà recuperar completament fins d'aquí com a mínim 2 setmanes. Espot, Pau Rovira.
8: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
9: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys, i sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
8: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a Espot els vehicles aparcats durant la nit.
0: I els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi va haver més de 8.000. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que la davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois que tenen un efecte dissuasiu i alhora permeten veure en directe qui ha comès el delicte i com s'ha produït.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tret de sortida, la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Ha arrencat aquest dilluns al vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que ha comptat amb la interpretació de l'actor Jordi Boixaderas. Ens explica la Marc Camps.
10: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les causes i les realitats més invisibilitzades. Són declaracions del fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, a 3Cat Info.
11: Tot el simbolisme d'un esdeveniment que ens treu la llum, perquè de fet vivim un món que cada dia perdem més la llum. I per tant intentem aquí fer uns programes que ens aportin llum i que ens facin reflexionar.
10: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient.
11: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure plenament.
10: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
0: Moment de tancar aquest informatiu.
3: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
12: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central Ronald Araujo al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ha parlat d'un pas necessari en la seva carrera.
13: Sin duda, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
12: El davanter blaugrana Ronnie Bardaggi s'ha fet una lesió al genoll dret en l'entrenament de l'equip d'aquest dilluns que podria ser greu. El suec ja va patir un trencament dels lligaments encreuats en el mateix genoll l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador passarà proves mèdiques aquest dimarts mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. D'altra banda, el Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el jugador valencià i els parisencs és total des de fa dies. Pel que fa al davanter Julián Álvarez, aquest dilluns s'ha reincorporat als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions que el Barça pugui tancar la seva incorporació. I encara sobre el mercat blaugrana, aquest dimarts pot ser un dia clau pel fitxatge del migcampista Rodri. El Barça vol tancar el traspàs abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del seu actual equip, el Manchester City, aquest dimecres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Stiércoles no han aconseguit aquest dilluns una medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. L'equip espanyol ha acabat sisè en 9 segons de la Gran Bretanya, que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
14: Nada, muy contentas, creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
12: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins. Tonrat ha acabat tercera en la segona semifinal d'aquesta modalitat amb un temps de 2 minuts, 8 segons i 99 centèsimes. L'escoltem.
15: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
12: Tonrat disputarà aquest dimarts a la tarda la final dels 200 esquena femenins. Al matí disputarà les sèries dels 100 metres llisos al sitgetà Luca Hoke.
3: 3CAT Info.
12: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, on aquest dilluns al vespre ha competit la barcelonina Lara Redondo, Laura volem dir Redondo, que ha quedat eliminada en les classificacions de martell. I Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada aquest dimarts, després de classificar-se amb un salt de 8 metres i 12 centímetres, la sisena millor marca de les semifinals. Escoltem l'atleta d'Esplugues de Llobregat.
16: Que la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más y ya tienes como más cancha para, pues para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
12: També competiran aquest dimarts Sara Gallego a les semifinals dels 400 metres tanques femení, Guillem Crespí als 100 metres masculí, Marta Mitjans als 800 metres femení i Javier Lorente als 400 metres tanques masculí. I baixa sensible al Barça femení, que perd Quica Nazaret durant 4 setmanes per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. L'equip ha acabat aquest dilluns l'estada en camp, a Andorra, i dimecres jugarà un primer amistós al Johan Cruyff contra el Montpellier. L'entrenador, Pere Romeu, ha fet balanç de la pretemporada.
17: Molt bon estatge de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies se'ns ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, l'hotel hem estat molt, molt, molt a gust, així que super, super agraïts i esperem que es pugui tornar a repetir perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
12: En bàsquet, el Joventut de Badalona ha comunicat aquest dilluns que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní. L'Ale Canari va arribar a la penya com a jugador convidat per disputar la minicopa del 2016 i ja va deixar una gran impressió. Un any més tard, durant la temporada 2017-18, es va incorporar de manera definitiva al planter de la penya. I un últim apunt al futbol, el migcampista argentí Thiago Almada deixa l'Atlètic de Madrid i ha signat pel River Plate argentí fins al juny del 2030.
18: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
19: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimarts, un dia que ens llevem amb 16 graus a Prades, 18 a la Seu d'Urgell i 22 graus a Terrassa. Per cert, parlant del temps, que avui es reobrirà de manera parcial el pàrquing d'Aigüestortes per Espot, que va quedar tancat després de l'esllavissada que hi va haver el cap de setmana. Val la pena que saludem el Jofre Genuer, com sempre, a aquesta hora. Què tal, Jofre? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, bon dia.
0: Quina és la previsió per avui? Tindrem pluja?
1: Doncs avui encara parlarem de ruixats. De fet, n'hi ha hagut no fa gaire estona al llarg d'aquesta nit o matinada cap al Penedès, amb alguns registres que han arribat entre els 4 i 6 litres per metre quadrat, bastant localitzats en aquesta àrea. Tot això es va desfent i aquest matí el sol s'imposa. Queden alguns núvols residuals que han d'anar dissipant-se amb un matí de sol, de calor, de temperatures de plena canícula d'estiu, amb valors que avui els més alts tornaran a superar els 35 graus a l'interior del país. I a partir de migdia aquesta tarda, doncs el que comentàvem, encara hi ha condicions perquè creixin aquestes nuvolades i puguin haver-hi ruixats i algunes tempestes. Avui els ubicarem més sobretot a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, i especialment al voltant de la zona del Ripollès, és on podria haver-hi alguna tempesta. Hi ha avisos en aquest sentit d'intensitat de pluja, alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. No es descarta també alguna nuvolada a la serra prelitoral, però de manera molt aïllada, en general doncs més al nord i al nord-est del país, tal que podria ser doncs una situació de traca final dels ruixats que hem anat tenint aquests darrers dies. Per tant, demà, tot i que potser no acabin de desaparèixer del tot, ja parlaríem de ruixats molt més aïllats.
0: És el que t'anava a preguntar, ja en parlarem demà, eh? Però de cara a l'eclipsi tenim algun pronòstic nou?
1: Bé, doncs es va consolidant una situació meteorològica que pot afavorir bastant a que en general les condicions atmosfèriques doncs ajudin a poder-lo veure bé, cosa que no vol dir doncs que potser de manera local hi hagi alguns sectors del país on hi hagi alguns núvols que puguin fer una mica la guitza, però estem més aviat a la part òptima i per tant optimistes en aquest sentit.
0: Gràcies, Jofre, una abraçada.
1: Val, que vagi bé.
0: Anirem seguint, evidentment, tot el que refereix a l'eclipsi, però, evidentment, la notícia de les últimes hores és, sense cap mena de dubte, el terratrèmol de Colòmbia.
2: Una de la tarde, 50 minutos. Seguimos en esta emisión del mediodía de Noticias Caracol con información en vivo y desde las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió esta mañana al país. Precisamente, y ante la magnitud de la emergencia, Colombia comienza a recibir ofrecimientos de ayuda internacional para apoyar las labores.
0: Així ho recullen els mitjans del país. Segons l'últim balanç oficial, el terratrèmol ja ha deixat almenys 132 víctimes mortals, 132, més de 570 ferits i un centenar de persones que continuen desaparegudes. Per tant, aquest balanç de víctimes mortals és possible que pugi. És un sisme de magnitud 7,4. Ha sacsejat bàsicament l'oest de Colòmbia i les zones més afectades són Pereira i Chocó. El nou president de Colòmbia, que fa 3 dies que és al càrrec, ja ha decretat la situació de desastre nacional.
3: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. Se hace un llamado.
0: Així ho explicava el president de Colòmbia. Com deia, la prioritat és rescatar la gent que hagi pogut quedar atrapada. Insistim que hi ha 132 víctimes mortals, més de 570 que han quedat ferides i un centenar de persones que continuen desaparegudes. De moment no consta cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i el Ministeri d'Exteriors n'estan fent un seguiment, però de moment no consta cap víctima catalana. Avui anirem en directe a Colòmbia per veure com està la població en aquestes hores posteriors al terratrèmol, que, insistim, de magnitud 7,4, concentrada sobretot a l'oest del país. Anem en directe ara mateix a Colòmbia. Saludem el periodista Joan Trias. Joan, molt bon dia.
4: Hola, Frederic, què tal? Molt bon dia als que estem a Catalunya.
0: El primer de tot, com estàs?
4: Doncs mira, ara bé, però avui al matí una miqueta espantat amb aquest terratrèmol que m'ha agafat a la ciutat de Bogotà, on per sort no ha passat res, però sí que m'ha agafat allà i evidentment no n'havia viscut mai cap i evidentment espanta també, sí.
0: Perquè vau notar alguna cosa a Bogotà?
4: Sí, sí, déu-n'hi-do. Mira, eren a prop de 7:45 del matí, jo era dutxant a casa de la meva parella, sortia de la dutxa i de cop sento la meva parella que em diu salimos de casa, salimos de casa, salimos de casa, i començo a escoltar una alarma, surto a la dutxa com puc, vestim-me com puc i començo a veure que aquelles parets es mouen. I, evidentment, surto de casa, veig molta gent al carrer i un cop allà una sensació molt estranya. que no ha viscut un terratrèmol, una sensació de mareig, de moure's al terra als teus peus i no saber ben bé què passa, però vaja, allò que dura un minut i mig se t'arriba a ser etern, eh?
0: I la gent estava molt espantada?
4: La gent d'allà no. La gent d'allà està prou acostumada que un cop l'any la terra, almenys a la capital, a Bogotà, tremoli i es noti, però no hi hagi danys, que és el que va passar ahir, sí.
0: A més, això t'enganxa en ruta, no, Joan? Tu has de anar fins a Medellín.
4: Sí, senyor, ara mateix soc en ruta cap a Medellín. No sé quina ciutat em trobaré. Jo sé que com més cap al Pacífic, pitjor paisatge em trobaré a les ciutats. A Cali volíem anar-hi, per exemple, ja ho hem descartat, evidentment. A l'Eje Cafetero volíem anar-hi i, de fet, volem encara anar-hi i no sabem si podrem arribar-hi. I a Medellín tinc previst arribar d'aquí 7 hores, que seran les nostres 7 del matí, precisament, i veurem què passa quan arribem i quina ciutat és la que ens trobarem. Em sembla que ens trobarem a alguna casa amb escletxes a la paret i aquestes coses, però cap casa en runes, eh?
0: Ara que esteu en ruta, què esteu veient? Com està el país?
4: Ara mateix ho veig tot fosc perquè és molt de nit, són les 12 de la nit aquí, però sí que és veritat que es veuen aquests petits xiringos molt típics de Llatinoamèrica, que els és igual l'hora que sigui, que ells volen vendre el que vulguin. Això sí que es veu des d'aquí, des d'aquest autobús.
0: Hi ha hagut rèpliques o et consta que hi ha hagut rèpliques?
4: Sí, sí, hi ha hagut fins a 21 rèpliques a la costa Pacífic, que és on ha començat tot, i totes aquestes rèpliques han afectat a ciutats com et deia, com a Cali, com a Pereira, com altres ciutats molt afectades, però aquestes rèpliques sí que no s'han notat a Bogotà. Ja.
0: El periodista Joan Trias ens ha atès aquí al matí de Catalunya Ràdio en ruta a qui ha sorprès aquest terratrèmol a Bogotà. Joan, moltíssimes gràcies, ens alegrem que estigueu bé, una abraçada ben forta.
4: Gràcies, Frederic, una abraçada.
0: Cuida't molt. El Joan Trias és una de les persones a qui aquest terratrèmol ha sorprès a Bogotà. Insistim que la delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà diu que no li consta cap víctima catalana. El Ministeri d'Exteriors diu que tampoc li consta cap víctima espanyola. Tot això en aquest terratrèmol a Colòmbia, insistim, és 132 víctimes mortals, 132 persones que s'hi han deixat la vida, n'hi ha 570 de ferides, un centenar de desaparegudes, i per tant és bastant probable que lamentablement la xifra de víctimes mortals continuï pujant, i això quan el terratrèmol de Venezuela del mes de juny fa només 7 setmanes encara és ben present. Just ahir sabíem l'últim balanç de víctimes mortals a Venezuela, que ja s'enfila fins a més de les 6.000.

0: Doncs així comença, malauradament, aquest dimarts amb el terratrèmol de Colòmbia. Avui tornarem en directe en aquell país per veure com s'estan vivint les hores posteriors al terratrèmol, però l'altra notícia del dia continua sent Ceuta.
1: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
0: És Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial. La Moncloa diu que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc i aquest país, Rabat, ja ha dit que accelerarà els tràmits perquè això sigui possible. Aquests dies continuen les reunions entre el president de Ceuta i el govern espanyol. Avui, per exemple, hi ha el ministre d'Exteriors, demà la ministra de Defensa, que també serà cridaner. Tot això mentre el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia encara no s'ha resolt.
2: La veritat és que la Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada. I hauria de protegir l'espai Schengen, excepció, la darrera excepció que vam al·lucinant a l'espai Schengen, ni a ningú li agrada estar en la situació en la que estem. La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores davant el que va ocórrer la pressió migratòria a Ceuta, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea.
0: Doncs així de clar, era el socialista, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ahir en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui parlarem d'aquesta qüestió i sobretot parlarem d'aquest front comú que han fet Itàlia i Dinamarca al voltant de la immigració irregular. Ja sabeu que ahir van sortir les primeres ministres dels dos països per demanar obertament solucions innovadores, que és aquesta mena d'eufemisme per parlar dels centres de deportació en països que no pertanyin a la Unió Europea. Ho comentarem amb el Sergi Pardos, que sempre és interessant de sentir-lo quan es tracta d'immigració. Ell és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I ara sí que sí, a banda d'això, queden només 24 hores, una mica més de 24 hores per l'eclipsi solar a Catalunya i els oftalmòlegs que no es cansen d'insistir que cal que les ulleres per veure l'eclipsi siguin homologades. Ahir se'n van retirar fins a 6 models que no ho estaven i la gran preocupació dels experts és les possibles lesions oculars que es puguin produir durant o sobretot després de l'eclipsi.
3: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14 també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el Ferran Roche Campo, que és el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, que ens explicava que s'han reforçat justament totes les atencions als CAPs i als hospitals perquè hi hagi sempre oftalmòlegs, molt especialment a les Terres de l'Ebre i al sud del país, que és on s'espera més afluència de persones per veure l'eclipsi, perquè és la zona del país on l'eclipsi serà visible totalment, on serà del 100%. L'altra gran preocupació continua sent el trànsit. Avui el Servei Català de Trànsit presenta el seu dispositiu, ens l'avançarà el seu director aquí al matí de Catalunya Ràdio, el Ramon Lamiel, amb qui parlarem d'aquí a una horeta amb el Contado, una mica més. Hem de tenir present que, com que les zones del país on l'eclipsi serà total es concentren al sud de Catalunya, hi ha un cert neguit sobre el possible col·lapse de les vies, i és per això que des de fa ja un parell de dies ben bé, o més i tot, es recomana evitar la P7 en la mesura del possible, perquè és la que és més susceptible de col·lapsar-se. I encara un parell de coses més de les últimes hores. A Roses, a l'Alt Empordà, ha mort un home de 85 anys ofegat a la platja. Són 18 ja. 18 les persones mortes per ofegaments a Catalunya des que va començar la campanya del bany el passat 15 de juny. I malauradament també a les últimes hores un altre crim masclista a Marbella. Un home de 59 anys hauria matat la seva parella. En el que portem d'any ja són 36. Les dones que han mort a Espanya per violència masclista és la xifra més alta des del 2019. És un altre dels temes d'aquestes últimes hores, quan falten 3 minuts per un quart de 8, un dia que també continua sent notícia l'actualitat esportiva. Així sortien els jugadors de l'Atlètic de Madrid de la ciutat esportiva del club, Julián Álvarez, per exemple. Hi va passar el reconeixement mèdic. Alguns mitjans diuen que ha demanat reunir-se amb el club per demanar cara a cara el seu traspàs al Barça, i mentrestant...
4: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
5: Bueno, muy, muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación.
0: Ronald Araujo ya es a Liverpool, en jugará cedit, y Roni Bardaggi, per cert, passarà avui proves mèdiques de la lesió que es va fer ahir i que podria ser greu. I avui a Sitges...

0: Cabra de Cabra actuarà en el Festival Terramar per celebrar els seus 40 anys dalt dels escenaris. Tantes nits va pagar per tenir-la. Un minut per arribar a un quart de vuit. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, Calàgora, hi tindrem Vicent Sánchez, Anna Grau, Míriam de Sant Germán i Carlos Tavera. De moment, però, repassem les notícies de les últimes hores. Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, eh? Desastre nacional.
3: L'ha decretat el govern de Colòmbia arran del potent terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va sacsejar l'oest del país.
4: Segons l'últim balanç oficial, el sisme ja deixa almenys 132 morts, més de 570 ferits i un centenar de desapareguts, una xifra que les autoritats temen que vagi augmentant a mesura que avancin les feines de rescat.
5: L'epicentre s'ha localitzat al departament de Chocó, però s'ha notat per gairebé tot el territori, inclosa la capital, Bogotà. I també s'ha arribat a sentir en països veïns. Les destrosses són catastròfiques, amb més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
7: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron herides, lesionades i 60, quasi 60 edificacions que col·lapsaron completament.
6: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passa un quart de vuit, no consta.
3: Per ara, cap víctima catalana. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà està en contacte amb les autoritats locals, el Consolat Espanyol i els casals catalans per actualitzar la informació.
4: Uns 7.800 catalans viuen al país. El Ministeri d'Exteriors tampoc té constància d'espanyols afectats pel sisme. L'ambaixada de Bogotà està seguint la situació per si cal atendre membres de la colònia espanyola.
0: Es desmarca.
5: El Partit Popular de Vox. Els populars sí que aniran a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el repartiment de menors de Ceuta a la península.
3: El govern espanyol, però, prioritza que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
0: Anem a Madrid, doncs, Paula Brujats.
8: A Ceuta hi ha 1.400 menors identificats i en seran més i la xifra desborda tots els recursos. Per això ara el govern espanyol aposta perquè tots els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc s'ofereix a facilitar-ho.
9: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
8: Però la llei obliga a atendre abans els menors a Espanya que la família i accepti el retorn i que no vagi en contra dels interessos de la criatura, i això en molts casos serà inviable. Per això Estat i comunitats es veuran demà passat per començar a coordinar el trasllat de menors cap a la península, i el Partit Popular, a diferència dels consellers de Vox, no plantarà el ministeri.
10: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
8: I davant la por d'una nova entrada massiva per aquest cap de setmana, el govern espanyol ha suspès les vacances i permisos dels militars que hi ha desplegats a Ceuta. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Front Comú.
4: D'Itàlia i Dinamarca contra la immigració descontrolada dies després de la crisi de Ceuta.
5: Les líders de tots dos països reclamen augmentar les expulsions dels immigrants delinqüents i obrir més centres de retorn en països de la Unió Europea.
0: Més detalls, Albert Manyà.
11: En un comunicat conjunt, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen volen fins i tot altres solucions innovadores per donar resposta als ciutadans. Malgrat ser de pols ideològics contraposats, defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, denuncia la manca de solidaritat en la crisi actual.
12: Malauradament és cert que veiem fragilitzada per la lògica de l'oportunisme nacional, de la política nacional, internacional amb l'ús de la suspensió de l'espai Schengen, com és el cas que ha fet Itàlia.
11: Albert Manyà, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Un quart i tres minuts d'avui es tancaran.
3: Avui els accessos al cim de Montmaneu, el més alt del Segrià, perquè ningú hi pugi a veure l'eclipsi de demà.
4: La decisió l'han pres els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es bloquegin els camins que hi arriben.
2: Però Joan Álvarez.
13: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escàrceros i el Matret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escar.
14: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escar. Ras i curt.
13: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I més prohibicions.
5: Recordeu que també es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans del Barca i Siurana al Priorat.
3: Al Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancaran l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins.
4: Sempre amb ulleres. Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de demà, es miri des d'on es miri.
5: S'han de fer servir encara que s'observi des d'un territori on l'eclipsi no sigui del 100%.
4: Maria Costa.
15: El moment més crític per la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total. Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
15: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, Salut ha reforçat amb més professionals els centres d'atenció primària, hospitals i el sistema d'emergències mèdiques, sobretot els dies després de l'eclipsi per les possibles lesions. I és que no fer servir les ulleres pot comportar cremades a la retina que són irreversibles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Nou bombardeig.
3: Rus contra tota la ciutat ucraïnesa de Zaporizhzhia. Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
4: A més de Zaporizhzhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat.
5: L'ofensiva d'aquesta nit arriba poques hores després que Ucraïna matés 13 civils russos. Va ser l'atac contra territori rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Els drons de Kiev van atacar ahir un dels principals centres de la indústria petroquímica russa a la regió de Tarstan.
4: I exclosos.
3: Rússia exclou de les eleccions la formació Yabakla, l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Els analistes creuen que la seva popularitat ha espantat el Kremlin.
4: Moscou, Cristina Solies.
17: Les autoritats han temut que Yabakla convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Yabakla, Nikolai Rybakov, hi veu altres raons.
18: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
17: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I atenció amb això, Més videovigilància.
19: El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, creu que la ciutat està molt poc videovigilada i confia arribar a les 500 càmeres noves el 2027. Actualment n'hi ha 186. Són declaracions a l'escena.
20: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió i és un element d'acompanyament en l'activitat policial.
5: L'Ajuntament té previst informar avui mateix de noves ubicacions de càmeres autoritzades.
4: Contra el Plàter.
3: El pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país continua lluny d'aconseguir un consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra.
19: La Xarxa Catalana per una Transició Energètica just assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i es comenci de zero.
4: Roser Parera Moragues.
21: La plataforma se suma a l'oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu. Àlex Terès és l'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
22: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses
1: de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
21: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut permetran ajustar el pla a les necessitats de cada lloc. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Menys envasos.
5: A partir de demà s'ha d'aplicar la nova normativa europea que té com a objectiu reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients.
2: Roger Santaló.
22: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'anar incorporant diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
23: Si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
22: La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. A Espanya ara només es recuperen el 20% dels recipients i es vol arribar com a mínim al 90%. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
24: Bon dia.
2: El Barça en vol més a canvi de Ferran.
24: El Paris Saint-Germain ha fet una primera oferta de 40 milions d'euros pel davanter, però els blaugranes la troben insuficient. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
25: Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido. Estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
24: També el Barça, el davanter Roni Bardaggi, estarà entre 6 i 8 mesos de baixa després de lesionar-se ahir els lligaments creuats del genoll dret. El jugador passarà proves mèdiques avui mentre es resol la seva sortida del club blaugrana. I pel que fa a les arribades, avui pot ser un dia clau per al fitxatge de Rodri, que el Barça vol tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el City. En el cas Julián, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, de moment sense novetats sobre la seva possible incorporació.
2: I qui declara el seu amor, en aquest cas al Madrid, és Cucurella.
24: En el seu primer dia amb els blancs, el lateral s'ha desfet en elogis pel club.
26: És un club com mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
24: Pel que fa al Barça femení, perd l'atacant Quique Nazaret almenys durant un mes per una lesió muscular. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi.
2: I final, en presència catalana, l'europeu d'atletisme.
24: L'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, s'ha classificat per a la final de salt de llargada que es disputarà aquest vespre, i a l'europeu de natació de París, la nedadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz, s'ha classificat per a la final dels 200 metres esquena femenins.
27: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
24: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla a la final del 4x200 lliures femenins després d'acabar sisenes.
28: Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: el 20 de març del 1969.
28: I el número de la sort, el...
29: 11.
28: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
30: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
30: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Joan i companyia.
31: La Generalitat posarà en marxa un pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a diversos instituts per tal de reduir-ne la conflictivitat.
32: Sí, però Mossos vestits de pallers, eh?
33: De paisà. De paisà.
32: Sí, bueno, això, i sense armes.
33: Exacte.
34: Sense armes, eh?
32: Sense armes, claro.
31: Però aquest pla pilot no ha estat ben rebut pels sindicats de l'ensenyament, que ja han expressat el seu malestar davant d'aquesta mesura.
35: Efectivament, sisplau. Ai, gràcies.
34: Què vols, Sergi? Entenc pues, que entres en qualitat de professor
35: sí,
34: de baixa.
35: Sí, vull expressar el meu molestar per la cosa aquesta de ficar policia als codes.
34: És igual.
35: A mi això no m'agrada ni un làpice. No m'agrada ni un làpice.
0: Sergi, recordem, per l'oient que s'acaba d'incorporar, que tu ets professor, que estàs de baixa.
35: Sí, soc professor, estic de baixa.
0: Quants anys fa que estàs de baixa?
35: Farà 3 anys i mig.
0: Què et va passar?
35: Salut mental al colze.
0: Salut mental al colze.
35: Sí, aquí a la zona aquesta d'aquí...
31: Té el colze amb ansietat.
0: Avui tenim professors del públic, no està fent ni gràcia, cap gràcia, això, eh?
31: No, hi ha ningú que rigui.
0: Ah, però els alumnes sí que riuen, eh?
35: Clar.
0: Sí, sí.
35: Què vols, que no els hi preguntem per
0: bueno,
35: el tema?
0: Bueno, aquesta cara que tens és normal, fas.
35: Estava molestant-me, jo.
31: Sí, però que no sé què d'un làpiz, eh?
35: Això voldria anunciar al teu canal... Sí. Lligant la mida que prendrem els del col·lectiu de professors amb la professora aquesta també sí. Si fiquen policies als col·les.
31: Molt bé, quina mesura prendreu?
35: Farem vaga.
31: Home,
0: ah, hòstia, que original.
35: Ah, hòstia, no, que original no.
31: Ah, no.
35: Perdona, però no és fàcil organitzar totes aquestes vagues que tenim que fer, que hasta inclús estem tenint pelees internes per decidir el calendari de vaga.
31: Sí, jo ho vaig llegir l'altre dia, la veritat que fa una mica de gràcia, perquè es veu que ara esteu votant sí. Sobre la intensitat que han de tenir les protestes.
35: Efectivament.
31: No? Hi ha aquest debat intern.
35: I ara ens diuen això a la policia, vale, que no estem d'acord, però tenim el problema que no ens caben més vagues.
31: Hauries de fer una vaga dins d'una vaga.
0: Això és un clar, problema.
31: És una cosa és que no s'ha fet mai.
35: I si fiquem més vagues, quedaran menys dies de col·le que vagues previstes.
0: Sí.
35: I des de luego no farem una vaga en plenes vacances.
31: Sí, no tindria cap sentit.
32: Si pot parlar català bé, ni que sigui alguna paraula.
31: Sí, Sergi, en principi ja no volem parlar més amb
35: tu. Doncs jo tampoc vull parlar més amb tu, Sergi.
31: No, Sergi, ets tu. El Sergi ets tu. Cada dia més tonto.
0: Per conèixer més detalls d'aquesta mesura impulsada pel govern de la Generalitat, teníem nosaltres la consellera Parlon. Bon dia de nou.
6: Bons dies.
0: I ens acompanya també una persona que coordinarà tot l'operatiu, que és el sergent Guarro. Sergent Guarro, què tal? Bon dia.
7: Digui-m'hi.
0: Què és el que farà vostè?
7: Pues personalment li tinc que dir que m'agrada bastant aquesta tasca encomendada.
31: Sí, fins i tot em sembla que li ha millorat una mica el català.
7: Bueno, pues ya le digo yo que no ha sigut en l'escuela.
31: Arribem a 2:15.

0: La notícia continua estant a Colòmbia, on s'intensifiquen les feines de rescat després del terratrèmol de magnitud 7,4 d'ahir a la tarda. De moment, el balanç, l'últim que hem conegut aquesta matinada, és de 132 víctimes mortals, 132 morts. A més, hi ha prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts.
1: Podeu imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
0: És el testimoni de l'Adrià López, que ens ha fet arribar al matí de Catalunya Ràdio. Ell viu prop de Pereira, que és una de les ciutats més afectades pel sisme. Abelardo de las Priella, que tot just acaba d'assumir la presidència de Colòmbia, ha decretat l'estat de desastre nacional i s'ha compromès, diu, a no deixar sols els afectats.
2: No estan solos. Colòmbia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
0: I també te seguim amb la crisi de Ceuta. El govern espanyol avui torna a reunir-se amb l'executiu de la ciutat, en aquest cas és el ministre d'Exteriors, demà ho farà la ministra de Defensa. Ahir el president de Ceuta es va reunir amb el ministre de Política Territorial i llançava aquesta idea.
3: Incorporo incluso la posibilidad de modificaciones legislativas que se lleven a cabo de manera inmediata para que los menores sean reagrupados.
0: És el que deia Juan Jesús Vives, el president de la ciutat autònoma de Ceuta. I tot això, evidentment, la vigília de l'eclipsi solar serà demà, finalment. Els municipis on es viurà l'ocultació total del sol ja estan perfilant l'operatiu per rebre els visitants i, de fet, cada cop es tanquen l'accés a més espais naturals, bàsicament pel risc d'incendi i també per evitar aglomeracions i col·lapses. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
4: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. I dues lesions, una al Barça masculí del davanter Roni Bardaggi i una al femení Kike Nazar, que es perdrà l'amistós de demà contra el Montpellier.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, important, de cara a l'eclipsi de demà, però comencem per avui. Jofre Genoé, què tal?
5: Bon dia. Doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època, per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals, i que des del sud del país, des de les Terres de l'Ebre, arriben a endinsar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada. Això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa, i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior i, en tot cas, el terç oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i, sobretot, més a la tarda que al matí, el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marisa Gil, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Tranquil·litat a la xarxa de mobilitat del país. Només destacar 20 minuts de retard a la línia R14 en tots dos sentits. També arribarà a Barcelona amb 6 minuts de demora el tren de la línia R15 que ve de Riba-roja d'Ebre. D'altra banda, recordar que a aquesta hora i fins 8:45 del matí la circulació entre les estacions de Martorell Central i Ruïl Camp Vallhonrat de la línia R8 i entre Martorell Central i Molins de Rei de la línia R4 es farà per carretera. Pel que fa a la circulació aèria, el vol de Ryanair que havia de sortir del Prat amb destinació Menorca ara a 8:45 del matí no ho farà fins 3:45 de la tarda i el vol també de Ryanair entre Barcelona i Milà sortirà amb 20 minuts de retard.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs de moment tranquil·les, però hi ha cua a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona a causa d'un accident a l'autopista C33 a Montcada i Reixac en direcció d'entrada a Barcelona, també per una topada que talla un carril, i a la Ronda de Dalt aturats entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més d'una horeta, el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Míriam de Sant Germán i el Carlos Tavera. Però de moment fem un cop d'ull als diaris. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bartrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: El terratrèmol de Colòmbia i la política migratòria de la Unió Europea són els dos grans temes de les portades.
8: El País descriu Colòmbia com una nació tocada després del fort terratrèmol. El sisme ha afectat el centre i la zona occidental del país i, de moment, ha deixat més d'un centenar de morts.
9: El diari ho defineix com una catàstrofe que s'han portat edificis i ha malmès infraestructures. També afegeix que la gestió d'aquesta gran tragèdia és la primera prova de foc pel govern de las Priella.
8: I parlant del president colombià, la BC se centra en la seva reacció. Aclareix que ha convocat un comitè d'emergència després del terratrèmol més fort de la dècada per gestionar no només els morts, sinó també els milers de persones que continuen atrapades.
9: La carta conjunta de Meloni i Frederiksen a favor de crear centres de deportació de migrants també és present a les portades. La Vanguardia veu la posició d'Itàlia i Dinamarca com un pols a la Unió Europea.
8: L'Ara va un pas més enllà en el seu editorial i diu que troba a faltar una reacció europea més forta a la crisi de Ceuta, en especial a la presidenta de la Comissió. comissió, Ursula von der Leyen, que diu que està desapareguda. El diari assegura que Sánchez s'ha quedat sol defensant la frontera sud d'Europa perquè cap país ha ofert ajuda de cap mena, ni tan sols humanitària.
9: El periòdico, per la seva banda, dedica el tema del dia a la revisió d'infraestructures aèries. Diu que el creixement dels vols diaris a Europa d'entre el 3 i el 5% ha portat al límit l'espai aeri del Prat i Barajas, que aquest estiu treballaran per sobre de la seva capacitat.
8: I El Punt dedica el seu tema del dia a l'eclipsi, amb una infografia sobre on es veurà els països catalans i amb entrevistes a experts. El diari explica que l'expectació es desferma, tot i que les previsions meteorològiques no indiquen unes bones condicions.
9: I Xavier Domènech dedica el seu article d'opinió del Regió 7 a diferenciar entre fanàtics de l'eclipsi i persones que no hi donen importància. Diu que, per les primeres, l'eclipsi sembla una religió. En canvi, les segones es consolen en la certesa que serà breu.
0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa, continuem repassant els articles dels diaris. En aquest cas, la premsa digital. Sílvia Creus, què tal? Molt bon dia.
10: Ah, bon dia, molt bé.
0: El no casament de Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez avui provoca el caos, eh?
10: Feia dies que hi havia rumors i el diari de Sun havia anunciat que havia de ser aquest dissabte passat, dia 8, a les 3 de la tarda, una bona hora a la fresca, a la catedral de Funchal, capital de Madeira. S'hi van aplegar 2.000 persones i alguna influencer que es va passar de llesta publicant un vídeo on es vantava d'haver agafat lloc a primera fila davant el temple amb la seva mare. L'enrenou va ser tan gran que va interrompre la cerimònia dins l'església on es casava una parella anònima que es va quedar de pasta moniato quan va veure que tenia més claca de l'esperada. Una mica com la boda de Lolita, però 3.0. Un mitjà portuguès va compartir el vídeo del moment i Cristiano Ronaldo va comentar la publicació amb uns emojis rient. Ho explica l'ABC.
0: I indemnització de 1.000 euros per danys morals a un treballador per no haver-lo convidat al sopar de Nadal de l'empresa.
10: El treballador tenia una relació conflictiva amb l'empresa a la qual havia posat diversos litigis que havia guanyat i se les va tenir amb el director quan va saber que no estava convidat al típic dinar de Nadal. Una conversa que va gravar en la qual el seu cap li va dir que convidaven i premiaven els treballadors que creien convenient. A més, va ser l'únic empleat de tots que no va rebre l'ot de Nadal i, com era d'esperar, va començar un nou litigi amb l'empresa que també ha guanyat. 1.000 euros pel lleig del sopar i un lot valorat en 149,05 sense IVA per doble vulneració dels drets fonamentals. Això és un win-win, eh? T'escaqueges del sopar i et paguen 1.000 euros.
0: I 1.000 euros, tu,
10: Déu-n'hi-do. Ha passat a Tarragona i ho explica el diari de Tarragona.
0: I una actriu de Harry Potter es fa d'or a OnlyFans.
10: I sense marmotes ni nus. Jessie Cave, que feia de Lavender Brown a la mítica nissaga de J.K. Rowling, no trobava feina com a actriu i no es veia treballant en cap lloc de cara al públic, com ara un supermercat deia, mentre la gent li cridava encanteris de Harry Potter. Aprofitant la seva llarga i bonica melena, va començar a publicar continguts a OnlyFans, raspallant-se els cabells, agitant la cabellera o disfressant-se a petició del públic, per exemple, d'elfa o caracteritzada com a Lavender Brown. Assegura que en un any ha guanyat més que en tota la seva carrera d'actriu. Ho explica el Mundo.
0: I a aquesta hora continuem el repàs a la premsa amb els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: Avui tota la premsa internacional té la mirada posada en el terratrèmol de Colòmbia i és portada en bona part dels diaris. Si ens fixem en concret en la premsa colombiana, El Tiempo, per exemple, expliquen que avui bona part dels ministres del nou govern d'Espriella es desplaçaran a les zones més afectades i quins són els punts habilitats a Bogotà per fer donacions. Al Colombiano hi trobem alguna història més d'esperança, com quan els serveis d'emergències aconsegueixen trobar una mare i una filla sota la runa. El diari de l'Otun, de la regió de Pereira, és una de les més afectades, expliquen com els familiars de les víctimes poden demanar ja la indemnització i fan un primer balanç, un balanç preliminar a la zona amb 40 víctimes mortals i 65 edificis que ja s'han ensorrat. Colòmbia, a banda, ens acabem fixant en dos apunts que explica el New York Times, tots dos, sobre el president dels Estats Units. D'una banda, explica com Trump es va amagar en un carro de catering de l'aeroport per poder sortir en un vol militar secret des de Turquia. Això va passar durant la cimera amb diversos líders mundials que es va celebrar el mes passat a Ankara i després d'una amenaça creïble, diuen, per part de l'Iran. El mateix diari també parla sobre el famós Arc de Triomf daurat que vol construir Trump a Washington. Ahir dilluns es va fer públic un informe dels serveis de parcs nacionals en què diuen que la construcció

0: Habitatge de luxe en venda de més d'un milió d'euros és a Madrid, Màlaga, les Balears i Barcelona. L'ultraluxe, a partir de 3 milions, encara es troba més concentrat. Madrid, Màlaga i les Balears en concentren 4 de cada 5. I, per contra, a Palència i Sòria no hi consta cap habitatge de luxe en venda.
1: Anem a la premsa esportiva. Miguel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
2: Si Julián conegués els Amics de les Arts, cantaria Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. En casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig. L'Atlètic està convençut de fer-ho. El club no vol deixar-lo marxar. Gilmarín, el màxim executiu dels Matalassers, no vol parlar amb l'argentí i Simeone encara ha de tornar demà. Per a Lluís Miguel Sanz, d'Esport, qui ha d'estar convençut de fer-ho és el Barça. Potser ha arribat un moment en què el Barça hauria de prendre una decisió pel bé de la planificació esportiva, escriu. Qui té ganes d'una nit d'estiu amb cinema francès a la fresca és Ferran Torres, que ha vist com el Barça vol que el PSG millori la seva primera oferta. 40 milions no són suficients, tot i que tant el jugador com el club esperen que la situació es resolgui abans que el davanter torni a entrenar amb el Barça. Tot i que segurament no serà la fresca, sí que hi haurà cinema català i francès a l'amistós de demà entre el Barça femení i el Montpellier, i també s'hi farà de nit, encara que només un minut. El periòdic explica que s'hi repartiran ulleres per veure l'eclipsi, que coincidirà amb el partit. La premsa esportiva també destaca els protagonistes dels campionats europeus d'atletisme i de natació. Els embolla Jaime Guerra a la final del salt de llargada i les nadadores Irene Ciércoles i Estela Tonraz. Aquesta última disputarà avui la final dels 200 metres esquena.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Anem a la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
4: Bon dia. Doncs avui premsa del cor o un nou capítol de Quanta Guerra. Per què? Quina relació hi ha entre les espais gais i la guerra civil espanyola? Doncs més del que pugui semblar a simple vista. Kerry Halliwell, la pèl roja, ha explicat a les seves memòries que el seu besavi va ser assassinat per les tropes franquistes. L'avi de la seva mare era l'alcalde de Dos Torres a Còrdoba durant l'inici del conflicte. Les tropes franquistes el van acusar de comunista i el van afusellar. El seu fill, és a dir, l'avi de l'espai també va combatre com a milícia republicà a la Batalla de l'Ebre. La cantant del Wannabe sempre havia parlat del seu amor per Espanya i del seu passat de la seva mare com a immigrant al Regne Unit des d'Osca. Ara l'estrella del pop va un pas més enllà i reivindica el seu llegat del besavi, que de ben segur, si era tan progressista com diu la cantant, avui en dia seria fan del Girl Power, de la seva besneta i les seves amigues.
1: Gràcies, Carlos. 2 minuts i arribarem a 3 quarts de 8.
5: Catalunya Ràdio. El pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
6: Mordoku!
7: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Les tasques d'extinció van bé.
10: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: Registres a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
12: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
13: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
14: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
16: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
17: Seria vida i miracles amb el vinil.
18: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
21: Ets tu.
22: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 3:45. Marta Viana, bon dia de nou.
23: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui, va?
23: Mira, comencem amb una actriu catalana.

0: Corberó, l'actriu de La Casa de Papel, entre moltíssimes altres coses, quants anys fa?
1: Úrsula Corberó, 32.
0: Que jove la fa, 37. Sí. Bueno, jove,
1: sí,
0: una abraçada. Carlos Sobera, quants anys?
1: Carlos Sobera, 70.
0: 66.
1: Ei.
0: Anem amb l'actor Chris Hemsworth.
1: Home, Thor. Thor, 40.
0: 43. Ei. I acabem amb una actriu que segur que t'agrada també moltíssim, que és Viola Davis. Que
1: fa Viola Davis, quina crac. 64?
0: 61.
1: Ei, mira, ha passat una mica.
0: Bueno.
1: I el Santoral?
0: Avui és Santa Clara, també Santa Susana, Santa Gilberta, Santa Digna, Santa Filomena, Sant Alexandre i Santa Aurí.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I ja sabeu que al Matí de Catalunya Ràdio cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària per llegir els que estigueu de vacances, o els que no estigueu de vacances també, sempre és una bona idea llegir, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bones, des de la llibreria La Trenca d'Andorra us volem recomanar per aquest estiu Metamorfosis, de Laura Tomàs Mora, publicat per Editorial Merusa. És un recull de 17 relats que giren al voltant de les dones i que utilitza el gènere fantàstic i de terror per parlar de temes com l'amor, la violència, la família, la por, la pèrdua, el desig o la transformació que implica la maternitat. Els contes són petits jocs simbòlics, escrits amb precisió, contundència i molta, molta habilitat. Trobareu tota mena de temàtiques, tota mena de personatges, fins i tot una reinterpretació molt especial de la llegenda de Sant Jordi. Esperem que us agradi. Fins molt aviat.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Vicios Ocultos.
3: Segueix un exitós gestor de fons d'inversió. La seva vida dona un tomb quan perd la feina i s'enfronta a un divorci complicat. És incapaç de renunciar al seu luxós estil de vida, de manera que decideix entrar a robar a les cases dels seus veïns. El que comença com una manera d'aconseguir diners per no perdre l'estatus, s'acaba convertint en una doble vida. Una combinació de drama, thriller i comèdia negra que satiritza la hipocresia dels rics. John Hamm interpreta el protagonista en un paper que li va com un vestit a mida. Té dues temporades que trobareu a Apple TV.
1: Són 3:15 de 8 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas.
6: Puedo imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre i a fora de la casa.
7: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil.
8: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen. Ningú li agrada estar en la situació en la que estem.
9: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar.
10: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre. La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Identificar.
11: Provar la identitat. Reconèixer que una persona és realment tal persona. Ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i la prioritat del govern espanyol és retornar-los a les seves famílies. El Marroc també el reclama i s'ofereix per accelerar el procés. Centenars de menors, però, encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats.
1: Homologar.
11: Autoritzar alguna cosa que compleix els requisits establerts oficialment. Els oftalmòlegs insisteixen que cal d'ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquest dimecres en qualsevol punt del territori. Es miri des d'on es miri. Els professionals alerten que no utilitzar-les pot comportar cremades irreversibles a la retina i demanen protegir-se els ulls amb ulleres certificades per la Comunitat Europea i pel certificat ISO.
1: Companyia.
11: Cos d'actors i de tècnics teatrals format per representar espectacles d'una manera continuada. La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa que ja va anunciar fa unes setmanes. L'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i de la dansa.
1: Posem-hi també tres xifres amb la Sílvia Creus. 2.000.
12: Són els euros que haurà de pagar de multa l'entitat prestadora Cofidis a una consumidora per vulneració de l'honor per haver-la inclòs a la llista de morosos. El Tribunal Suprem li ha donat la raó perquè diu que l'acció de Cofidis no responia a la finalitat pròpia dels fitxers de solvència patrimonial, sinó que pretenia operar com un mecanisme de pressió davant de qui venia sostenint de forma fundada i persistent la nul·litat del contracte que havia subscrit amb l'entitat pel seu caràcter usurari.
1: I un número familiar en aquest programa, 152.
12: És el nombre de robatoris de cable a les instal·lacions d'Adif a Catalunya que es van denunciar el primer semestre d'aquest 2026. La xifra suposa pràcticament un robatori de cable de coure o fibra òptica cada dia, una xifra que duplica les de l'any passat i gairebé iguala en 6 mesos els 184 robatoris registrats tot el 2025. La comparació encara és més espectacular, tirant enrere només 4 anys. El 2022 es feien durant tot l'any els robatoris que ara es registren en només un mes.
1: Deia familiar, perquè és una notícia que vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I 6.
12: Són els models d'ulleres per veure l'eclipsi solar que les autoritats de protecció als consumidors han ordenat retirar perquè presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Les ulleres retirades tenen el filtre excessivament fosc, cosa que pot fer que els usuaris se les treguin per localitzar el disc solar i potencialment exposin els ulls a la radiació directa. Els models són els de les marques SP Eyecare Professional, Omanage, Leonstar, Opticalia, Orro i Pelispan.
1: I a les tres imatges del dia amb el Carlos Sant Andrés. A la primera, evidentment, hi veiem un edifici ensorrat, en aquest cas a Cali, a Colòmbia. Una gran muntanya de runes, desenes de persones busquen entre les restes si hi ha o no possibles supervivents.
13: Són les feines de rescat que la ciutadania ha organitzat després del terratrèmol que ha afectat greument el centre i l'oest del país. El sisme ha ja causat 132 morts i 570 ferits. A més, ha destruït uns 1.600 edificis i ha afectat 6 aeroports. El govern ha qualificat la situació de desastre nacional i ja treballa en un comandament unificat per atendre l'emergència. La prioritat ara és rescatar les persones que continuen sota la runa.
1: A la segona imatge del dia hi veiem un home descansant en un llogaret sota un sostre de xapa. Plou, està completament envoltat d'aigua.
13: És una de les imatges que ha distribuït l'agència Reuters sobre les pluges monsòniques i els ciclons que hores d'ara castiguen al nord de les Filipines. El temporal ja ha provocat una dotzena de morts i 8 desapareguts. La zona més afectada és l'illa de Luzon, la més poblada del país. Segons les autoritats filipines, la previsió és que les pluges i les fortes ratxes de vent disminueixin durant la setmana.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Girona. Què hi veus, Maria Rovira?
14: Doncs hi veig un paisatge preciós de vinyes arrenglarades en pendent davant del mar, a Colera, a l'Alt Empordà. És una imatge de la finca on s'elabora Aires de Garbet, del celler Peralada, que ha estat elegit el millor vi negre d'Espanya 2026. L'anyada del 2021 d'aquest vi ha rebut el premi concedit pel Ministeri d'Agricultura. El jurat ha destacat la trajectòria centenària del celler, el seu compromís amb la innovació, la sostenibilitat ambiental i la projecció internacional.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
18: Si no ho cal.
17: És que això no
18: és. Que quedem unes preguntes a vegades, tio.
19: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
17: A veure, Xuriguera.
18: Ai, el swap i el rap, a més, llavors i el crack.
17: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
19: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
16: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí, fort terratrèmol a Colòmbia, el balanç provisional és de 132 persones mortes, prop de 600 de ferides i un centenar de desaparegudes.
11: Hi ha més de 80 edificis totalment ensorrats i prop de 1.500 habitatges afectats. Abelardo de la Espriela, president de Colòmbia, es dirigia als afectats.
24: No estan solos. Colòmbia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
1: Ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio hem recollit alguns testimonis, com el de l'Adrià López, que viu a prop de Pereira, que és una de les zones més afectades.
6: Podeu imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia, i jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre.
1: I el Partit Popular es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió amb el Ministeri de la Infància, on s'ha d'abordar el trasllat de migrants menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
11: Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonómica del PP.
0: Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
11: El govern espanyol prioritza, però, que tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho.
1: I a la vigília de l'eclipsi, els municipis on es preveu més afluència de visitants tanquen accessos a espais naturals per evitar el col·lapse davant del risc d'incendi.
12: Per exemple, a partir d'avui es tanquen els accessos al cim de Montmaneu, al cim més alt del Segrià.
1: I un altre bombardeig rus en aquestes últimes hores contra la ciutat ucraïnesa de Zaporíjia.
11: Almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'aquesta nit.
1: Una novetat d'avui, el tinent de l'alcaldia de la Seguretat de Barcelona creu que la capital catalana està molt poc videovigilada.
12: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Albert Valle confia arribar a les 500 càmeres noves al 2027. Actualment n'hi ha 186.
2: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat, de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat, i després fins a 1.000 i més si convingués.
1: I tret de sortir de la sisena edició del festival Jordi Savall.
11: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Jordi Savall, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen, i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
4: Bon dia, doncs encara aquesta nit i matinada hi ha hagut alguns ruixadets de manera local que han donat gairebé 7 litres per metre quadrat, per exemple a Sant Pau d'Ordal, a la zona del Penedès, gotellades, 2-3 litres per metre quadrat al voltant de la zona del Penedès, també comarques pròximes a unes dècimes de litre d'aquesta petita nuvolada que ja s'allunya i que ha de donar pas al sol, per tant núvols residuals aquest matí que aniran dissipant-se i el sol s'ha d'imposar en un matí de ple estiu, de plena canícula, amb molta xafor i amb una matinada molt tòrrida, molts sectors de la costa però especialment a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, ha baixat dels 28.3. Per tant, temperatures que de nou es situen als valors més elevats de matinada d'aquest estiu. I bé, avui les màximes tornaran a superar els 35 graus a l'interior, amb una calor intensa, amb aquesta xafor a la costa, i malgrat que el matí sigui en conjunt estable i assolellat, a la tarda parlem un altre cop de nuvolades i ruixats amb algunes tempestes a la meitat nord del país i sobretot al voltant del Ripollès, on hi ha avisos d'intensitat de pluja.
1: I repassem la mobilitat amb la Marisa Gil. Marisa, què ens expliques? Bon dia.
23: Bon dia. A aquesta hora destaquem retards de 20 minuts a la línia R14 entre la Plana Picamoixons i Barcelona en tots dos sentits i també porta 5 minuts de demora al tren de la R16 que ve de Tortosa i arribarà a Barcelona. D'altra banda, a l'aeroport del Prat, el vol de Eurowings entre Barcelona i Bonn sortirà amb 20 minuts de retard i el de Wizz entre Barcelona i Cracòvia ho farà 45 minuts tard.
1: I a les carreteres, Mariluz García, com ho tenim això? Bon dia.
25: Bon dia, doncs encara tranquil·les amb una petita retenció a l'autopista C33 a Montcadi Reixac direcció Barcelona per un accident, a l'autovia 2 a Caldes de Malavella direcció Girona i les rondes, rondada a l'Intraort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat per obres, la ronda litoral congestionada de Diagonal Mar a la Barceloneta també sentit Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz.
23: Fins ara.
1: Hora dediquem sempre una cançó a qui vulgueu, a qui ens digueu, al 636-360609. Ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609. Dieu la cançó i a qui la voleu dedicar, com ha fet la Berta, vaja.
26: M'agradaria dedicar El cel, de Rocco Banana, un grup de Banyoles, a tota la gent de Sant Narcís, del barri de Sant Narcís. Moltes gràcies!
27: Fas tard, si creus

0: bon dia a tothom, molt bon dimarts. Avui una de les notícies, evidentment, de la matinada, malauradament, és el terratrèmol de Colòmbia. I tornarem en directe d'aquí uns minuts, aquí al matí, de Catalunya Ràdio, després que l'últim balanç d'aquest sisme de magnitud 7,4 ja acumuli 132 víctimes mortals. Quan fa ben poques setmanes del terratrèmol de Veneçuela, 7 setmanes tot just, amb un balanç de 6.000 persones mortes, el de Colòmbia ja té 132 morts, a més de 570 ferits i un centenar de desapareguts. És per això que les autoritats colombianes apunten que molt probablement aquest balanç de víctimes mortals malauradament pujarà. Hi ha diverses ciutats seriosament afectades, amb una vuitantena d'edificis que han quedat enderrocats, un miler més que han quedat seriosament afectats, i anirem en directe al matí de Catalunya Ràdio per veure l'última hora d'aquest terratrèmol de Colòmbia de les últimes hores. Un altre dels temes de les pròximes hores i de les últimes continua sent Ceuta. Avui el govern espanyol continua amb la seva amb el seu llistat de reunions amb el president de la ciutat autònoma. Ahir va ser el ministre de Política Territorial, avui és el ministre d'Afers Exteriors, demà la ministra de Defensa, això mentre el president de Ceuta ha llançat obertament la idea de crear un centre, de crear, perquè ens entenguem, un centre d'internament d'estrangers per les persones que hi ha a la ciutat, mentre no es tramita, sigui el seu trasllat a la península, sigui el seu trasllat al Marroc, que hi hagi aquest centre on habilitar aquestes persones per evitar, diu, que dormin al carrer. Parlant de centres, que evidentment el tema de les últimes hores, i ho trobareu avui a tots els diaris, n'informàvem ahir en directe, així que ho sabíem aquí al matí de Catalunya Ràdio, és aquest comunicat que han fet la primera ministra italiana i la primera ministra danesa, demanant obertament, arran del cas de Ceuta, agafant el cas de Ceuta, encara que no hi tingui absolutament res a veure, però agafant el cas de Ceuta com a, diguem-ne, coartada per justificar la idea que promouen alguns governs de crear centres fora de la Unió Europea on enviar-hi, per exemple, les persones que els sol·licitin asil i se'ls hi denegui. En fi, aquest és un dels grans temes de l'actualitat de les últimes hores i, com dèiem, també de les pròximes, a l'espera de l'eclipsi. Falta una mica més de 24 hores, l'eclipsi serà demà, s'insisteix una vegada i una altra. Avui tindrem detalls del dispositiu de trànsit en evitar la P7 per anar al sud del país, on l'eclipsi serà total, per evitar així possibles col·lapses. Avui es continuen tancant espais naturals pel mateix, per evitar col·lapses i també per reduir el risc d'incendi. I s'insisteix en la qüestió de les ulleres, eh? Posar-les bé, mantenir-les tota l'estona, sobretot a les zones on l'eclipsi no és total, no us confieu, tingueu posades les ulleres tota l'estona i sobretot que siguin homologades, perquè ahir sabíem que se'n retiraven 6 models que no ho estaven. Ara mateix són les 8:03, Jofre Genuer, com estàs tu? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé, molt bé.
0: Com pinta el dimarts?
1: Una mica calorat, amb aquesta calor tan intensa, sobretot en punts de la costa, amb aquest ambient tòrrid, i destacarem aquests 28 graus de mínima a la ciutat de Barcelona, al barri del Raval, molts valors de 25 a 26 a la costa, sobretot amb aquesta xafogor. Això de moment no varia gaire, i bé, avui esperem que el matí sigui estable, amb un ambient de ple estiu, de fet, només amb alguns núvols residuals a la costa, alguns núvols baixos, a producte d'aquesta mateixa humitat elevada, aquesta xafogor, i bé, aquestes nuvolades matinals ja han marxat, que han donat alguns registres de 3, 4, fins a 7 litres per metre quadrat a la zona del Penedès, i esperem calma fins a migdia. A partir de llavors, doncs, tornem a parlar de nuvolades. Hi ha un embussament d'aire fred que ha circulat pel sud de França entre abans d'ahir fins avui, ha anat molt lent, i ara va marxant, i això doncs ens fa ser una mica optimistes de cara demà pel dia de l'eclipsi, que sí que hi haurà alguna nuvolada, però serà més esquifida, més puntual, i en general doncs esperem més bonança respecte avui. Aquesta tarda, de fet, hi hauran ruixats i tempestes a partir de migdia, com dèiem, sobretot al voltant del Ripollès, Berguedà, Lluçanès, on hi ha avisos d'intensitat de pluja. En aquesta àrea podria haver alguna tempesta una mica intensa, i al llarg de la tarda, avançada la tarda, poden fins i tot situar o arribar-se a la zona central de Catalunya o interior de les comarques de Girona o Empordà, però perdent ja força. A la resta serà més difícil i amb unes temperatures que avui tornaran a situar-se clarament per sobre dels 35 a l'interior del país.
0: Gràcies, Jofre. Deies que ara de cara demà algun núvol, però esquifidet, amb l'eclipsi?
1: Sí, demà bàsicament serà un problema de núvols molt locals, no de manera general, ni de canvis importants, ni de tempestes generalitzades, sinó de manera local sí que pot haver algun núvol que faci una mica la guitza, però a nivell general, ara com ara, sembla que el pronòstic és molt òptim i, per tant, podria veure's força bé a molts indrets.
0: Demà ho actualitzarem. Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Demà en parlarem. parlarem encara de l'eclipsi, perquè avui ja som a la vigília d'aquest esdeveniment que tanta expectació està generant, però la notícia de les últimes hores, la trista notícia de les últimes hores, continua sent el terratrèmol de Colòmbia.
2: 1:50 PM, seguimos en esta emisión del mediodía de Noticias Caracol con información en vivo y desde las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió esta mañana al país. Precisamente y ante la magnitud de la emergencia, Colòmbia comienza a recibir ofrecimientos de ayuda internacional para...
0: Segons l'últim balanç oficial, aquest terratrèmol, que ha estat de magnitud 7,4, deixa de moment, i subratllem el de moment, 132 víctimes mortals. Diem el de moment perquè n'hi ha pràcticament 600 que estan ferides i un centenar que estan desaparegudes. Per tant, molt probablement, com dèiem ara, aquesta xifra de 132 víctimes mortals augmentarà. L'epicentre del terratrèmol ha estat el departament de Chocó, però s'ha notat pràcticament a tot Colòmbia, incloent la capital, Bogotà. Consten més de 80 edificis que s'han ensorrat del tot. Això que sentiu és justament un edifici que s'ensorrava en una de les imatges del terratrèmol que s'han fet més virals. També hi ha prop de 1.500 habitatges afectats, és a dir, amb algun tipus d'esquerda, per exemple, que s'estan revisant. De moment no consta cap víctima catalana, sí consten diverses persones que estaven allà, que han notat els efectes, però que afortunadament no han pres mal. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy. Sí, al matí de Catalunya Ràdio hem parlat aquest matí amb Joan Trias, que és periodista i que està aquests dies de viatge a Colòmbia.
4: Érem a prop de 2:45 del matí, era dutxant-me a casa de la meva parella, sortia de la dutxa i de cop sento la meva parella que em diu salimos de casa, i començo a escoltar una alarma i començo a veure que aquelles parets es mouen. Una sensació molt estranya, una sensació de mareig, de moure's al terra als teus peus i no saber on bé què passa. Allò que dura un minut i mig se t'arriba a ser etern, eh?
3: Un altre dels afectats és Adrià López. Ell és de Sabadell i viu i treballa a Colòmbia. Té una finca cafetera hotel a Villa Cristina, al costat de Pereira. Ella estava amb la seva filla de 3 anys en el moment del terratrèmol.
5: Corrien les hores de les 7:30, 7:45 del matí, just m'ha pillat allà amb la meva nena, que tinc una filleta de 3 anys. Podeu imaginar el susto, hem sortit, es movia tota la casa, es movien tots els arbres, el soroll de tot es movia. Jo estava petrificat a fora, una zona més o menys segura, sense cap arbre a sobre i a fora de la casa. Ens han caigut alguna part de les teules, del sostre, i pocs danys, la veritat. Pocs danys, gràcies a Déu, perquè a més nosaltres, com que vivim a una zona del camp, a una finca, al nostre negoci, ens dediquem al turisme, tenim una finca cafetera hotel aquí fora de Pereira, de Villa Cristina. Per sort estem tots bé. Mai havia viscut això, la gent està tot al carrer, està tot saturat, no hi ha línia de comunicació, les gasolineres no funcionen, la gent està boja per gasolina, per energia, per carregar els mòbils i avisar la gent. Gràcies per preocupar-vos per nosaltres, gràcies catalans, i res, seguim endavant.
3: Així ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio. El sisme també ha enxampat a Colòmbia la periodista Elisabet Cortiles.
6: Hem rebut un missatge al mòbil dient-nos que de manera imminent sentiríem un temblor, i així ha estat, efectivament, al cap de pocs segons. Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres a veure què estava passant, gent als carrers...
3: La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i el Ministeri d'Exteriors estan fent un seguiment de tots els catalans a Colòmbia.
0: Aquest terratrèmol s'ha registrat just 3 dies després que el nou govern arribés al poder, el govern d'Abelardo de Laspriela, assumís la presidència. De moment ha hagut de decretar la situació de desastre nacional. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: La zona més afectada pel terratrèmol abarca una part important de la Vall del Cauca i el que es coneix també com l'Eix Cafeter, una zona molt important i turística de Colòmbia. Ciutats com Armènia, Pereira i Cali, entre les més afectades. A Cali, per exemple, en aquestes darreres hores s'han viscut escenes molt emotives quan els equips de rescat treien en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies. L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ara el sentirem, decretava toc de queda per evitar aldarulls i problemes durant la nit i feia emocionat aquesta valoració.
8: Hi ha cerca de 60 persones fallecides i pues són miles les persones que terminaron herides, lesionades i... Y 60, casi 60 edificaciones que colapsaron completamente.
7: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan Biosca, des de l'Amèrica Llatina. A aquesta hora podem saludar el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, el Francesc Minguell. Senyor Minguell, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia, com esteu?
0: Com està?
9: Doncs afectat. Afectat perquè és una situació doncs, que colpidora. Fa dos dies nosaltres érem a Pereira, vam viatjar a Manizales, i realment saps que dos dies després ha succeït aquest terratrèmol, doncs realment colpits.
0: On el va agafar, el terratrèmol, senyor Minguell?
9: Nosaltres vivíem a Bogotà, ja estàvem com a 300 quilòmetres de Pereira, i havíem tornat, volia dir que fa dos dies estàvem allà, a la catedral de Manizales, estàvem visitant Pereira, vam estar a un congrés on érem més de 7.000 veterinaris en un congrés, i just ens vam tornar el diumenge.
0: A Bogotà per això s'ha notat una mica també, no? Perquè ens deien que s'ha notat a tot el país.
9: Sí, sí, sí. El terratrèmol s'ha sentit a tot arreu, a Bogotà doncs s'ha mogut tot, però no hi ha hagut, per fortuna, no hi ha hagut doncs cap desgràcia ni material ni personal a Bogotà, perquè l'epicentre ens ha agafat una mica lluny.
0: Ara em deia que havia tornat de Pereira, o és on hi havia hagut aquest terratrèmol. No sé si té notícies de com està aquella zona després d'haver-hi anat.
9: Sí, sí, sí, evidentment. Evidentment, perquè tenim amics allà, tenim coneguts, tenim catalans que estan vivint en aquella zona, que òbviament vam estar intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan vam saber que tots estaven sants i estalvis, doncs, però de totes maneres posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
0: Per tant, ningú no ha pres mal, però com em deia, hi ha gent que ha tingut danys i fins i tot s'ha quedat sense casa.
9: Sí, evidentment, sí, sí, sí. Hi ha un català molt, bueno, que és conegut, que som amics i que a l'apartament on era doncs, que ha quedat malmès i ha hagut d'anar a casa d'un altre català doncs, a passar aquests dies.
0: És habitual que hi hagi terratrèmols a Colòmbia?
9: Doncs que hi hagi certs moviments sísmics, sí. Sobretot aquestes zones hi ha volcans, hi ha zones que sí, sí hi ha un cert risc sísmic, però l'important que va haver, a més en la mateixa zona, Armènia, Pereira, Manizales, va ser l'any 1999, i ja va haver moltes víctimes.
0: Els van avisar? Van rebre algun tipus d'avís?
9: No, a Bogotà no vam rebre cap avís. Suposo que perquè ens han dit que les zones més afectades sí que uns minuts abans els van dir que hi hauria un moviment sísmic.
0: No sé si els seus veïns, la població d'aquí a Bogotà mateix, si ara mateix tenen por o és un fenomen al qual, com em deia ara, no diré que acostumats, perquè això acostumats no s'hi està mai, però que hi és una qüestió que la tenen en el seu radar, diguem-ne.
9: Sí, inclús de tant en tant fan algun simulacre i hem de saber doncs, què s'ha de fer en aquests casos, no? Quan sents que tremola, doncs sortir fora de les cases i, òbviament, deixar els objectes personals, sinó sortir fora de les cases i no quedar-se dins els edificis.
0: Ara em deia que no consten ferits ni víctimes entre els catalans. No sé si està en contacte amb el govern o amb les autoritats.
9: Sí, sí, sí. M'ha estat... En contacte, de seguida vam estar el delegat del govern als Països Andins, que viu a Bogotà, doncs vam parlar amb ell al cap d'uns minuts, i des de la Generalitat ens van trucar de seguida, ens van posar a la nostra disposició, i sí, sí, estem en contacte permanent amb el grup de catalans, òbviament, que estan dins la nostra associació de la Comunitat Catalana de Colòmbia, però sí, ens vam sentir de seguida protegits. Hem rebut, i després al cap del dia, doncs, a part de vosaltres, els periodistes, sí que molts polítics catalans es van posar en contacte amb nosaltres.
0: Doncs ens alegrem que estigui bé el Francesc Minguell, que és el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia. Senyor Minguell, moltíssimes gràcies. I el que dèiem, ens alegrem que estiguin bé. Per cert, han notat rèpliques des de llavors?
9: No. No hi ha hagut cap rèplica, tot i que hi ha avisos, i alguns geòlegs han avisat que és possible que hi hagi rèpliques en els propers dies.
0: Senyor Minguell, moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta.
9: Gràcies a vosaltres i gràcies per l'interès. I, com dic, ja estem en solidaritat amb totes les víctimes i les familiars d'aquí. I, a més, a Catalunya hi ha molts colombians que estan vivint a Catalunya i que tenen familiars en aquestes zones i que estan intentant posar-se en contacte amb ells també.
0: Perquè les comunicacions suposo que estan complicades encara, no?
9: Sí, sí, perquè les torres de comunicació són els primers que van caure. Mm. Les torres dels aeroports, de l'aeroport de Pereira, les torres de comunicacions, i és difícil, per exemple, nosaltres hem pogut contactar amb els catalans, però només a través de WhatsApp, de missatges escrits, i costa parlar amb ells, o costa, i òbviament, doncs els... parlar amb vídeos i així amb ells és complicat.
0: Senyor Mingoll, de nou, una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres per l'interès i solidaritat i el condol per les famílies de les víctimes.
0: Totalment, molts ànims, que vagi molt bé. Una abraçada forta.
9: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia, Francesc Minguell, que és el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia. Insistim que no consten víctimes ni persones ferides entre la Comunitat Catalana de Colòmbia. Si consten, insistim, 132 víctimes mortals arran d'aquest terratrèmol, més 100 desaparegudes, més 600 ferides. I el que dèiem, una sèrie de danys materials, parlàvem de 80 edificis completament ensorrats i més d'un miler que tenen alguns danys. I ara ens deia que consta que una de les persones catalanes que vivien a la zona del terratrèmol doncs s'ha quedat sense casa i que ha hagut de ser reallotjada a casa d'un amic. Ara mateix passa un minut d'un quart de nou. Aquest és un dels temes del dia, avui al matí de Catalunya Ràdio.

0: L'altra continua sent la crisi de Ceuta. Avui el govern espanyol continua amb la ronda de reunions amb el president de la ciutat autònoma. Podríem dir que són reunions sectorials, perquè avui hi anirà el ministre d'Exteriors, demà la ministra de Defensa, ahir ja hi va anar el ministre de Política Territorial per reunir-se amb el president de la ciutat autònoma.
1: Nosotros creemos que para que se pueda cumplir con este objetivo de volver a la normalidad y al mismo tiempo de expulsar a las personas que participaron de la invasión, hay que hacer algunas cosas que entendemos también absolutamente necesarias y prioritarias. Creemos que hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
0: És el que va dir el president de Ceuta després d'aquesta reunió amb el ministre de Política Territorial. Com sentíeu, va parlar d'invasió i va demanar també habilitar un centre per internar-hi les persones que van arribar del Marroc mentre no se'ls traslladi a la península o no se'ls expulsi. Això obre dues qüestions. D'entrada, la qüestió dels centres. Dels centres on internar les persones migrants en situació irregular. Avui, si agafeu els diaris, tots en portada destaquen aquest front comú d'Itàlia i Dinamarca, tot i que són governs de color polític ben diferent. A Itàlia és l'extrema dreta i Dinamarca està presidit per un partit socialdemòcrata, que fan aquest front comú, tot i aquestes diferències, que amb l'excusa de Ceuta, tot i que no té absolutament res a veure, reivindiquen aquella idea d'obrir centres fora de la Unió Europea on internar les persones migrants en situació irregular. Ja sabeu que és una idea que va avançant i, de fet, a la tardor els estats n'han de parlar, Albert Manyà.
2: En un comunicat conjunt, Giorgia Meloni i Mette Frederiksen volen fins i tot altres solucions innovadores per donar resposta als ciutadans. Malgrat ser de pols ideològics contraposats, defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, denuncia la manca de solidaritat en la crisi actual.
3: Malauradament és cert que veiem fragilitzada per la lògica de l'oportunisme nacional, de la política nacional, amb l'ús de la suspensió de l'espai Schengen, com és el cas que ha fet Itàlia.
2: Albert Manyà, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui continuarem parlant d'aquesta qüestió amb el Sergi Pardos, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, perquè aquesta idea de posar centres en països de fora de la Unió ja fa temps que les bomben alguns governs, com dèiem, bàsicament conservadors, però no només, també el socialdemòcrata de Dinamarca. La idea s'ha de concretar encara, però la idea general, el que s'ha provat fins ara, és que en aquests centres s'hi puguin internar persones que, per la seva situació legal, no poden quedar-se en teoria dins de la Unió Europea.
4: Aquí hi ha, per exemple, les persones que han demanat asil i els han denegat la petició. La mateixa comissió diu explícitament que l'acceleració d'aquests retorns és un dels objectius de la reforma. A falta de detalls, els centres també s'hi podrien enviar persones que entrin irregularment a la Unió i no han arribat a demanar asil, o persones a qui ja s'havia concedit alguna forma de residència, però l'han perduda.
0: En definitiva, és un calaix de sastre, això. És a dir, posem aquests centres i allà hi enviarem aquestes persones en funció d'aquest estatus legal que ara deia el Francesc. Hi ha molts interrogants en això. D'entrada, on serien aquests centres? Hi ha un grup de països que formen Àustria, Grècia, els Països Baixos, Alemanya i Dinamarca, que en principi, pel que se'ns ha explicat, estarien negociant amb diversos governs aquesta possibilitat. S'està parlant de Ruanda, d'Uganda, d'Uzbekistan, també en menor mesura de Montenegro. Són els països on hi podrien haver-hi aquests centres, una mica en la línia del que havia fet el govern de Giorgia Meloni precisament amb Albània, una idea que va descarrilar bàsicament pels tribunals. Però hi ha molts interrogants al voltant d'aquesta qüestió. Una és si això seria realment efectiu. Dos, si això seria realment més econòmic, perquè hi ha estudis que diuen que seria tot el contrari. I tres, concretar quin tipus de migrants en situació irregular s'enviarien cap allà. En fi, aquest és un dels temes que, com dèiem ara mateix, abordarem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el Sergi Pardos, que és un dels grans experts en immigració, però això també té un altre front que té a veure amb la política interna, perquè el Partit Popular i Vox continuen fent tot el que poden per evitar que la crisi de Ceuta i el trasllat dels menors migrants que hi ha a la ciutat els penalitzin els governs on formen una coalició, els governs que comparteixen. A diferència de Vox, el Partit Popular a les últimes hores ha dit sí que pensa anar, sí que pensa participar a la reunió amb el Ministeri d'Infància per abordar el que dèiem, el trasllat de menors que hi ha a Ceuta cap a la península. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, el Partit Popular es desmarca de Vox i sí que anirà a la reunió de demà passat. La crisi a Ceuta no ha obert per ara cap esquerda en els pactes dels populars amb l'extrema dreta. En públic és evident que tenen versions diferents, però a la pràctica tot segueix igual, governant en coalició a quatre comunitats i es reparteixen els papers i els missatges en aquesta crisi. Vox, que controla les conselleries de drets socials a l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, plantarà el ministeri aquest dijous i es nega a negociar l'acollida dels menors. I, en canvi, els governs del PP en solitari, diu Elías Bendodo, sí que hi participaran.
6: Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. Con sus familias. A partir de ahí nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
5: I aquí el Partit Popular coincideix amb el govern espanyol que, davant l'evident desbordament per acollir més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta, diu que prioritzarà que els menors retornin amb les seves famílies. Això, però, Freddy, és lent, la llei marca els passos i en molts casos serà del tot inviable.
0: Tot això mentre, com sabeu, des de fa uns quants dies que s'està parlant d'una crida a les xarxes socials per una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla, potser procedent des del Marroc. Arran d'això, Paula, la Guàrdia Civil ha demanat als agents que feien vacances que en tornin, en previsió d'això.
5: Sí, tots els guàrdies civils en alerta, però també s'han suspès vacances i permisos de tots els militars que hi ha destinats a Ceuta. Només en casos molt excepcionals es podrà faltar a la feina aquests propers dies. Els ministeris de l'Interior i de Defensa donen plena credibilitat a les crides que corren per les xarxes socials per una nova entrada massiva aquest dissabte i per això, davant d'aquest risc, el que fan és activar la policia i l'exèrcit per si cal actuar. Fa dies que els serveis d'intel·ligència estan repassant aquests missatges que hi ha a les xarxes socials i tenen pistes que aquesta entrada pot ser real, per això màxima alerta a la frontera entre Ceuta i el Marroc.
0: Paula, moltes gràcies, fins ara.
5: Una abraçada, adéu.
0: 8:23, aquests són alguns dels temes del dia. De seguida repassem els bàsics al matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
8: CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Catalunya Ràdio.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb la Sílvia Creus, la Marta Viana i el Francesc Soler. Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui sabrem més detalls de les càmeres a Barcelona, de les càmeres del carrer a Barcelona. Perquè llegim, i és nou d'avui, que el tinent de l'alcaldia de seguretat de la capital catalana, Albert Batlle, en vol moltes més. Vol més càmeres de videovigilància a la ciutat.
10: Batlle creu que Barcelona està molt poc videovigilada i confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. Actualment n'hi ha 186. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Aquest és un dels objectius que ens hem marcat en l'actual mandat de poder arribar fins a les 1.000 càmeres ben properament, aquestes 500 abans de la finalització del mandat i després fins a 1.000 i més si convingués. És un element de dissuasió i un element d'acompanyament en l'activitat policial.
10: L'Ajuntament té previst informar avui mateix d'on se situarien les noves càmeres.
0: I encara parlant de seguretat, notícia d'aquesta nit, han detingut a Marbella un home de 59 anys per un presumpte assassinat masclista.
4: El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro de Alcántara. A l'espera que es confirmi aquest nou crim masclista, des de primers d'any ja són 36 les dones que han mort a l'estat espanyol a mans de la parella o exparella, la xifra més alta des del 2019.
0: I també hem de tornar a parlar d'un altre ofegament a les platges catalanes, un home francès de 85 anys que es banyava a Roses. Són 18 les persones que han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. Maria Rovira.
12: Es va rebre un avís al 112 ahir al matí que una persona estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, es van desplaçar fins a la platja Nova, però no van poder fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest incident es van activar 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i també es va alertar Salvament Marítim i la policia local de Roses. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja avui ja som a la vigília de l'eclipsi, avui ja comença algun acte oficial, però la novetat de les últimes hores és que es tanquen més zones naturals, bàsicament, pel risc d'incendi. Avui, per exemple, es tanquen els accessos al cim del Montmaneu, que és el més alt del Segrià, per a Joan Álvarez.
4: La limitació començarà aquest migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escars, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escars.
13: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipse, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escars. Ras i curt.
4: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones. Recordem que a la zona hi va haver un incendi l'any 2003. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta restricció, gràcies Pere Joan, s'afegeix a les que ja estaven activades.
5: També es prohibirà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant i no es permetrà l'accés de visitants sense autorització als nuclis urbans d'Albarca i Siurana, al Priorat. Al Baix Camp, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també tancarà l'accés al medi natural per evitar que hi hagi aglomeracions als camins. I no es tancarà, però sí que hi haurà controls en alguns punts, per exemple, als búnquers del Carmel, a Barcelona, on es vigilarà, sobretot, que l'arribada de taxis no col·lapsi els accessos. El parc de Collserola segueix tancat per la pesta porcina. En canvi, sí que es podrà veure des dels miradors de Montjuïc.
0: A banda d'això, s'insisteix molt en que cal portar les ulleres, sobretot a les zones on l'eclipsi no és total, i allà on sí que és total, que es treguin només quan la foscor és absoluta. I que les ulleres estiguin homologades. De fet, a les últimes hores hem sabut que ja n'han retirat del mercat 6 models que no ho estan.
10: Segons els organismes de consum d'Aragó, Castella i Lleó, Madrid, Galícia i La Rioja, les ulleres presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Per això han inclòs aquests models a la xarxa d'alerta de productes perillosos. Són de les marques SP, Aker Professional, Homenaje, Lionstar, Opticalia, Oro i Pelispan.
0: I per si de cas, hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, hospitals i el sistema de emergències de Tarragona i de Lleida, que és, evidentment, on hi haurà la zona del 100% de l'eclipsi i on està prevista que hi hagi més aglomeracions. Ens ho detallava aquí al matí de Catalunya Ràdio el director dels serveis de salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche.
14: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14 també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: És el que ens explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio. I per cert, que l'eclipsi coincidirà amb un partit de futbol, amb un partit del Barça femení amb el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.
4: El partit començarà a les 7 i, per tant, quan hi hagi l'eclipsi encara s'estarà disputant la segona part. El club repartirà ulleres als aficionats que vagin al camp i el Barça ha decidit que no aturarà el partit i, segons diu, les jugadores seran informades de les precaucions necessàries, per exemple, que no mirin directament al sol. A Sant Joan d'Espí, l'eclipsi arribarà al 99%.
0: I l'altre gran neguit relacionat amb aquest eclipsi, evidentment, és la circulació. De fet, avui sabrem detalls del dispositiu de trànsit.
5: Els donarà el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que serà al matí de Catalunya Ràdio d'aquí a uns minuts. La gran recomanació és evitar l'AP7 per anar al sud.
0: I avui també està previst que reobri, de manera parcial com a mínim, el pàrquing d'Aigüestortes per Espot, que va quedar tancat després de l'esllavissada del cap de setmana. Pau Rovira, bon dia.
15: Bon dia. Així ho ha confirmat el director del Parc Nacional, Lluís Florit, explicant que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Avui s'obre el sector del pàrquing que ja és practicable mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total de l'espai s'allargarà diverses setmanes.
16: A partir de les 8 estarà obert i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
15: Des d'Espot, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que no té gaire bona pinta és l'incendi a Niebla, Huelva, que continua sense control. Fins ara ha cremat 20.000 hectàrees.
10: En les feines d'extinció hi treballen 600 bombers que han de fer front a una situació meteorològica que no dona cap moment de treva. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones de diferents municipis de l'entorn de Niebla. El conseller de la presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així la situació.
17: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
10: També continua actiu un incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que ha obligat a evacuar una 60 de persones. En canvi, els 700 veïns de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja han pogut tornar a casa.
0: Hem arribat a 8:45, de seguida repassem altres titulars de les últimes hores, però abans actualitzem la mobilitat d'aquest matí. Marisa Gil, què ens expliques? Bon dia.
18: Bon dia, doncs que continuen els retards de 20 minuts en la línia R14 entre la plana Picamoixons i Barcelona. A aquesta hora es restableix el servei normal de tren a les línies R8 entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat i a la R4 entre Martorell Central i Molins de Rei, i es tornarà a fer per carretera a partir de 11:45 de la nit. D'altra banda, recordar que el metro de Barcelona, a la línia 1, la vermella, està tallat el tram entre Plaça de Sants i la Florida, però ja ha habilitat un servei de bus alternatiu. A la línia 9 i a la línia 10 Nord no hi ha servei entre les estacions La Sagrera i 11 de Setembre, i a la línia 4, la Groga, els trens no s'aturen a l'estació de Verdaguer.
0: Gràcies, Marisa. Les carreteres com les tenim? Equip viari. Mariluz, bon dia de nou.
19: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil·les, amb una petita cua a la P7 a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, en direcció Barcelona, per un accident que talla un carril per obres, autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, la Ronda a Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a Vallcarca, en sentit en Besòs, i una petita retenció a l'autopista C33 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, també per un accident.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
19: Fins ara.
7: Bon preu i Esclat, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia.
20: Bon dia i bona hora.
0: Com va això?
20: Bé, molt bé. La veritat és que, sí, sí, pels que vulguin veure l'eclipsi i pels que vulguin menys ruixats, doncs és una mica la tendència que tindrem, sobretot a partir d'avui i demà. Avui potser encara no al nord del territori, perquè a la tarda esperem ruixats i nuvolades encara, amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa. Hi ha avisos d'intensitat, sobretot entre el Ripollès, Berguedà, Lluçanès. De fet, aquestes nuvolades actives que poden començar ja a partir de migdia a aparèixer, al llarg de la tarda de vespre fins i tot podrien avançar cap al sud, cap a la resta de les comarques gironines, i els ruixats podrien tornar a arribar doncs cap a la Catalunya Central o interior de les comarques de Girona, Empordà, però perdent força, per tant, la part més activa d'aquestes nuvolades, sobretot doncs als llocs esmentats. En canvi, serà ja difícil veure nuvolades i ruixats cap al sud del país, cap a la Costa Daurada o fins i tot Costa Central. Per tant, aquí ja iniciant-se aquesta tendència a menys ruixats, demà, si n'hi ha alguns, seran ja més aïllats al nord del país a la tarda. Les nuvolades associades sí que podrien fer una mica la guitza en alguns indrets del nord del país, però en general la resta només estarem pendents dels núvols baixos locals. Són fenòmens més difícils de predir, ara mateix n'hi ha alguns a la costa, sempre més probables a primera hora i de cara al vespre. Això podria aparèixer demà al vespre cap al Camp de Tarragona, alguns sectors de la costa, però bé, estem parlant també d'una visió d'horitzó, per tant, en principi, cap a l'horitzó, doncs la situació és òptima i tindríem bona visibilitat.
8: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3:45 de nou, encara algun titular més. Per exemple, un que trobem avui a la premsa nord-americana, el Washington Post han estat els primers en dir-ho: Donald Trump es va literalment amagar per canviar d'avió després de la cimera de l'OTAN de Turquia.
4: Trump tenia previst volar de Turquia a Londres amb l'antic avió presidencial, l'Air Force One, en lloc de l'avió de luxe que li va regalar el Qatar. Segons el diari, el president va embarcar l'avió, però uns minuts després en va baixar per l'altra banda perquè no el veiessin. Allà va pujar d'amagat en un petit camió dels que transporten menjar i va ser traslladat a un altre avió.
21: Aquest aparell, un avió militar, va portar-lo a Londres. Un cop allà va tornar a pujar d'amagat a l'avió presidencial on viatjava la premsa i en va baixar fent-se la foto i saludant en les càmeres. Llavors va pujar a l'avió de luxe que li va regalar el Qatar, amb el qual va viatjar fins a Washington. El motiu de tot això seria una suposada amenaça de l'Iran que es va considerar creïble.
0: D'altra banda, aquesta nit hem tingut un altre bombardeig rus a Ucraïna, a Zaporizhia. Almenys 5 persones han mort i una vintena han quedat ferides.
10: A més de Zaporizhia, els míssils i els drons russos també han caigut aquesta nit a la capital, a Kiev, però fins ara no hi ha notícies de víctimes a la ciutat. L'ofensiva d'aquesta nit arriba poques hores després que Ucraïna matés 13 civils russos. Va ser l'atac contra territori rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Els drons de Kiev van atacar ahir un dels principals centres de la indústria petroquímica russa.
0: I justament el govern rus ha exclòs de les eleccions, de les pròximes eleccions, la formació que es diu Yablaka, que és l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. Moscou, Cristina Solies.
22: Les autoritats
1: autoritats han temut que Iable que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem per haver rebut finançament estranger, però el president de Iable que, Nicolai Rybakov, hi veu altres raons.
3: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
1: Mig miler de joves van respondre a la decisió judicial amb crits de vergonya i la policia els va acabar amenaçant amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més. El Pla de la Generalitat per repartir energia renovable continua lluny d'aconseguir el consens i ha rebut 12.000 al·legacions en contra.
4: La Xarxa Catalana per a la Transició Energètica Justa assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i es comenci de zero. La postura d'aquesta plataforma suma a la de 300 municipis que també s'hi oposen i que reclamen un pla alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
22: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat de delegacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita.
4: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions, farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
0: I a partir de demà, atenció amb això, s'ha d'aplicar la nova normativa europea sobre els envasos. Té com a objectiu reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i el llistat de coses que canvien a partir de demà, doncs déu-n'hi-do. Roger Santaló.
23: La regulació afecta a tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, i s'aplica de forma escalonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'anar incorporant diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
24: Si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
23: La normativa també obliga que l'Estat apliqui un pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. A Espanya ara només es recuperen el 20% dels recipients i es vol arribar com a mínim al 90%. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Entre les coses que s'acabaran, diuen, hi ha els sobrets de ketchup, per exemple. Els sobrets 6 petitons de ketchup i mostassa, això s'ha acabat. En fi, després de l'estiu també es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic.
21: Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS hauran d'inscriure's en un registre oficial.
0: I dels tribunals, avui es fa a Nova York una audiència de preparació pel judici contra Luigi Mangione.
10: L'acusat de matar el conseller delegat d'una asseguradora enmig del carrer és el següent pas processal abans de l'inici del judici previst pel 8 de setembre.
0: I també han començat els passos previs pel judici de l'assassinat de Tupac Shakur. Tupac Shakur, el raper, recordem que va ser assassinat a Las Vegas fa 30 anys, però des de llavors que el crim no s'ha aclarit, doncs ara, 30 anys després, és quan ha de començar el judici.
21: A Shakur el van disparar quan anava en cotxe. Sempre s'ha especulat que al darrere hi havia la rivalitat entre la costa est i la costa oest. L'acusat és l'exlíder d'una banda, Duane Davis, que, si és condemnat, s'enfronta a cadena perpètua. Ahir va començar la selecció del jurat i la vista comença la setmana que ve.
0: I alguna cosa més de música?
10: Arriba la cinquena edició del Festival Riu Avall, que programa concerts de clàssica, jazz o música lírica en una desena de municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
25: L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
26: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
25: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que ja ha engegat és el Festival Jordi Savall, que aquest any també ve marcat per l'eclipsi Marcamps.
21: Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. S'ha impulsat el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Sentim el fundador i director.

0: venut totes les entrades pels primers concerts a Amèrica Llatina. Segons han anunciat, se n'han venut més de 100.000 en molt poques hores. La banda actuarà a Equador, Colòmbia, Argentina, Xile i Perú.
1: I a Sitges?

0: Sopa de Cabra actua avui al Festival Terra Mar per celebrar els seus 40 anys dalt els escenaris.
1: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Anem als esports.

0: Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça té meridianament clar que no vol vendre barat a Ferran.
2: Els blaugranes han rebutjat la primera oferta del PSG d'uns 40 milions d'euros. L'acord entre Ferran i el club parisenc és total des de fa dies i tots dos volen que el valencià marxi abans de tornar a entrenar amb el Barça. Qui ja ha marxat és el central Ronald Araujo, cedit al Liverpool anglès per una temporada amb una opció de compra de 55 milions d'euros. L'uruguaià ho veu com un pas necessari en la seva carrera.
3: És un gran pas en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
2: També al Barça, el davanter Roni Bardaggi estarà entre 6 i 8 mesos de baixa després de lesionar-se ahir els lligaments encreuats del genoll dret. Pel que fa a les arribades, avui pot ser un dia clau per al fitxatge de Rodri, que el Barça vol tancar abans que el jugador torni a entrenar-se amb el City. I en el cas Julián, ahir l'argentí va tornar a la feina amb l'Atlètic de Madrid, de moment sense novetats sobre la seva possible incorporació.

0: I ahir va ser el primer dia de Cucurella amb el Madrid.
1: Exacte, la primera jornada d'entrenament amb els blancs, el lateral es va desfer en elogis pel club.
2: És un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
1: El d'Alella confia poder fer grans coses aquesta temporada i pel que fa al Barça femení, una lesió muscular deixa fora almenys 4 setmanes la portuguesa Quica Nazaret. Les blaugranes disputen demà un amistós contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.

0: un salt de més de 8 metres.
1: És el que l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, protagonitzat per classificar-se per a la final del salt de llargada del Campionat Europeu d'Atletisme, que es disputarà aquest vespre. I també es disputarà avui la final dels 200 metres esquena femenins a l'Europeu de Natació de París amb la nadadora mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonraz.
2: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
1: En poc més d'una hora també competeix Luca Hook, el de Sant Pere de Ribes, disputa les sèries dels 100 metres lliures.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
6: Ui, quin fred que m'ha agafat.
7: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
6: Ja, i més per aquestes dates. Que falta tampoc pel sorteig.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tinto de verano, Don Simón.

0: just a
1: moment. És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
2: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
3: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
2: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
4: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
5: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT dimecres a la tarda.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista de Crònica Global, Míriam de Sant Germain, la periodista i exdiputada Ana Grau, el periodista i assessor de comunicació, Carlos Tavera, i el director general del Grup Món, Vicent Sánchez. Què tal, com esteu? Molt bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Aquest dia estic preguntant si esteu en el sector tip de l'eclipsi o en el sector que teniu ganes que arribi l'eclipsi. Carlos, a quin punt d'aquests dos estem? O mig?
6: Mira, doncs ara en parlàvem abans d'entrar a l'estudi. Sí. Jo crec que hi ha dos bàndols aquí a l'estudi ara mateix.
7: Sí? A més, ens hem sentat una mica a les nostres posicions.
6: Sí, eh? Sí. La Míriam i jo estem bastant entusiasmats.
4: Sí, eh?
6: Sí, la veritat és que sí, en tenim ganes. I vaja, ho farem jo almenys. Me'n vaig fins i tot amb la meva filla cap a Ponent per veure la totalitat. O sigui, estic a tope. I en canvi a l'altra banda de la taula, bueno, que m'arriba el Vicent perquè em penso que és una altra
4: cosa. Espera, que completem la taula. La Míriam també està engrescada.
7: Jo sí que és veritat que no sabia que era fan dels eclipsis fins fa aproximadament 15 dies, però sí que és veritat que el fet de viure un moment, doncs, pràcticament ens ho han venut com històric, eh? Sí. Doncs això m'ha creat una mica de curiositat i no t'ho negaré, soc d'aquesta generació que ja té FOMO absolutament per tot.
4: Per sistema.
7: I exacte, o sigui, ja, jo no ho sabia, però el FOMO en la meva generació ja ve a l'ADN, per tant, també m'ha creat aquesta curiositat de viure-ho i a més de viure-ho com a periodista, no? De poder fer cobertura també com a periodista d'un esdeveniment.
4: I el Vicent, que ets dels descreguts o...
5: Quin sector s'havia dit que hi havia tota aquesta festa?
4: Ha dit ja els, jo deia, hi ha els que n'estan tips una mica, que parlem de l'eclipsi, i els que en tenen moltes ganes. I n'hi ha més matisos, eh? Però
5: I els que se'n foten. No, però...
4: Tu ets d'aquests, una mica.
5: Hi ha una expressió, per exemple, al sud, que diuen anar com cagalló per sèquia, que s'ha fet molt fàcilment. Vull dir, vostè va de cul, per dir-ho així.
4: Sí.
5: I llavors, quan entre tots plegats fomentem fenòmens i que et fan anar com cagalló per sèquia, per exemple, anar a un lloc inhòspit, estrany, contribuir potser a un incendi, animats pels mitjans públics perquè resulta que diuen que faran programes especials, etcètera.
4: Ja hi som, ja hem rebut. Quan nosaltres estem dient...
5: El govern preocupadíssim perquè la gent no faça barbaritats, quan al mateix temps està contribuint i etcètera. Quan diuen tot això i tu dius, bueno, durant una setmana viurem d'aquesta història, com abans hem vingut o hem viscut, de la visita del Papa i del Mundial de Futbol, etcètera, etcètera, doncs no vull anar com cagalló per sèquia.
4: Yeah.
5: És a dir, que no em posa en contra totalment, perquè...
4: Però una mica, eh?
5: En contra del CIR, no.
4: Sí.
5: Però mantinguem un cert escepticisme burleta.
4: Ja. Yeah. I tu, Anna?
8: Home, jo he d'admetre que jo sempre que m'han promès un eclipsi he mirat en l'aire i he vist un gatillasso. I llavors a mi ho sento, però ja no em desil·lusionen més. O sigui, felicito la gent de les Terres de l'Ebre, de Ponent, que van allà, però jo per quedar-te així, això és tot, doncs escolta, per això poso la tele i ja està, no sé, vull dir, que ho disfrutin, però a mi no, jo una desil·lusió més no la puc resistir. Soc molt sensible.
4: No, home, no, però aquesta principi...
8: En principi, ja.
4: Falta els núvols, també. Falta els núvols.
8: A part que, home, jo crec que sí, que amb això... Jo sospito que hi hagi que fa negoci amb això.
5: Collons, no fa negoci. Tots els hotels,
8: tots els
5: restaurants, tot Cristo. És una cosa brutal.
8: Però diguem-ne que jo, sempre que m'han promès un eclipsi, m'hi ha sabido a poco, no? M'ha semblat com això que diuen. Sí, llavors res, doncs mira...
4: Bueno, quartet serà segur, sí.
5: La visita al Papa que va durar?
4: Bueno, va més d'un minut, diguem.
8: Però almenys el Papa se'l veia.
5: Mira,
8: per exemple, ja m'agradaria a mi un eclipsi que pugui competir amb la cerimònia de la Sagrada Família.
6: Home, és que demanem molt, també.
8: Estem als eclipsis o Rolex.
5: I si reserves un restaurant, reserves un hotel, agafes un cotxe, arribes amb prou faenes, has de tornar sabent que després tot el món tornarà.
8: És una proposta.
5: I quan arribes a aquell moment...
8: És una proposta, Telma.
4: És una proposta, diu.
5: Arranca,
8: Telma.
5: T'entra una brossa a l'ull.
8: A veure, per exemple... Moment.
6: No, sí. Perquè portaràs les ulleres.
8: Que vols, se't trenca les ulleres.
5: Te les posaràs per mirar, no?
7: No, poca broma, que ahir ho parlàvem, eh? Imagina't que en el moment de l'eclipsi total sí. t'entra, no sé, ganes d'anar al lavabo. Estornudar. Què fas? Sí. O estornudes, tu perds.
5: Mareig.
4: Aquesta sí que no l'havia pensada, no? Clar. Sí.
5: Bueno, no sé, de tota manera, i això de les ulleres també és molt bèstia, perquè això és un sí. episodi bíblic.
4: Què vol dir, un episodi bíblic?
5: Home, en el Gènesi, la dona de Lot, quan es va cremar Sodoma, no se sap com es diu aquesta senyora, perquè la Bíblia no ho recull. Només diu que és la dona de Lot, que és una figura bíblica, un santo, sant patró. Els àngels es diuen, vostès són els únics, la seva família, que es poden salvar de la destrucció total de Sodoma, que com tot el món sap, era un lloc de, en fi, vici i pernició, i d'aquí ve Sodomita, també. Sí. Molt bé, la dona de Lot i la seva família se'n van anar, ells no portaven ulleres negres, els fills i el marit, perquè no s'havien inventat, però no miraven cap enrere.
4: Ah, sí, tal, que no podien mirar cap enrere.
5: I quan ella mira cap enrere es transforma en estàtua de sal.
4: De sal, sí.
5: D'acord, doncs pues això és el que ara ens estan dient que pot passar.
4: A mi saps què em recordava? Hi ha una novel·la de ciència-ficció que es deia El dia dels trífids.
5: Sí, senyor. Mm-hmm.
4: El dia dels trífids, que no és un eclipsi, és un espectacle d'estels o de cometes o alguna cosa així, no? El que haig que el carro es faci amb el cap.
6: Sí, sí, vaja, fa molts anys que el vaig llegir, però sí, em sembla eclipsi no era.
4: El protagonista està ingressat a l'hospital perquè ha tingut un accident i està envenat. I és l'únic de tota la ciutat que no ha pogut veure i és l'únic que sobreviu. Tota la resta, en fi. Vaja, no és el cas, No ho esmena ningú. Però això ens remet al Tintín, per exemple. Tenim un il·lustre tintinòleg com el Vicent, el tema Eclipsi.
5: No, és que no sóc tintinòleg.
4: No és tintinòleg,
8: És marvelòleg.
5: No, marvelòleg, no. Tot moltes òlegs, però precisament Tintín no.
4: Ah, jo pensava que sí.
5: No.
4: Trec jo, que eres tintinòleg.
8: Aquest era el
4: barril. El barril ho era molt,
5: perquè tot està ple de fantasia, si de mentida.
4: 5 minuts i arribarem a les 9 del matí. L'eclipsi és, evidentment, un dels temes del dia. Avui estem a la vigília d'aquest esdeveniment amb dues grans preocupacions, com deia el Vicenç, per part del govern. Una, el trànsit, que no es col·lapsi, sobretot l'AP7. De fet, es recomana no utilitzar-la per anar al sud del país per veure les zones on hi ha un 100% d'eclipsi, on es veurà l'eclipsi al 100%, vaja. I l'altra, també ho deia ara la Míriam, les ulleres. Sobretot que les ulleres estiguin ben posades i que siguin homologades. En fi, per tenir algun detall més d'aquest eclipsi, saludem la Marina Martínez, que és doctora en ciències planetàries i astrofísica. Doctora Martínez, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
4: Vostès, els astrofísics, i els he de demanar que estan nerviosos, allò com si fos un dia abans d'una final de la Champions, diguem-ne.
3: Sí. Estic molt nerviosa, estic molt emocionada i tinc moltíssimes ganes de veure'l, sí.
4: Què hem de tenir pendent? O de què hem d'estar atents a aquest eclipsi de demà?
3: Ui, de moltes coses. La majoria de les coses passen durant la totalitat. Llavors, no sé si la gent té pensat moure's a la totalitat. Si no esteu a la totalitat, si és només la part parcial, jo us diria, fixeu-vos en les ombres, que seran mitges llunes. Mm. És com la cosa més interessant que es podria fer en aquest moment per les persones que no viuran realment amb la totalitat, que és la part més excepcional i la part més la memorable, no? La que després recordaràs a la teva vida. La parcial és, simplement, a veure, parlant clar, no té massa, val? És que es va tapant una mica, però com si tinguessis un núvol a la posta de sol, més o menys, la sensació. L'únic és que les ombres del terra, en comptes de ser normals, seran mitges llunes, sobretot, per exemple, les que facin els arbres, si tenen fulles. Si els arbres estan carregats de fulla, cada vegada que un raig passi per un foradet petit, projectarà la forma del sol. Llavors això sí que ens hi podem fixar, i si no teniu un arbre amb fulles, podeu fer forats en un paper o podeu agafar un colador i mirar com passa la llum a través d'allà.
4: Perquè les ombres es veuran diferent, eh?
3: Les ombres es veuran diferent, projectaran exactament la forma que tingui el sol, que serà una mitja lluna. Mm. Llavors això és molt interessant de veure. I després a la part de la totalitat, totes les persones que baixin al sud del país a veure la totalitat, hi haurà moltes coses passant, val? O sigui, uns segons abans de la totalitat, que ja hi ha l'anell de diamants i les perles de Bailey, però després en el moment de la totalitat hi ha diferents efectes, no?, que passen. Primer de tot, la temperatura baixarà bastant, es crearà un vent, val? Que aquest vent, si hi ha núvols en aquest moment, pot ser que tregui els núvols. I per tant és com la màgia de l'eclipsi, no? Que de cop i volta potser semblava que estava nublat i surt, perquè genera un efecte tèrmic amb aquesta baixada de temperatura que fa aquests vents que dissipen els núvols. I llavors podem també notar com la lluminositat canvia i per tant tenim un efecte en els nostres ulls que fa que els colors canviïn i els verds i els blaus es veuen més brillants.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre, Manilles i Enxaneta, de quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues?
6: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam el segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Vull dir que...
5: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
7: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
5: Teniu aquesta comissió del 30 aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
7: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
5: Perdona, teniu la revista?
7: Sí.
5: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
7: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
5: La comissió de comunicació, que seria xarxes socials, la revista, oi?
7: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que s'està parlant avui en dia amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
8: Tresoreria,
7: secretaria. Secretaria és peça
8: sanitaris.
7: Vital. Un equip de sanitaris, sí, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
5: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
6: Sí, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla, si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
5: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
6: Que complicada aquesta pregunta.
5: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
6: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
7: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica, òbviament, que és vital, però la part humana, de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat, que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
6: Intentar representar tothom també, representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer. Clar. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
5: Abans, amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i, evidentment, pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres sí, també veu sí. Fer aquesta formació.
6: De fet, nosaltres, la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que de fet estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
5: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me en el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, l'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell. I per què hi ha aquestes figures? Perquè, a més, hi ha una figura que són les crosses, que jo això no sabia el que era fins un dia que vaig venir a un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
6: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
5: Sí.
6: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa que està molt ben pensada. Cada persona té una funció i perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, dues crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
5: I hi ha estructures que tenen... I la folra què és?
6: El folra és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
5: O sigui, un reforç del pilar, o no?
6: No, seria una pinya a sobre d'una altra pinya.
5: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones.
6: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
5: Això no sé si definir-ho un tètrix o un joc d'escacs. Perquè necessita molta compenetració.
6: És més un Tetris, em sembla.
5: Déu-n'hi-do. Després tenim les figures, després anem pujant pisos. Cada pis per vosaltres té un nom determinat? O són dosos, tresos?
6: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
5: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan d'acoixador són els acoixadors.
6: Sí, aquesta part del castell s'anomena pom de dalt i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
5: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
6: Doncs depèn de l'alçada del castell.
5: Depèn.
6: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
5: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
6: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
5: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és acolló, els que estan a baix estan dient ja hem arribat i no.
6: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona que a vegades han de posar cartells que digui don't clap,
5: no aplaudiu.
6: Sí, no aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
5: Però aquí també passa Esplugues,
6: sí, eh? També, sí.
5: I altres llocs.
6: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi, no. Al final estem a una zona no tradicional, així que...
5: Quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
6: Sí.
5: I què passa quan cau un castell?
6: Que es desmorona.
5: I feu patir molt quan sí, veiem que va tremolant, que va tremolant.
6: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com un 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda de castells.
5: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, mm-hmm. Sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants, aquí Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu, que falta gent, no?
6: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
5: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall, és important.
7: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip, que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fa en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no es fa en dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar, i la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor, i aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises i no. Per falta de pinya o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
5: Doncs anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, que ho sabem, perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
6: Molt bé. Per on comencem?
9: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
6: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, que veníem d'una època molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem, intentant remuntar i recuperar els castells de buit.
5: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa?
6: Sí, està a la plaça de l'Ajuntament.
5: Recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de buit, algun altre més a destacar? Perquè, clar, és molt difícil aconseguir un de buit, però un de 6 també està molt bé, o un de 7, no?
6: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
5: És molt impressionant,
6: Va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem fet, hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
5: Doncs que molt bé.
6: Sí,
9: i aquest, perdona, conjunt aquest dels tres castells, del 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important, saber fer la clàssica un parell de vegades? O?
6: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
9: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, sí. I aquest seria la fita...
7: Jo diria que a Poble Sec també.
6: A Poble Sec, tancant temporada, sí.
5: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, just quan s'arriba a Can Cargol i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no és, bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
6: Sí, sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, bueno, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són, doncs, 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent. Mm.
5: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, sí, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
6: Sí, també és un pilar molt emotiu. Que de fet, una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant, i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan l'has de fer.
7: Sí.
6: Us asseguro que és molt impressionant, i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
5: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
6: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major, normalment, nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges, al matí, i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la una del matí a la festa. Algun hi haurà, però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
5: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
6: Bueno, hi ha de tot, Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de Festa Major sempre fem la nostra festa a la closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
5: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a Can Vidalet.
9: Bueno, és una diada el que fem. Sempre si venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a Can Vidalet sempre fem una diada.
5: Ah, i van altres colles.
9: Sí, sí, van altres colles. Però sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
5: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de Can Vidalet, que jo no conec ara mateix, no em ve al cap?
6: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que organitzen festes, i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan ens coordinem per fer els torns de barres de la festa de cultura popular.
9: Les parades, les paradetes.
7: Sí, per Sant Jordi, no? Sí. Per exemple.
9: Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven aquests llibres tan xulos que han fet, sí, i coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
5: Però... hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
6: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I, de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa. És una actuació com si fos aquí a Esplugues.
5: Alguna cosa més a afegir?
9: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també, doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada.
5: Sí.
9: Això també ho poden fer. Si algú està interessat, doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs, que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
5: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
6: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs, i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem. Això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
5: És veritat que hi ha hagut molta polèmica,
6: sí,
5: amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
6: Sí, sí.
5: Perquè, bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
6: Sí, sí, però bé.
5: Vosaltres estàveu allà,
6: sí,
5: donant suport.
6: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser... no vam trobar-nos cap problema, així que...
7: No, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova moixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és un intercanvi cultural que és molt enriquidor,
5: molt
7: tant
5: bé
7: per ells com per nosaltres.
5: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
6: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
5: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres. Sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
6: Exacte.
5: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins,
6: sí,
5: a Instagram ja us trobem.
6: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis de... són castellers. Els nostres grallers i tabalers són castellers. I també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau. I res, si algú vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
5: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè, sí, sí, pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm, hi ha components vostres que els veig que estan allà.
6: Clar.
5: A l'escola.
6: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats de la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
5: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
7: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. I tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica els temes bàsics de Castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió. Això és una entitat completament oberta i encantats de rebre gent nova.
5: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
9: Jo voldria dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és? Què vol dir? No? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present i organitzes tota la teva vida en relació a això. Però organitzes alegrement, vull dir. No. Saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom. Ja siguis, tinguis el cos que tinguis, penses el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important i que potser la gent no ho sap, i per això volia comentar.
5: S'infunden uns valors que, de fet, el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
6: Moltes gràcies, no, a vosaltres, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge que som una família preciosa i acollim molt bé tothom i tenim objectius molt grans que volem acomplir aquest 30è aniversari.
5: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
6: Molt bé.
5: Gràcies. Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el muntatge i edició en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Cisco Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cisco, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim,
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. I bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho he perdut.
1: No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Cisco, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal. Perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, per el que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. I explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalquers, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalquers, que està al servei de la Marta, I, bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el quim és propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No, no és habitual.
0: No és habitual.
1: No, de fet, és,

0: El teníem aquí davant dels
1: aquí,
0: estudis d'Esplugues
1: sí,
0: FM.
1: Jo l'havia vist córrer de l'escola Isidre Martí perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
0: El Carratxec, que se li deia.
1: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
0: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església anaven al darrere de corrents
1: sí.
0: i a vegades pujaven inclús el carro, no?
1: Era... Algun cop, sí.
0: I, bueno, són aquelles coses que, veiem, jo he viscut amb poca... perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el Quim de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
1: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. i pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
0: Exactament, sí, sí.
1: Doncs està molt
0: bé. Ha canviat molt.
1: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
0: No.
1: Per tant, seria únic a Catalunya aquest Quim.
0: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molt per qualificar-lo de molt bestiari.
1: Exacte.
0: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar molasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el Quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha molasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el Quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el Quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
1: Sí.
0: O sigui, la colla va a un poble que té gegants, i vas a la seva festa major i el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
1: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada?
0: La ciutat gegantera?
1: Sí.
0: El 97.
1: Exacte.
0: No passa any.
1: El 97.
0: Ciutat gegantera.
1: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
0: Fa anyets, sí.
1: I éreu moltes colles.
0: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
1: Sí.
0: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil, però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser una l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble

0: Està en un moment molt delicat, molt delicat.
1: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
0: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous cada dijous no, cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants. Pot entrar a el que és la nostra web, a la colla de geganters d'esplugues.cat i allà el contacte i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
1: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
0: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat a les figures, no?, amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalqués, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, pues, tant quitxalla com gent que no vulgui portar pes, pues, comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final pues, acaben passant a portar gegants, no?
1: Doncs, Siscu, apunto.
0: T'apuntes.
1: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
0: Els capgrossos.
1: Sí, exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
0: Bueno.
1: D'acord?
0: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis, que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també, per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, no a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
1: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'EsplugasFM, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Per estar amb nosaltres i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
0: El més aviat possible.
1: D'acord?
0: Ho desitgem tots.
1: Doncs vinga, força i endavant,
0: força
1: gegants.
0: Gegants. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: No em toquis els ous.
4: No em toquis el calamar.
3: No em toquis el nap.
5: Perquè toques molt més del que et penses.
6: Toques l'esforç de molts veïns.
7: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
8: Toques el que menja la meva família.
9: Toques el que més m'agrada.
10: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
11: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
12: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just...

0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: permís per aterrar.
1: Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
0: Mm-hmm. Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
0: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest encadenats?
0: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme se'n anava acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan l'escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè... Els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
0: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
0: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
0: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo, és a dir, que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia de l'empresa, també veig moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
0: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, a la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
0: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
1: No pares.
0: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
0: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
0: El primer de tots es diu Bateria Baixa.
1: Sí.
0: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena... Aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és... Els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno. Ja diu... Això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura,

0: nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquest està, per exemple, escrit en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
0: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
0: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, dones un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història, que la gallina parlava, en fi. Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida, sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
0: A veure, parlo molt, és un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques de jazz?
0: Sí.
1: Totes elles?
0: Sí, totes elles. Menys un que li podien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que he anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
0: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
0: ho
1: que les coneixes...
0: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
0: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
0: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és molt ser un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
0: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres, i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
0: A veure, el seu llibre de contes, i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien Vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dones un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els, no és... els negres dels editors.
0: Ah, exacte.
1: Eh?
0: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
1: Bueno, els negres paraula. No, els negres són els explotadors.
0: Això són... els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
0: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls... mirant sencer, no? I llavors em va dir, dic, què t'ha semblat? Em va dir, m'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
0: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
0: No, diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quina editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
0: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
0: això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda de l'Abacus i tal.
1: Sí, l'Abacus de Badalona segur que el trobaré, que és on has fet la presentació.
0: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: nota,
0: dir.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
0: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
0: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
0: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
0: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
0: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
1: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és Tradicions i Costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
1: Bueno, el grup de Tradicions i Costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a l'Arrelat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh? La Fira de Nadal, també.
1: Sí,
0: hi ha
1: moltes coses. Una mica seguim una mica el calendari festiu, però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, eh? Nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, pues, allò, donar difusió i que la gent conegui, pues, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i en general al país, no? Vull dir que...
0: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
1: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
1: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla. L'aula de gralla, que com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. A TIC, diguéssim, TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit, en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, eh? Els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
1: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any. I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi haurà seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, doncs el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi ha forces músics tradicionals aquí a Esplugues. O podem, ho sembla a mi.
1: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Llavors, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem llavors, Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
1: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola, que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics quan anem a festa. Clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un casete, doncs d'un USB, i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no? Sí, sí. I voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
1: Bueno, aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells, etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quina és la qüestió, com funciona, diríem? Diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
1: Clar. No, hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer, i no hi ha més tutia, diríem. El problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir com si, o hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé, volem que soni regular, volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis formats a dintre de la colla i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners en aquest cas s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus... Si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però... Vale, llavors ara, què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar... Pots venir a tocar, que no sé què, que no sé quantos... Vale.
0: A tu t'ho demanen com un amic, de fet, bueno, que vagis a tocar.
1: Jo amb el cas de bastoners, jo ja els he dit... A veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc. Vull dir que... Jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig. Tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa, actualment, no? I llavors, el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, pues ho facin el millor possible, i el millor, i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust, una mica és aquest el tema. I les altres colles, doncs una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: Amb un USB...
1: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
1: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. La meva professió, diguéssim, de fons, o la meva d'allò...
0: La que tu has triat de fons.
1: És la música, és tot això. Llavors, aquí entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no, no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles,
1: bueno,
0: ho fan per afició.
1: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, si perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant al toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers també de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, i llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
1: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada i anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, és una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen... Crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de bastoners, en algun cas, ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen... i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
1: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etcètera, etcètera, etcètera. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005, TIC Espluga Viva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest que sí que és un CD, no un D,
1: sí.
0: no un
1: sí,
0: USB,
1: sí, sí.
0: En el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: I hem de donar el valor que mereix.
1: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles,
0: sí.
1: Bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni i estem parlant tota l'estona de tradició de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria, podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí,
1: sí,
0: a vegades hi ha un debat, eh?
1: No,
0: però què és tradició?
1: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
1: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant. Nosaltres no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, pues, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
1: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda a fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
1: T'explico un exemple.
0: Sí.
1: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
1: de la Festa Major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
1: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem.
0: Uh-huh.
1: O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
1: Perquè no hi ha recursos. O sigui, no. Bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... bueno, es gastar els calés que calguin. Vale, doncs ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... bueno, és una tradició. No ho sé si és una tradició.
0: Sí.
1: Però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
0: És el que et deia abans. Qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, quedar per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura d'Esplugues, ja seria una tradició que tu i jo quedéssim per la ràdio per parlar-ne. I ho estem iniciant avui. És tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat, entenc.
1: Sí, sí. Malauradament, hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem, però no només amb la Festa Major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la Festa Major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats... Bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs em va en orris, no serveix. Fora el toc d'inici, fora el pregó, fora... O sigui, què vol dir?
0: Perquè o sigui, els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la Festa Major.
1: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
0: Efectivament.
1: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però bueno, això és un altre... seria un altre debat més... entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
0: I de la tradició...
1: Pues, bueno, la Festa Major és el gran exponent, no? Uh-huh. Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, doncs els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem. I tots aquests músics, clar, per una banda que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
0: Però ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que a la canalla jove li agrada molt fer el rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
1: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues, a veure, no tenim tradició, diguéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals, no tenim encara aquesta... diguéssim, passat, no?
0: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional estan oberts a tot tipus de públic a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
1: No.
0: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements han de tenir de música?
1: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
0: A partir de 12 anys. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música,
1: llavors,
0: han de saber una miqueta de solfeig...
1: De moment el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura, tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument, o sigui, representa que l'alumne pues, ha de tenir una petita formació de solfeig i si no, pues, llavors el que fem... Pues bueno, és una mica partir la classe o sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? O, si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase, una fase següent a aquest taller, si funcionessin les classes, pues seria allò fet, tenir una classe pues, de solfeig, de teoria, etc. No?
0: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
1: Sí, sí, clar, clar, clar, clar.
0: I aquí la importància que volem transmetre de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per a aquell instrument. No és una persona que surt al carrer perquè
1: no, fa lesió. Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diria, per dir alguna cosa.
0: Però ja no em referia a l'aula també.
1: Vull dir que per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no?, de general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, i no, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, doncs pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
0: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest, del model musical que volen les colles?
1: Bueno, aquí entrem amb un...
0: Ja m'estic posant poder amb un tema que no em
1: bueno,
0: toca,
1: És possible, sí, sí, sí.
0: Mira, i una vegada es tingui aquest model i aquesta coordinació...
1: Això m'ho apunto perquè m'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré.
0: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
1: sí.
0: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí, sí, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
1: Jo la veritat és que he de creure que les colles, quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida, no?, les partides, doncs, és per la música, no?, jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana, també, possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar solucions. O sigui, solucions, diguéssim, de cara al futur. O sigui, perquè mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què. I llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que... No, això que dèiem, perdona, que ara m'hi...
0: Sí,
1: m'hi despistat
0: una mica. Que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant més d'altres coses.
1: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
0: Clar, perquè
1: és
0: si
1: un
0: tu,
1: bon tema per plantejar a nivell de coordinadora.
0: Clar, perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
1: Sí, sí.
0: Perquè al fin i al cap els ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos,
1: sí, sí,
0: dels
1: sí.
0: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
1: Sí.
0: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
1: Sí, però jo no sé... o sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre, no sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament evidentment,
0: perquè som tots, de fet, som definitiva tots, l'ajuntament.
1: Però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors aquest equip de govern i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona per lo que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia, a coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són, ara no tinc els números exactes, 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previ, diríem, eh? O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni, o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, perquè això pot ser, no pot ser, pam, pam, i al final arribes amb un acord.
0: Sí.
1: Però en aquest cas no és així. És una decisió unilateral d'un equip de govern que diu, a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó, i per tant, d'entrada retiro la subvenció. I després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això, ells, tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política. Ells es dediquen a això. Cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades hi cobrat algú i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda. Etcètera. Això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord. No, però el cas de les colles, si una colla vol tenir grallers propis, doncs ha de tenir unes gralles, ha de tenir, no sé què, ha de tenir uns recursos, perquè si no, no funcionen les coses. Sense recursos és molt difícil.
0: Doncs comencem per un dels pilars que necessita la nostra tradició i la nostra cultura, que és que hi hagin persones que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental,
1: sí,
0: amb la unió de tots aquests instruments.
1: Correcte.
0: Joan?
1: Una cosa només, ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim tres sacaires.
0: Què són sacaires?
1: El sac de gemecs.
0: Ah, el sac de gemecs, sí.
1: Però que nosaltres no podíem, o sigui, a l'hora de plantejar-nos aquesta llest tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment ja sabem que no hi ha gent per tot, diríem. Però bueno, vull dir, això no treu de que, o sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, doncs que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això, m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs. Mm-hmm. Suposo que més o menys tothom sap.
0: I que a més és molt important perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs.
1: Sí.
0: El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
1: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barato.
0: Podés tocar més a la banda de València, a Aragó, poder, no? Més que aquí?
1: No.
0: No?
1: De fet, és a tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, a tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
0: Sí.
1: A Mallorca es toca molt. Doncs, però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama, no són baratos, diria.
0: No.
1: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles, i bueno, és una... perquè evidentment tampoc tenen suport, o sigui, quan parlem de suport, és que en general tot aquest mundillo, hosti, poc suport comparat amb altres àmbits, eh?
0: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps.
1: Sí.
0: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'Aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
1: No, bueno, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo la...
0: Agafa'm la paraula.
1: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
0: De tradicions, de costums...
1: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
0: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: com
1: sí.
0: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
1: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
0: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
1: Molt bé, t'agafo la paraula.
0: Vinga, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
1: Gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ja ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat. És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per lo poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi ha, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec totes Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut a la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues. Fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat, i els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat, i cada cop me'l demanaven més. Ui. I si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho

0: Doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
1: La primera novel·la, que és el Pacto del Hambre.
0: Exacte.
1: I, a més, està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil... Oi?
0: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
1: Sí.
0: Parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
1: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho
0: sí.
1: van pair, com
0: sí,
1: ho...
0: Sí. Sí, a més hi havia el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica, i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Penso que la història... està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història doncs, eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya.
1: Sí.
0: I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
1: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la Casa Elizalde, encara trobes a persones grans, 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
0: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular sí. dels amos de la
1: Però
0: fàbrica, de la família.
1: La gent ho associa
0: sí.
1: quan
0: sí, sí,
1: parles...
0: Sí.
1: Què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia
0: sí,
1: de motors
0: sí.
1: i ho relacionen amb la família.
0: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional,
1: sí.
0: però a més va ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I a més van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després

0: quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
1: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en la novel·la?
0: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
1: D'on venim, que és
0: molt important. D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en franco no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys, la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt, i estem parlant doncs de crims de guerra i de repressió i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
1: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
0: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
1: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
0: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
1: El teorema de los sentidos i el pacto del hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
0: Sí, sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El Pacto de l'Hambre, i també a la llibreria...
1: L'Escriva, de l'Avinguda Isidre Martí.
0: Ah, exacte.
1: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
0: Sí.
1: Digue'ns on et podem trobar, amb
0: quina pàgina. Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
1: Bueno, però si més no, trobarem les teves feines que has fet.
0: A les xarxes estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto de l'Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
1: Pel que calgui. El Pacto de l'Hambre ha estat llibre finalista del Premi Fernando Lara de l'editorial Planeta.
0: Sí.
1: I t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
0: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
1: Sí.
0: Però hi ha certamens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premi de Novel·la Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista, sí.
1: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i
0: sí.
1: Em va semblar molt entranyable.
0: Sí. El pseudònim, bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corriás i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, i llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy. Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partíceps del que jo estava fent, els havia perdut i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
1: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
0: Encantada.
1: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
0: Quan vulgueu.
1: Doncs ho torno a repetir. El Pacto de l'Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació justament abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
0: Molt bé.
1: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Són les dues del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
10: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria Jesús Nicolás Sánchez, que va néixer a Lorca, un municipi de la regió de Múrcia que és el segon més extens de l'estat espanyol, després de Càceres. Hola, Maria Jesús.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, benvinguda al Xerrem d'Arreu. Com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Tu vas viure a Llorca fins als 4 anys. En tens records d'aquesta etapa o com que hi has anat tornant són posteriors?
1: Sí, a los 4 anys vaig vindre a les meus pares i a la meva germana i tinc records de quan les vacances de l'estiu marxen al meu poble. Llorca, Àguiles, Mazarrón, tota la part de Múrcia.
0: Sí, sí, sí. Sí, perquè la costa entre Mazarrón i Àguiles pertany a
1: Llorca. Sí, és molt maco
0: tot Llorca, no? Sí.
1: Molt maco.
0: Tu tens més records de la costa o tu vivies més a l'interior?
1: No, jo vivia a Llorca, al poble.
0: Sí.
1: Ara no me'n recordo el carret, però poble. I tinc petits records, però molt agradables, molt agradables. A la casa de la meva àvia, que era molt gran, en un pati d'aquest antic, i m'agradava molt anar a l'estiu i al Nadal.
0: Clar. Allà no devies anar a l'escola Bressol ni a l'escola, no?
1: No, jo vaig anar a l'escola aquí, a Barcelona. Vaig anar a los 5 anys, me'n sembla que era.
0: Sí.
1: I he estudiat, los estudis los he fet en castellà. He acabat en castellà perquè abans no se feien en català.
0: I com és que als anys 60 la teva família va decidir venir cap aquí?
1: Pues a Catalunya havia molta, com te vull dir,
0: moltes possibilitats a nivell laboral, diguéssim,
1: laboral,
0: de feina.
1: Laboral, això mateix. Aleshores, els meus pares van vindre a l'any 69, me'n sembla, amb la meva germana i jo. Entonces, el meu pare era autònom, de proveedor d'hostaleria.
0: Sí.
1: I clar, com a Catalunya hi havia molt turístic, molt turístic, pues anava als bars, a hotels, al mercat i vendia pues tot el que és hostaleria. Gos, vajilles, de tot una mica.
0: I el proveïdor era de Llorca?
1: El proveïdor era de Llorca. Ell anava en un camió gran cada setmana amb el seu pare, el meu avi, cap a Llorca. Cargaven i cap a Barcelona a distribuir a hotels, botigues i de tot una mica.
0: Clar. Allà hi ha molta ceràmica, no, també?
1: Sí, ara no tant, però hi havia molta ceràmica i la portava cap aquí i antigament a cases, als mobles, a tot, se veien els jarronets de ceràmica, figuretes de porcelana, de tot això.
0: Tu la reconeixes, la que és d'allà?
1: Sí, la que és de ceràmica, de llac, de tot una mica.
0: Ara ja no es deu fer en pla artesanal, no?
1: No, ha canviat molt tot. Ara és Ikea.
0: Clar.
1: Sí.
0: Perquè abans hi devia haver artesans, no?, que feien les peces així manualment.
1: I tant. Jo he anat a veure com ho feien i, bueno, té molt art, com jo dic.
0: Clar.
1: Molt maco, el que passa que, clar, això ara és antic.
0: Sí.
1: Ha passat a la història.
0: Però ara es valora molt, perquè abans el preu hora, diguéssim, no tenia preu, no? Que valoraves la feina, però no l'estona que havies estat per fer-la, no?
1: Clar.
0: I ara, com que això artesanal porta tant de temps i el preu hora es cotitza, diguéssim, que té molt més, li dones molt més valor ara, part de que no hi ha tanta gent que ho sàpiga fer.
1: Clar, la veritat que sí, i és una pena perquè està desapareixent tot això i te da pena, però...
0: Sí, perquè té molt de valor. Ara hi ha coses que sembla que tornin, però no sé, jo veig jovent, per exemple, que fa ganxet o fa mitja vestits.
1: Sí. No? Jo tinc amics que fan ganxit, fan coses artesanals i tot això, maques.
0: Sí, que bueno, està bé que se li torni a donar
1: encara,
0: valor. No?
1: Encara queda una mica els records i les coses que li daves molt valor.
0: Sí. L'avi també va venir cap a Barcelona o es va quedar allà?
1: No, a l'avi i l'àvia també. Pares també van vindre. Ara ja no...
0: Clar, ja deuen ser morts.
1: Sí.
0: I on us vau instal·lar d'entrada?
1: Pues mira, a l'Hospitalet, a Sant Josep, al carrer, encara on me record, al carrer Leonardo da Vinci, en un pis de lloguer.
0: Sí.
1: I després, al cap d'uns anys, pues, anem a dos carrers més avall, al carrer Muntanya. I fins ara el meu pare viu en el carrer Muntanya, a l'Hospitalet.
0: Sí. I tu ara vius a la Marina? Quan hi vas anar a viure?
1: Sí, jo l'any 1987 me'n vaig casar i ja vaig venir a la Marina, al carrer Mare de Déu del Port.
0: Ah, mira.
1: Porto 37 anys vivint al carrer.
0: Sí, que bé. I fas molta vida de barri?
1: Sí, vaig al mercat, fa activitats, ballo, quanti, yoga, gimnàstica, pilates, de tot un poco, perquè soc molt activa.
0: Sí,
1: meus fills han nascut a la Marina.
0: Clar, i han anat a escola allà.
1: Han nascut a la maternitat, que la tinc al costat.
0: Sí.
1: Han anat a l'escola al barri, perquè m'agradava que fossin al barri,
0: clar,
1: que se relacionassin amb els nens del barri, als parcs i a tot això.
0: Sí.
1: I han estudiat també, bueno, a la universitat i tot això, però clar, tots són al barri.
0: Està bé. Tu quina trajectòria acadèmica vas fer?
1: Pues jo he estudiat després de l'EGB, jo anava a octavo d'EGB.
0: Clar,
1: I vaig fer formació professional, 5 anys de formació professional. Després he estat en el meu tiet, a una oficina, perquè clar, era el secretariat que antigament se diuia.
0: Sí.
1: I després he fet peluqueria, he estat treballant molts anys en una perruqueria, de tot una mica. He sigut sempre molt treballadora, m'he sacat el carnet de conduir amb els meus diners, tot, jo soleta.
0: Molt bé.
1: Soc la més gran de 5 germans.
0: Clar, això també et devia fer sentir responsable, no?
1: Sí.
0: Perquè els hi devies obrir camí amb ells.
1: Sí. 3 dones i 2 nens. I clar, jo l'he tingut una mica més difícil perquè els meus pares són no antics, clàssic. I abans, pues, clar, no és com ara.
0: Ara marxo
1: fora, vinc a l'hora que vingui. Abans era diferent.
0: Clar. Però el carnet de conduir, que deies que te l'havies tret als 18 anys, no et van posar cap impediment, no?
1: Que va.
0: No, que tot el que fos...
1: Treballava, estudiava i feia... Sí.
0: El 2011 hi va haver un fort terratrèmol a Llorca que va causar 9 morts i quasi 300 ferits.
1: Sí.
0: Com ho recordes tu? Tot i que ja ho devies viure des d'aquí, però...
1: Pues mira,
0: clar,
1: m'estàs dient a l'11 de maig. A més, a l'11 de maig és l'aniversari del meu fill petit.
0: Fixa't.
1: Va ser una fetge una mica, clar, perquè ahir encara havia família de la meva mare. I lo hemos sentido molt. El meu germà de la meva mare estava ahí, sobrinos, nebots...
0: Sí.
1: Ha sigut molt sentit.
0: Clar.
1: Perquè pensa que estava tot destruït. Tot.
0: Yeah.
1: Amb polideportius, a la gent, ajudant-les, donant-les roba, calçats... La gent plorava... Clar, lo he vivido en primera persona perquè tenia familiars.
0: Clar.
1: I ha sigut molt greu. La veritat, donava molta pena.
0: Va costar molt de reconstruir després.
1: Molt anys. Van dir que no, però molt anys. Ara fa un any i mig que he anat a Llorca i està molt maca. Tota la zona on va fer
0: el terratrèmol,
1: la gran tragèdia, està molt maca, molt arreglat, però clar, que han passat 20 anys, me'n sembla, o més.
0: Bueno, de l'11, no, 13 anys, 13 o 14, sí.
1: 13 anys, molt.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Ara està molt bé, molt bé. Ha costat molt, però me'n sembla que, gràcies a Déu no ha hagut una tragèdia amb ninguna mort. Que ja. Això és el més important.
0: I tant, sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Tot
0: sí.
1: té solució, menys la mort.
0: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim
1: parlant. Ah, sí, aquesta m'agrada.
0: Sí, balles.
1: L'he ballat molt, aquesta.

0: Doncs tu d'entrada devies treballar del que havies estudiat, si dius que vas treballar en una oficina.
1: Sí, sí.
0: I la perruqueria va ser després?
1: La perruqueria va ser després, perquè la família del meu pare, tota la família són perruquers.
0: Uh-huh.
1: I m'agradava molt aquell món.
0: Oh,
1: m'agradava molt. I vaig fer-lo. Treballava i estudiava.
0: Tu t'arregles tu el cabell?
1: Sí, totalment.
0: Però tallar deu ser difícil, no? Mateix?
1: Tallar, no, però tinc molta manya, eh?
0: Clar, diu, clar.
1: Tinc molta manya.
0: Sí, i, sí.
1: Jo agafo un cabell, te lo seco a mà i el tinte, el que vulguis.
0: I com és que ho vas deixar?
1: Pues mira, treballava en la família i sempre no és el mateix que treballes a un altre lloc donde
0: clar.
1: Tens un horari, compres un horari, aquí treballaven més hores de la compte, tot era diferent.
0: Sí, sí, sí,
1: i
0: sí,
1: va llegar un moment que va decidir deixar la perruqueria.
0: I després vas treballar d'alguna altra cosa?
1: Sí, després he treballat amb el meu marit. Feia al banc los papeles, tot això.
0: Sí.
1: Un poc d'administratiu.
0: I ara treballes fent estudis de mercat.
1: Sí, ara no treballo. I bueno,
0: però sí que treballes,
1: sí,
0: perquè
1: que
0: si fas estudis...
1: Bueno, a més, a casa, eh?
0: Ja, clar.
1: A casa meva, que a casa fa molt... hi ha molta feina.
0: Sí.
1: Sí, 20 anys o 12 anys que estic fent estudis de mercat. M'agrada molt.
0: El que passa que no és una feina continuada,
1: clar,
0: diguéssim,
1: no?
0: Clar, no
1: és una feina continuada. És una feina que te truquen, das el perfil de lo que fas i en ese moment tens que fer-lo. Hi ha setmanes que tinc molts estudis i hi ha setmanes que no tinc tant. Però sempre tinc una mica de feina, sempre.
0: I t'agrada fer això?
1: M'agrada molt, molt, molt, molt, perquè estic aprenent, a més de que treballo, aprenc molt. I agafes molta fluïdesa en castellà. Bueno, clar, jo és que me desenvolupo molt bé en castellà. Parlat ara en català me costa una mica, eh?
0: Perquè
1: estic fent un esforç.
0: Perquè les empreses per les que fas els estudis, la llengua vehicular és el castellà?
1: Sí, fíjate, però saps per què? Perquè, clar, a la millor ve una persona de Madrid o València que, clar, no parla en el català. I, clar, en ese moment te diuen, s'agrava l'estudi i, clar, te diuen, potser en castellà, perquè, clar, no parlo el català.
0: Clar.
1: Però algunes vegades sí que són en català i m'atreveix a fer-les en català.
0: Perquè deuen ser empreses que són de fora i que
1: exactament
0: volen l'estudi per veure si s'estableixen aquí,
1: això,
0: no?
1: Això mateix. I clar, després ells tenen que escoltar-lo i si és en català i no ho sap, clar, no puc treballar, no poden treballar.
0: No, ja no. S'entén en aquest cas. I quan vas decidir tu aprendre a parlar català o dir, ara el vull parlar, perquè...
1: Bueno, sempre m'ha agradat parlar el català. És que, a veure, jo no he nascut a Barcelona, però m'estimo Barcelona. Jo considero que sóc catalana. Hi ha gent amb 40 o 30 anys que no porten tota la vida com jo a Catalunya.
0: Sí.
1: Però saps què passa? Que a casa meva, a la meva família, són castellans parlant.
0: Sí.
1: Entonces, clar, tu parles català quan surtes a la calle o a les botigues i esto, però no estàs sempre parlant en català.
0: Ja.
1: I ten un còmplice,
0: sí,
1: el meu germà, el que és maestra, i amb ell sí que parlo el català, sí, lo parlo molt.
0: Sí.
1: Però després, pues mira, aquello de que...
0: Com que pots viure en castellà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però m'agrada.
0: I tothom et parla castellà.
1: A més, he anat a estudiar dos curs a l'escola d'adults de català, però era d'escriure i gramàtica, de tot una mica, però en català, perquè m'agradava.
0: Sí.
1: I ara pues, faig el xerrer, porto molt anys, i m'agrada molt, molt, perquè és una manera d'aprendre de forma lúdica, divertida, nada acadèmica.
0: Clar.
1: I sempre que surto, en una coseta nova he aprengut, sempre.
0: Feu conversa, bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, conversa. Rosa, que dona el xerren, és super, super, molt agradable. I m'agrada molt, a més, de vegades fent lectura. I, bueno, és que sento que cada vegada que estic llegint el llibre i després treballant en què consisteix m'agrada molt, molt. Perquè jo en català no llegia.
0: Sí.
1: Lo entens, eh? Però ara m'agrada molt. De vegades agafo algun llibre i lo llegeixo en català.
0: On ho fas, al Centre Cívic Magòria?
1: Al Centre Cívic Magòria. Vaig a los dijous.
0: Sí.
1: De 5:45, me'n sembla, fins a les 7:30.
0: Està bé. I sou un grup gaire nombrós?
1: Sí, a temporades hi ha un grup que hi ha més gent. Tota la gent té molt mèrit, perquè
0: clar,
1: la gent ve de fora,
0: sí,
1: gent gran, eh? Gent molt gran.
0: Sí.
1: I a veure, ves que interès tenen en aprendre la
0: català,
1: llengua nostra,
0: sí,
1: el català.
0: Sí, sí, sí,
1: a veure,
0: sí,
1: jo viu a Barcelona, a Catalunya.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: i,
0: sí, sí.
1: No sé, te quedes... Què fan d'aprendre el català?
0: Clar, també és gratificant, suposo, pels coordinadors, no? pels guies, perquè és una feina de voluntariat, vull dir que ho fan voluntàriament i ho fas perquè t'estimes la llengua.
1: Clar.
0: I valores que la gent la vulgui aprendre,
1: sí,
0: no? I t'agrada,
1: sí, sí,
0: i això.
1: Sí, sí.
0: I és la compensació que tens,
1: és
0: suposo, com a guia.
1: És la compensació. Perquè, escolta, jo me sent catalana i això no és discutible. Jo me sent catalana, m'estimo. I clar, jo ja ho sé que no parlo bé el català, però m'esforço, saps? M'esforço,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I això me compensa.
0: I això dels estudis de mercat que fas està ben pagat?
1: De vegades depèn de si és de cotxes. Cotxes lo paguen molt bé.
0: Depèn de si les empreses són molt boiantes,
1: clar,
0: o no.
1: Si és de menjar, no tant. Si és de perfums, lo paguen molt bé. Sí. Hi ha de tot. A veure, los que són grans, que los paguen bé, los faixo, i los que són petits, també.
0: També, clar. Sí, sí,
1: tens
0: sí,
1: que fer-lo tot, lo
0: sí,
1: gran
0: sí, sí,
1: i lo petit.
0: Lo
1: important és que, bueno, que gano diners i
0: clar,
1: que estoy en actiu.
0: Clar,
1: i que aprenc
0: clar,
1: molt, molt, molt de diversitat de molts productes i de moltes coses.
0: Clar, clar, clar. Perquè ells t'orienten ja a quin tipus de,
1: clar,
0: de productes has de clar, a consultar.
1: A la
0: millor
1: m'ha sortit una maonesa de X marca. Pues clar, quieren la opinió de la gent que està consumint maionesa ligereza o una Calvé, una altra marca.
0: Sí.
1: Entonces, clar, l'estudi de mercat consisteix en saber la opinió de quina marca les agrada més al consumidor. És un exemple, eh?
0: Sí, sí, sí, sí,
1: com
0: sí,
1: de cotxes.
0: Sí, sí.
1: Que hi ha de cotxes? Pues gent que tingui cotxes de 5 anys o quines marques. Entonces tu vas a l'estudi de mercat i clar, tot això me'n sembla que a la gent que lo fa les va molt bé per a tenir l'opinió directa del consumidor.
0: Clar, però tu els consumidors com hi arribes? És aleatori, tu truques, per exemple,
1: clar,
0: algú,
1: bueno,
0: preguntes si consumeixen això,
1: clar,
0: o no.
1: Jo ja estic apuntada molt anys en diverses cases i tenen el meu perfil.
0: Sí.
1: I quan necessiten el perfil tal, pues me truquen.
0: Clar.
1: A veure, a veces, de vegades és fins a los 40, fins a los 50. Dependent de lo que necessiten.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però tu com saps, per exemple, qui és consumidor d'una marca o no?
1: No,
0: o...
1: jo no ho sé, jo no vaig saps... a opinar de la marca que jo utilizo.
0: Ah, val.
1: Clar, i ells ja s'encarguen de fer el recon.
0: Està bé, està bé. I quins projectes de futur tens?
1: Ai, té molt, molt projectes, sobretot con els meus fills.
0: Clar.
1: Els meus fills són el motor de la meva vida.
0: Quants en tens?
1: Tinc dos fills. Tinc dos fills, un de 34 i un de 29. Molt macos, han estudiat, han fet la carrera.
0: Clar.
1: Estan en unes joves majíssimes, molt maques.
0: Ai, que bé.
1: I la veritat, el futur que tinc és salut, que arribi al, com se diu, a la vejez,
0: sí,
1: amb molta calma, amb objectius aconseguits.
0: Clar,
1: i tot
0: segur,
1: això.
0: I tant, Sí, sí. Ja tens molt camí fet, no?
1: Sí, i ara sí. Som molt grans,
0: No tant, però que si segueixes...
1: Ara som molt grans.
0: Si has fet com una bona trajectòria, no? Sí, que valores sí. positivament i això, doncs...
1: Sí, la veritat que sí.
0: Has posat els fonaments, no?, per tenir també una bellesa...
1: Sí, el meu marit està en
0: saludable,
1: actiu, encara.
0: Clar,
1: clar. Li falten uns anys, poquet.
0: I tu també, perquè sí. estàs fent això dels estudis.
1: Home, i tant, i tant, i tant que sí.
0: Sí.
1: I l'objectiu és això, passejat, viatjat, anat al cinema, net, disfrutar dels net sí. i tot això. I que sobretot que la família esté unida.
0: Clar, clar, clar.
1: Això és el motor de tot.
0: I amb 5 germans és bastant extensa la família, que
1: la veritat que sí,
0: que us deveu trobar amb sí. situacions de tota mena, no?
1: Sí, aquest Nadal nos juntem tots.
0: Clar.
1: A la casa de la meva mare, los 5.
0: Clar que sí. Doncs molt bé, espero que segueixis així de positiva i acumulant bones experiències.
1: Sí, jo t'espero que també. I moltes gràcies, molt agraïda per dar-me aquesta oportunitat d'expressar-me.
0: Gràcies a tu per haver accedit a venir al programa. I fins una altra, doncs.
1: Moltes gràcies, Unta.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Udam, que va néixer al Panjab, al nord-oest de l'Índia. Hola, Udam.
1: Hola, bona tarda.
0: En la presentació he remarcat que vas néixer al Panjab perquè em sembla que és una regió amb característiques molt diferenciades de la Índia, no? Quines són aquestes característiques?
1: Bueno, la Índia, com és un país tan gran, té moltes religions, molts idiomes, i clar, entrar al Punjab és com entrar a un altre país. Canvia totalment, canvia la religió, l'idioma i la cultura en si, i és totalment diferent.
0: Vosaltres us sentiu amb una identitat pròpia?
1: Sí, igual que els catalans. Completament igual.
0: Ja. Yeah. He llegit que el nom de Panjab ve del persa i que significa cinc rius. El país va quedar dividit entre la Índia i el Pakistan.
1: Correcte.
0: Com ho viviu així?
1: Pues el tenim molt marcat des de sempre, perquè clar, aquí al senyor Gandhi se li veu com d'una forma, i a la Índia, al Punjab, nosaltres ho veiem d'una altra forma, com si no ens va ajudar, perquè clar, va marcar la Índia, va vindre un anglès que mai havia estat a la Índia, i va ser el que va marcar on tenia que ser Pakistan i a la Índia, i clar, al mig estava el Punjab, i la meitat està ara mateix en Pakistan, i l'altra meitat pues, es va quedar a la Índia, i va morir molta gent, més de 8.000 persones es van quedar sense vida, més bé, sense casa, sense res. I clar, el tenim molt marcat nosaltres, això, des de sempre.
0: I vosaltres teniu consciència nacional, diguéssim, com de poble, no? Tant uns,
1: sí,
0: com els altres.
1: Sí, perquè nosaltres, és que completament igual que aquí a Catalunya, ens sentim com utilitzats sempre per la Índia, donem tot i a canvi no tenim res, quasi sempre, i això ho pot marcar molt.
0: Clar. I teniu llengua pròpia també, o
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim llengua pròpia, que és el Panjabi, que es parla també al Pakistan, i és un idioma que té tres alfabets. Diguem, el Punjab de la Índia s'escriu d'una forma, el Punjab del Pakistan escriu d'una altra forma, i a la religió, al llibre sagrat que tenim, s'escriu d'una altra forma.
0: Que curiós. I s'ensenya a l'escola el Panjabi?
1: Sí, ara des de que hi ha molta immigració a fora, s'ensenya molt, perquè fa temps, quan algú al col·legi no ensenyava en Punjab directament, la gent volia ser com més cool i hablar directament el hindi, que era l'idioma, i clar, la dreta índia també feia molt d'esforç perquè no es parlessi, però des de fa com uns 15-20 anys, des de que hi ha molts punjabis a fora de la Índia, sobretot a Anglaterra, bueno, a Anglaterra sempre ha hagut, però a Canadà, que hi ha una població molt gran, s'ha esforçat molt, i des d'això, amb la música, amb les danses i tot això, pues, es parla molt, i la gent li agrada també, diguem, molt més. Està molt marcat.
0: I, no sé, deveu ser crítics amb la manera de funcionar de la Índia i així. No sé si, per exemple, la qüestió de les castes entre la gent del Punjab també impera, perquè, bueno, a mi em sembla que per llei estan prohibides des de que la Índia és un estat democràtic. El que passa és que la gent no ho sap, no? I preval més la manera de funcionar aquesta en base a les castes que no el que diu la llei.
1: Correcte. En principi, la nostra religió, que és la religió Sikh, que és una religió molt jove, que té solament 500 anys, va sortir perquè no hi hagués castes, que tothom fos igual. En la Índia, per saber una persona de quina casta és, com preguntar-li ja el nom i el cognom, ja saps, perquè el primer cognom ja et marca la casta que ets. I clar, quan va sortir la nostra religió, que és la religió Sikh, tots els homes eren Singh, que vol dir lleó, i les dones Kaur, que vol dir princesa, i així s'eliminava una miqueta el que, bueno, una miqueta, completament el que era les castes. Però clar, com que ja veníem de la religió, bueno, ja veníem com de l'hinduisme, doncs molta gent que era de la casta high class, per dir alguna cosa, s'ha quedat marcat igual. I jo crec que sí, està molt marcat a la Índia, hi ha coses que sí, a vegades pues, això, sobretot en casament i tot això, però bueno, entre la gent jove, amics i tot això, normalment no, però sempre acaba sortint alguna cosa de la casa, sí o sí.
0: Però, per exemple, si no sé, el Punjab, si tothom té accés a l'escolarització i a la cultura, no? Sembla que aquestes diferències cada vegada haurien d'estar menys marcades.
1: Sí, l'únic que en la Constitució de la Índia posa que els de low caste, diguem, els que estan a baix del tot, sempre tenen accés directe a un percentatge de gent, accés al col·legi sí o sí, i depèn de quines feines també. I això, pues, clar, el que eren de la casta, d'una altra casta, no li agrada, perquè, clar, tampoc és el correcte, perquè molt que estudiïs i tinguis la millor nota, si és de la casta alta i ve un altre que és de la casta baixa i té menys notes que tu, entre el primer a la feina que tu. I clar, això també no crec que sigui la solució, no? Per mi la solució seria, pues, això, que es casessin tots amb tothom i ja fora les cases, i seria el millor, no? Mm-hmm. Però clar, a vegades també sempre marca, sobretot quan hi ha una boda, i això és el que me... el que més marca.
0: Entre vosaltres, entre la gent del Panjab, hi ha més barreja, diguéssim, que a l'Índia en general, o què?
1: Més o menys ve a ser... El Punjab, diguem, som com més oberts, ens agrada la música, el menjar, som molt hospitalaris amb la gent de fora també. I sí, això que dius, perdona, tenim més mescla, una miqueta de, pues, això, sobretot per la religió, perquè la religió fa com una miqueta d'això, que tenim que ser iguals, tenim que, perquè quan vas a un temple sikh et donen de menjar, però el menjar no vol dir que et donguin perquè tinguis gana, és perquè has de sentar-te al terra i menjar amb els demés, i això vol dir que som tots igual, i això ja es comença des de la religió i es fa una miqueta, pues, això, que tothom sigui igual.
0: Les dones també tenen la mateixa consideració
1: sí, sí,
0: que els homes?
1: Sí. Jo crec que hi ha molt de respecte per la dona també. L'únic que a la meva cultura panjabi hi ha molta hipocresia, que això és el que marca molt, perquè volem ser una cosa que no som, per por de lo que digui la gent, d'acord? La teva família, els amics, en plan, què diran? I està tot el dia o tota la teva vida marcant això de què diran, i has de fer una cosa que no vols fer-lo, i això és el que fa molt infeliç a molta gent del Punjab.
0: Clar, fins que no es trenqui amb això, no? Que et deixi d'importar el que diran.
1: Sí, no, correctament. A mi, pues, això, quan era més petit no anava al Punjab perquè era tot el dia i això, i no m'agradava, saps? En plan, sé el que no era jo. I ja després, ara fa, bueno, molts anys que ja vaig trencar això, jo sóc com sóc i faré el que sigui, i ara ja vaig com més feliç, i ara sí que vaig més. I quan era petit era com no, saps? No.
0: Sí. Perquè tu ja vas estar escolaritzat aquí, no? Vas venir als 3 anys,
1: correctament,
0: no?
1: Ara mateix tinc 40 i vaig vindre amb 3.
0: Sí, i has estat educat aquí d'alguna manera.
1: Correctament.
0: Però t'ha pesat més la tradició de la teva família, no? El que has viscut a nivell de comunitat sikh o panjabi, que no el que... has viscut a l'escola aquí o dels companys?
1: Sí, a veure, jo tenia amics i, bueno, hi tinc, d'aquí i d'allà, de tots els llocs, però clar, quan nosaltres vam vindre érem com 3 famílies punjabis a tot Espanya, no solament a Catalunya, a tot Espanya.
0: Sí.
1: Jo a la meva escola era l'únic de fora, no havia això del nouvingut, era tot com... I clar, quan arribaves a casa era com una protecció, d'acord? I sempre era, sí, nosaltres som d'allà, la nostra cultura, la nostra religió, i ells són els blancs, no, per dir alguna cosa, saps? I clar... després ja amb el temps, ja quan portes molt 10 anys o 15 i ve més gent, doncs ja va canviant i ja vas mirant més coses, i ara clar, amb el Facebook, amb l'Instagram, veus un altre món que està la teva cultura també, però clar, pots agafar una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, i enriqueix també més, no?
0: Clar. Mm-hmm. La teva família per què va venir cap aquí?
1: Bueno, el meu oncle vivia a Andorra i el meu pare va vindre de visita, li va agradar a Barcelona, volia estar molt poc de temps,
0: sí,
1: però ja han passat més de 45 anys i està aquí.
0: Va trobar feina.
1: Sí, va aquí. Trobar feina, després va fer negoci com tots els que fan ara mateix també, quasi tots els punjabis el que fan és primer arribar el noi o la noia, buscar una feina, i, bueno, els papers, que el problema més gran d'aquí ara mateix, bueno, pues, des de sempre és el dels papers, i després ja formen la seva família, i ja el que li agrada més és tindre el seu propi negoci. A quasi tots els punjabis no treballa, perquè hi ha molts punjabis que tenen, pues, això, carreres universitàries i tot això, però no, el que volen fer... Hi ha molta gent, pues, això, que sí, que treballa en empreses grans, en hospitals, el que sigui, però el que volen fer sempre és, pues, això, el negoci.
0: Ja, perquè la situació econòmica del Punjab és semblant a la de la Índia?
1: No, el Punjab és molt més, diguem,
0: ric,
1: més ric,
0: no?
1: En tot, perquè clar, és el que importa més, el que es porta, diguem, i també després, clar, hi ha molta migració a fora també, saps? I
0: sí,
1: això, pues, ajuda molt, saps?
0: però ha de ser dur, no? El ser tan fidels a les vostres tradicions i a la vostra religió i a la vostra comunitat d'alguna manera, no? I emigrar cada
1: no, evidentment, dur. Emigrar per qualsevol persona, sigui del país que sigui
0: sí,
1: o
0: sempre,
1: sempre és perquè has de deixar la teva família, amics o el que sigui, i costa, i més si és completament diferent, perquè clar, no és el mateix emigrar de França o d'Europa a un altre país europeu que anar d'un país del que està a 6.000 quilòmetres d'aquí, clar, saps? És difícil també per aquí, és com una miqueta, doncs això, però bueno, s'intenta. Jo crec que, bueno, a part d'això, que cada persona és una miqueta l'ambaixador del seu país i és el que ha de donar pues, la cara una miqueta també, saps? I, però bueno, s'intenta, sí. Estava bé.
0: Sí. Bueno, abans parlaves dels casaments, no? Que d'alguna manera és una cosa com molt present i que heu mantingut el tipus de celebracions d'allà, no? I inclús doncs, el fet de triar parella o això també us condiciona, no? Com us ho plantegeu, la qüestió aquesta dels casaments?
1: Pues jo crec que la gent, bueno, cada vegada està una miqueta més obert, tot això, però sempre els pares marquen una miqueta el que es donen el sí, i fins que no donin el sí és com... i ells sempre volen una miqueta que sigui pues, de la mateixa religió i tot això, i bueno, jo moltes vegades ho he pensat i ho he parlat també, no? I és el que tornem una miqueta enrere, no és el mateix que siguis europeu que sigui, clar, jo em caso amb una d'aquí o una d'aquí es casa, clar, a vegades pues, sempre està el del menjar, saps, que la música, la religió, i a vegades això, clar, amb els amics és diferent perquè pots quedar, a veure, hi ha moltes parelles que són d'aquí, de mixtes, i no hi ha cap problema tampoc, però bueno, en el meu cas, pues, això, m'agrada molt la música punjab i el bangla i tot això, i clar, una persona que no entengui aquesta gràcia pues, es queda com una miqueta marcada, no? I a mi sempre m'ha passat una miqueta per això.
0: Sí, però a vegades pot ser un enriquiment,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, de també, també pot ser que no, però bueno, això ja depèn també una miqueta de cada persona i...
0: Però no és que la família triï la parella del noi o de la noia, sinó
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, a mi ho van fer i em vaig separar.
0: Ja.
1: I va durar... Bueno,
0: però primer vas accedir, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vaig accedir perquè mentalment ja et mengen el cap, és en plan, saps? Això és el millor, saps? I ho vaig fer. Va ser una boda concertada d'aquestes que quasi no coneixes a la noia, o la noia no et conec a tu, i ho vaig fer i fracasso total.
0: Sí, i on us veu anar a casar, allà,
1: al Punjab. Sí, va ser res. Bueno, tot va començar que jo sempre volia que la noia estigués vivint a fora, però bueno, em van dir que no, del Punjab, i vam anar allà i va ser en 15 minuts, en plan, la tens que mirar i parlar 15 minuts i ens diu sí o no. Ha de tenir l'opció ja també, saps? En plan, i res, vam parlar ni 15 minuts, crec que 5, i en plan, pues sí.
0: Ja, yes. I després va ser un fracàs.
1: Sí, clar, imagina't
0: que... És molt arriscat, sí, perquè no? Si aquí t'estàs molt de temps coneixent i
1: tot això,
0: no?
1: Imagina't una persona que és que no sap ni
0: res d'ella,
1: de res, ni ella de tu, perquè clar, a veure què, per ella també era molt difícil, perquè vindrà a un país que no és el teu,
0: clar.
1: I deixar tota la família, i jo entenc, saps? No és per criticar, perquè ella, bueno, ara mateix no està aquí, van ser moltes coses, però bueno, que deixar tot en fora i anar a vivir en la casa d'una altra persona, pues, era com...
0: Ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Perfecte. Sí.

0: Doncs, a veure si ens pots explicar tot el procés des de que la família et proposa la noia, no?, i amb ella el noi, i que vosaltres doneu el consentiment, quins passos feu després fins a arribar a la cerimònia, que també és molt celebrada, no?
1: Sí. A veure, hi ha molts casos, eh? Hi ha gent que es casa perquè per amor i troba la seva parella i fenomenal, però clar, sempre ha d'estar la família és la que diu sí o no, això sí o sí.
0: Sempre.
1: Sí. I després, bueno, en el meu cas, o que hi ha la clandestina, la, no sé si es deia clandestina abans o no, la que trobava la noia o el noi,
0: la Celestina.
1: La Celestina, perdó.
0: Sí,
1: la,
0: sí, sí,
1: pues,
0: sí.
1: Bueno, també la Índia tenim, i el segueix, hi ha nois i noies també
0: que busquen.
1: Que busquen, i és això, primer busquen, pues, això que sigui del mateix estatus, de la mateixa religió, pel que al Punjab som sikhs, però també hi ha hindús, hi ha musulmans. Clar, primer de tot ha de ser de la mateixa religió, després, pues, a vegades, pues, lo de la casta, que també sigui igual, i després, pues, això, estatus social, pues, també compta molt, i clar, pues, això és la persona que es dedica una miqueta a buscar el noi o la noia, i després, pues, fer la reunió, i una vegada que els dos s'han vist, una anat a fer un cafè o sí, el que sigui, després, si diuen que sí, pues, ja comença tot el que és, primer de tot, és l'engagement, que es diríem que és el dels anells, l'intercanvi d'anells, que ja estan com prometits, d'acord? I després ja comença el que seria la gran boda índia, que això agrada a tothom perquè clar, dura 3 dies i tot és de pel·lícula i pues, això agrada. Jo crec que molta gent també es casa per això, per ser com els prínceps.
0: Per la festa,
1: per
0: no?
1: La festa, sí.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sobretot
0: sí.
1: Les dones, perquè li agrada molt... Pues això, 3 dies de boda.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí els de la Cubana van fer una obra de teatre sobre això.
1: Ah, sí, em recordo.
0: Però pel·lícules de Bollywood no n'arriben gaires.
1: Aquí?
0: Sí.
1: Bueno, posen al cinema, al Gran Via 2, ara sí. Posen, però posen ara del Punjab també. Abans feia molt
0: sí?
1: De temps que no feien pel·lícules punjabis, però ara sí.
0: Ah, ja ho miraré.
1: Sí, també està bé.
0: Clar, clar, clar. Però... bueno, almenys entre els sikhs el divorci està acceptat.
1: Sí, si no hi ha opció, doncs la gent es divorcia i es torna a casa, no hi ha cap problema. L'únic que costa molt que algú es divorci tot això, però bueno, després no. En aquest cas, el que és la religió i la cultura punjabi és com molt oberta, saps? Dona moltes oportunitats, bueno, oportunitats, molt beneficis, d'acord? Però clar, també s'ha marcat una miqueta amb, doncs això, què dirà la gent, tot això és molt...
0: Clar, perquè tot i que estigui acceptat, diguéssim, està mal vist que et divorcis.
1: Sí, sí, sobretot les famílies fan molt drama, saps? En plan, ui, el divorci, què dirà la gent?
0: Sí, sí, sí.
1: Plan,
0: sí.
1: Però...
0: I, per exemple, casaments o entre persones del mateix sexe no deu estar contemplat?
1: No, al temple sí que no et pots casar amb la mateixa, el mateix sexe. Però bueno, hi ha molts gais, lesbianes i transsexuals a la Índia, i hi ha molts el més graciós és que al Punjab, bueno, o a tota la Índia, hi ha la comunitat transsexual que no estan acceptats, però quan neix un nen a casa venen a ballar i a cantar i a donar bendició, diguem, no sé per què ho fan, però és des de sempre que neix un nen a casa, pues venen els transsexuals a ballar i a... o quan hi ha un casament també, diguem, uns dies abans venen a fer com una miqueta de paròdia, dansa i tot això, per això hi ha. I després crec que també hi ha molta hipocresia i el que he dit, també hi ha molta por, perquè clar, si ja casar-te amb una persona, un noi i una noia, ja costa, pues imagina't sí. Si són dos nois o dos noies, saps? Seria
0: sí,
1: com...
0: Sí, sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Jo tinc molts amics gais, lesbianes i pues això, transsexuals del Punjab i del religió sikh, i estan molt contents i viuen. L'únic que, clar, amb la por de què diran, però clar,
0: clar
1: allà
0: clar.
1: Estan i no li pots canviar la...
0: Però viuen també molt de l'espectacle, no?
1: Sí,
0: com
1: sí,
0: aquí,
1: sí.
0: Pel que dius.
1: Sí, pues crec que sí.
0: I es dona molt casaments entre persones de religions diferents o no?
1: Fora de la Índia molt més, diguem, pues això, a Canadà, a Anglaterra, jo he anat, diguem, pues això, un noi o una noia

0: musulmana amb un noi o noia sikh s'han fet, això ja és que és el boom. Ja, és com, sí, sí, sí. Però bueno, hi ha casos, o un noi d'aquí, una noia d'aquí, amb un d'allà també, o, hi ha de tot. Mm-hmm.
1: I a tu ara aquí, el fet de ser sikh, què et comporta?
0: A mi personalment, bueno, faig el que és la meva religió, la faig a, bueno, a casa, diguem, lo de resar als déus, bueno, igual que aquí. Vaig al temple, tenim, bueno, diversos temples aquí a Barcelona i a vegades vaig. Diguem, com que no és obligatori, tampoc és com el que fa la gent d'aquí normal, pues, vaig i no vaig i celebro a vegades, pues, això, quan hi ha una celebració, com el Nadal de la Índia, tot això.
1: Uh-huh. I veus proximitat amb el catolicisme o no? Penses que és molt diferent?
0: No, jo crec que és completament diferent.
1: Sí, sí, sí, sí. Quines diferències bàsiques hi ha?
0: Pues no sabria dir-te, no sé. Però sí, és diferent. Bueno, primer de tot, els sikhs es veuen des d'ajunt, d'acord? Sí. El turbà, la barba, el bigoti llarg, i tot això, un sikh està identificat.
1: Bueno, ja... tu ho ets, sí. I no.
0: Jo no. Però clar, els que són més practicants, pues, pues, sí. Jo crec que això seria la primera diferència. Després, pues, això, que no volen que hi hagi castes, que tot sigui igual, saps? No...
1: sí,
0: bueno,
1: sí, sí, sí.
0: I són molt guerrers també. Clar, quasi tots els militars, bueno, quasi tot no, molts militars de la Índia, pues, són sikhs, perquè són igual que quan hi havia la Segona Guerra Mundial, quan, sí, amb els aliats van lluitar molts sikhs aquí contra Alemanya nazi, i hi havia molts sikhs.
1: Bueno, aquí teòricament també el catolicisme hauria de comportar, sí, això, molt... que tots som iguals, però després hi ha una jerarquia, per diguéssim, no? que bueno, que té molt de poder, i que
0: el diner,
1: i que bueno, s'ha pervertit, diguéssim, no, el que era la religió catòlica. Correcte. Tinc la sensació, no sé, que igual vosaltres us manteniu més purs.
0: Bueno, no et creguis, eh? En totes les religions hi ha això de jo vull ser el...
1: la jerarquia.
0: Vull ser el jefe, el que mana, i el que... i això sempre. I després també una miqueta, pues, la política, que també a vegades entra i tot això. Això passa no en totes les religions, la religió hindú també, perquè hi ha molta gent que diu, bueno, em vaig a la Índia perquè es relax, canviaré, tot això, i arribar allà com m'he fet una merda. Perquè clar, ja és molt més difícil. No pots anar en un país que viuen 1.200 milions d'habitants, amb 12 idiomes, no religions, les vaques o la gent, la cultura, la música, sap tot, l'alcohol,
1: sí, sí, sí, sí,
0: i clar,
1: sí,
0: és com, clar, la gent pensa, i els hindús, alcohol, sí, doncs nosaltres també prenem alcohol, jo que sé, també mengem, també sortim,
1: clar, fem clar, tot, clar,
0: no?
1: Clar, clar,
0: jo no sabia que els hindús prenien alcohol, doncs sí, jo que sé, i fem moltes coses que el que fa aquí la gent, no?
1: Sí, sí, clar, no? Sí, sí, sí, sí. Bé, mira que ja em diuen que se'ns ha exhaurit el temps del programa,
0: llavors,
1: que passa molt ràpid. Moltíssimes gràcies.
0: Nada,
1: per tot
0: gràcies.
1: El que ens has volgut explicar. Bueno, ens han quedat moltes coses al,
0: sí,
1: tinter,
0: ja perquè... més endavant farem un programa més calentet.
1: Això, va, sí, sí, sí, sí, de veritat, eh? Al cap d'un quant temps,
0: sí,
1: tornem a gravar-ne un altre.
0: Molt, molt bé, doncs, nada, moltes gràcies a tothom.
1: Fins un altre.
0: Fins un altre.
1: A tu, sí.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, Aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues i Faema, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: en un per vindre alliberar.
1: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Xiomara Pancho, que es defineix com a mestissa afrocatalana i és filla de pare guineà i mare espanyola. Hola, Xiomara, benvinguda, com estàs?
2: Hola, Santa, bona nit, estic molt bé, gràcies.
1: Tu mateixa et defineixes com a mestissa. Recordes quan vas ser conscient que ho eres o com es va despertar en tu aquesta consciència?
2: Bueno, jo crec que la història que vaig a explicar ara és ja un fet comú, no? Que quan ho descobreixes a l'escola, no? A l'hàbitat on més temps passem durant la infància, no? Doncs a l'escola és on nosaltres ens adonem compte de que som diferents.
1: Ja. Tu vas néixer això a Barcelona i devies fer l'escolaritat aquí. Hi havia altres nens i nenes racialitzats?
2: No, a la meva escola no hi havia cap altre nen racialitzat. Jo vaig ser la primera i vaig ser l'única fins que va arribar el meu germà 2 anys després. Uh-huh. Després sí que recordo que als 3 anys va venir ja també més persones racialitzades, bueno, en aquest cas un noi africà, però ja era adoptat.
1: Ah, ja.
2: Saps que hi ha molts casos també d'adopció.
1: Sí. A quin barri vivíeu?
2: Jo vivia al Masnou, al Maresme, és on he crescut, entre el Masnou i Alella.
1: Doncs allà hi ha bastanta població, no?, de descendència africana.
2: Ara sí, però durant molts anys havíem sigut els únics nosaltres.
1: I et vas sentir discriminada a l'escola o mirada diferent o...
2: Ja et dic, a l'escola, però jo vaig començar a l'escola Bressol i a l'escola Bressol no passava això, no?
1: Clar.
2: Va ser a l'arribar a l'escola, arribar a P3, no? Que és, era quan ja altres nens ja més grans venien i no? Et preguntaven d'on eres.
1: Sí,
2: i clar,
1: sí,
2: a mi em sobtava que em preguntessin d'on era quan jo parlo català, saps? No sé, vinc de família catalana i,
1: sí.
2: No ho entenc, saps? No ho entenia perquè em preguntaven això a mi i només a mi.
1: O sigui, encara costa, vull dir, que la gent s'imagini que pot ser catalana tinguent trets asiàtics o africans o...
2: Sí, encara li sobta. Avui en dia encara hi ha gent i molt jove que encara li sobta o directament, no, et canvien la llengua, tot i que t'inicies amb el català, cosa que a la meva infància era el contrari. Si tu anaves i parlaves castellà, semblava que molestava parlar castellà i t'insistien amb el català, saps? No canvien la llengua. I ara, des de que van arribar, imagino, el turisme, no, que va internacionalitzar que és el territori català, s'accepta parlar l'anglès abans que el castellà, per exemple, i bueno, i encara patim això de que ens canvien la llengua, i tot i que jo em faig, bueno, sempre els recordo que els afrocatalans existim, també.
1: Clar.
2: Estem aquí.
1: I tu de petita com ho vivies això? Ho vivies amb ràbia o amb orgull o...
2: Em feia sentir inferior.
1: Sí.
2: Clar, em feia sentir inferior perquè els meus referents, tot i que estaven en el més alt, eren referents molt llunyans, no? Com referents a la música, referents a l'esport, però era tot com... Venia tot com d'Amèrica, no? I quedava com molt lluny, no? De tu. No hi havia referents catalans o afrocatalans, saps? I mira que ja teníem professors, és a dir, hi havia professors d'universitat negres, ja sé, però no eren com invisibles, no?
1: No, sí, encara ho són ara.
2: Sí, encara ho són, saps? Sí. Però tot i que ja ho són, sí.
1: Uh-huh. I quina trajectòria acadèmica has seguit?
2: Doncs, bueno, vaig fer l'escola al Masnou, després els meus pares, bueno, es van mudar a Lleida i llavors vaig començar l'institut allà. Aquest canvi ja em va costar bastant, una mica, no?, perquè tenia com un grup d'amics molt arraigats i clar, els meus millors amics, amb alguns ens separava, i era com, no sé, era difícil, una edat, o sigui, lo de l'ESO va ser un fracàs absolut, no?, tot, em sembla que molta gent estaria d'acord amb això. I bueno, i clar, m'havia de canviar del col·le l'institut, no? On hi havia encara nens més grans i jo ja patia perquè, saps? Ja havia d'aparentar ser una noia dura, molt dura, per no rebre les burles, les crítiques, saps? O sigui, ja sabia lo que m'esperava a mi.
1: Sí.
2: Saps? O sigui, m'estava com preparant per la batalla, no? A l'institut. I bueno, no sé
1: on... I et vas sentir també discriminada allà?
2: Sí, em vaig sentir discriminada, sí, vaig tenir com un episodi de bullying, no només a mi, sinó al meu grup d'amigues, saps? Per part de noies més grans, no sé, ens tenien com ràbia poder, perquè teníem un cercle de nois així molt, bueno, que es feien notar, diguem,
1: sí.
2: Per no dir que eren uns gamberros, no? I anàvem sempre amb un cercle de nois que bastant problemàtics i poder que es feien veure, no? I tot i que eren més petits, pues, poder als grans no els agradava que els hi fessin ombra, no?
1: Yeah.
2: I jo, pues, estava per allà, i clar, sempre l'insult fàcil, no? Pues, el tema racial, no?
1: I després de l'ESO vas seguir estudiant?
2: Sí, després de l'ESO vaig seguir estudiant, vaig fer batxillerat, però no em va anar gaire bé, llavors vaig decidir fer un grau superior. Bueno, el primer vaig començar per un grau mitjà, que vaig fer auxiliar d'infermeria. Després tenia auxiliar d'infermeria, sí que em vaig treure el batxillerat i vaig decidir fer el grau superior, i que vaig fer tècnica en indústries alimentàries. I bueno, no em dedico a res del que he estudiat, tot i que he treballat bastant d'auxiliar d'infermeria i tècnica en indústries alimentàries també, he estat a grans empreses i tal, però no, com no em representen, és que no van amb els meus valors de la filosofia de vida, i també soc mare monoparental, llavors és bastant complicat de compatibilitzar
1: horaris
2: a nivell industrial que estan fets per homes, no? I no per mares amb una filla.
1: Sí. I ara amb què treballes?
2: Ara mateix, pues, estic en tres projectes associatius. En un estic de voluntària, però he fet les pràctiques de directora i coordinadora en lleure,
1: sí,
2: a través de la Pere Tarrés i el SOC.
1: Sí.
2: Llavors vaig fer el certificat, tot i que ja havia treballat de monitoratge. Jo també a la infància havia anat al CAU, a EFOC 9, que encara segueixen, saps?
1: Sí.
2: Al Masnou, i bueno, aquesta filosofia m'agradava molt, no? Era com un aprenentatge diferent, un aprenentatge que a mi sí que em despertava la curiositat, no?
1: Clar.
2: Tant que anar a classe per mi era bastant avorrit, no?
1: Sí.
2: No sé, l'aprenentatge a través del joc em sembla molt més factible en el que és l'edat d'infància, no? Els primers anys de vida.
1: I tant.
2: I bueno, i ara estic embarcada, pues, en un projecte que de CAU també, que és els caps de setmana per la tarda a Ciutat Meridiana. Des d'aquí saludo els meus nens i a tot el meu meravellós equip que tinc, saps? I en el qual estic aprenent moltíssimes coses, perquè és així, no? Tu aprens, igual que ells aprenen de tu aprens d'ells, i és supermaco, no? És un projecte, es diu, bueno, és de l'associació Ubuntu, la gestió porta l'associació Ubuntu, igual que altres molts, us convido a conèixer-lo, perquè fan una tasca que ningú més fa, i més en aquella zona. I bueno, després estic ara mateix col·laborant també en un projecte que es diu Revive Social Art, que està al Raval.
1: Sí.
2: El Raval per mi és també com el territori comanche, que es diu Revive Social Art, també es encarreguen de promocionar artistes i l'art bueno, des de la diversitat, no? I des de la cultura, ancestralitat, no sé, tenen un projecte molt original i molt potent. I bueno, m'he trobat allà amb un grup meravellós de dones i un home també, i la veritat que és que, no sé, la filosofia, no? La vibració que tenim és màgica. Jo sempre dic que estic superagraïda. I bueno, també dic que aquest dissabte hi ha un esdeveniment en connexió amb aquest Revive Social Art i altres associacions del Raval, que es farà al carrer de la Riereta, ¿vale? Que es tanca al carrer de la Riereta.
1: Sí.
2: Vale, per aquí tinc, ja et deixaré uns flyers també, perquè,
1: tal, sí,
2: perquè
1: sí.
2: He vingut preparada amb el flyer.
1: Molt bé.
2: Vale, tancarem el carrer de la Riereta amb Santa Helena, vale?
1: Ah,
2: i farem
1: bé
2: una activitat artística comunitària i un taller de pintura creativa. També hi haurà algú de vermuteo, saps? No sé, algú de menjar i
1: bueno. Que és l'última hora del matí.
2: No, això comença a les 12 fins a les 3, però durant tot el dia, o sigui, tot l'esdeveniment és des de les 12 fins a les 11 de la nit, i a peu de carrer. Sí, esteu tots convidats també a conèixer aquests projectes, que es diu Entresuelo, i et dic, és una unificació de diferents associacions del Raval i que treballen també promocionant l'art i bueno, els medis audiovisuals, comunicatius, també tenen coses molt originals i molt interessants. Jo encara estic recent descobrint coses, clar, per això et dic que no puc donar molt més detalls, però sí que us convido a veure perquè jo cada cop que he participat he al·lucinat.
1: Que bé que hi hagi iniciatives d'aquest tipus, eh?
2: Sí, jo crec que són molt necessàries. I bueno, per últim també volia comentar pues, el meu propi projecte, no? Que és algo que porto molts anys pues, planejant d'alguna manera i formant-me per aquest i ara és quan he aconseguit consolidar amb un col·lectiu també superdivers i meravellós, amb uns perfils potentíssims. I bueno, l'hem anomenat Associació Gastronòmica, Cultural i Gastronòmica Black Culture Barcelona. I la idea d'aquesta associació, ens hem ajuntat com a associació per treballar de manera col·lectiva i bueno, d'aquesta manera volem crear una cooperativa. Ara donaré més detalls de, saps, de lo que de lo, on les línies de treball del projecte, vale? Està encara molt verd lo que és el tema cooperatiu, però ja molt escrit, molt parlat i molt treballat, a part de que tenim un meravellós recolzament a Nou Barris d'un cercle de cooperatives que també ens recolzen, que ara anomenaré, i Barcelona Activa, a més de la Fundació per a Manel, que és qui ens ha obert les portes per poder acompanyar-nos, saps? I bueno, i alhora gaudir creant aquest projecte.
1: Clar, clar. Això és lo maco, no? Que puguis treballar amb projectes que realment t'interessin, sí. No? I que ja que dediquem tantes hores a la feina, no? Que t'ho veritat... passis bé treballant. I a més que la plusvàlua de la teva feina sigui per la gent, no? No per un gran empresari o...
2: No he escollit jo, la feina és un tra, la veritat, sí. M'ha escollit a mi, jo sempre ho dic perquè, no sé, sempre a mi poder la meva família m'ha empenyat més a, no, a fer carrera, no, a estudiar i jo, pues, no tirava per allà. Mai, en veritat, sí, mai sí, m'ha sí. agradat, res em crida l'atenció, però sí que m'ha cridat l'atenció ajudar els altres, em cridat l'atenció al medi ambient, als animals, no sé, eren altres temes que em cridaven l'atenció, no? Uh-huh. I són els temes actuals d'avui en dia, com que per mi els més importants abans i ara, no?
1: Ja, a mi és pel que em sembla que hauria d'ajudar l'escola, no? Que qualsevol persona que estudia té punts forts, diguéssim, no? I que el que és important és trobar l'essència de cadascú, ajudar cadascú a trobar la seva essència i el que realment connecta amb la seva alegria, amb el que li agrada, no?
2: A nivell educatiu encara hi ha moltes carències, hi ha molta feina que fer perquè a part de que ens falten referents, també ens sentim jutjats. Ens sentim jutjats per la nostra tonalitat, pel nostre color de pell, ja identifiquen com que no és possible que nosaltres arribem a certes metes, saps? I no hi ha forma que ens motivin. O també, pues, per ser a vegades persones com més mogudes, més actives, no? I pues, també ens jutgen per això, saps? No sé, potser tenim una altra forma d'aprendre a nivell cultural i haver arraigat o no sabria dir-t'ho, però...
1: Però no, jo crec que això són prejudicis, vull
2: sí,
1: dir que ja està,
2: però és lo que et fan
1: està demostrat que no. Bueno, depèn de com ho vius, no? Perquè jo havia tingut a classe, me'n recordo, un nen negre i deia... que deia amb orgull, jo quan sigui, ara perquè encara sóc petit, però quan sigui gran correré més que no sé qui. Bueno, clar, el seu referent era algú negre, doncs, que corria molt o això, no? Però que sí, que suposo que també es pot viure amb orgull, que és del que es tracta, no? Perquè
2: sí,
1: vull dir que
2: sí,
1: això
2: però...
1: són prejudicis, el fet de que les persones racialitzades són inferiors, però... I bueno, i també va molt lligat a la pobresa, perquè si tu ets un jeque àrab, ningú pensa que siguis inferior, diguéssim, saps?
2: Sí, ningú pensa, però bueno, que també pateixen el racisme, saps? I...
1: Yeah.
2: És això, no sé, d'una altra regió o cultura, no? Estàs en el focus del racisme en si.
1: Sí, sí. Que sembla que lo de cadascú ha de ser el millor, no? I no.
2: Sí, exactament.
1: A veure. Tu vas estar mig any a la presó de dones de Batràs. Com és que hi vas entrar?
2: Bueno, sí, vaig tenir una entrebancada amb la llei. No tindria que haver entrat realment, però em van voler ficar una mesura cautelar. Jo sempre dic per negre perquè per els negres no som d'aquí, no? Perquè no em van reconèixer com una negra catalana i van dir que no tenia ni arraig i que tenia un risc de fuga, saps? Tot i que, bueno, no va ser el cas dels meus companys, de la gent amb la que estava embolicada en el fet. I, bueno, patit el prejudici, no era el primer i no va ser l'últim tampoc, eh?
1: Ja. Quants anys tenies quan et va passar això?
2: 23 anys.
1: Molt jove.
2: Sí, 23 anys. Va ser la meva gran patacada de la meva vida.
1: Clar.
2: Però, bueno, ja sabia jo que d'aquesta hauria d'aprendre i treure alguna positiu.
1: I de què t'acusaven?
2: Pues de pertinença a banda organitzada, pertinent del narcotràfic i, entre altres càrrecs, em demanaven 11 anys.
1: Bufa.
2: Sí, em donaven uns anys quan no tenia res el meu historial.
1: Ja, i que és que et van trobar alguna substància a sobre? O...
2: Sí, justament anava amb un amic a fer una entrega i bueno, era algo que no tindrien que haver fet. Jo vaig sentir que no tindria que estar allà en aquell moment, el meu amic va insistir i bueno, al final pues era una trampa.
1: Ja. I com va ser aquest mig any allà dins?
2: Pues productiu.
1: Ja. Home, segur que com a experiència és molt bèstia, però...
2: És bèstia perquè estàs privat de llibertat, però no sé, jo crec que la llibertat està en el pensament i en el pensament, saps, ningú et pot privar d'això, no? Llavors jo és el que em vaig aferrar i la veritat és que vaig treballar molt amb la meva persona, amb mi mateixa, i tot vaig aprofitar a fer moltes coses allà que no podia fer en la vida quotidiana perquè l'exigència de la feina, tot, pues no t'ho deixa fer. Llavors vaig fer, no sé, vaig fer teatre, vaig fer ràdio, vaig fer ioga, vaig córrer maratons, vaig jugar a... Bueno, vaig entrar a voleibol i també vaig jugar amb les jugadores, vaig jugar contra les jugadores del Barça d'aquí, de l'equip de femení. Doncs van venir a visitar també un dia, o sigui que vaig veure coses que poder fora no hagués viscut mai, però m'emporto molt bon record, a part de que també ajudava les persones que no sabien ni llegir ni escriure, pues a l'escola, saps? Em vaig ficar moltes coses, treballava a la bugaderia, tenia el meu salari i estava estudiant per accedir a la universitat i bueno, em volia treure dues carreres en aquell moment, saps?
1: Yeah.
2: Vaig dir, si em volen donar aquests 11 anys, doncs tindré que aprofitar-los i clar, sortiré ben formada, no?
1: Segur que et vas enfortir molt, però al final de 11 anys que et demanaven va quedar en mig any.
2: No, el mig any només era preventiva, va quedar en res.
1: Yeah, en res.
2: Va quedar en res. Jo vaig pagar més del que hauria pagar.
1: I et van indemnitzar o no?
2: No, m'han indemnitzat, per favor. Una negra, indemnitzar una negra, no crec que passi.
1: Ja. Mira, que ara posarem la música que has triat i molt després bé. Seguim parlant.
2: Gràcies.

0: Ets mare monoparental i tens una filla de 6 anys. Creus que l'escola ha canviat en relació al racisme des de que tu hi anaves?
1: Doncs molt poc.
0: Yeah.
1: Crec que sí que hi ha més diversitat dins de les aules, però no dins del professorat i el que és la institució.
0: Yeah.
1: Segueixen faltant referents. Jo, per exemple, fico el meu exemple personal, no? La meva filla va a una escola artística, l'única pública que hi ha aquí a Catalunya, m'atreveixo a dir, i no hi ha professors negres.
0: Yeah.
1: No hi ha, i mira, hi ha...
0: Això que hi ha molts negres músics, perquè
1: per això...
0: l'Oriol Martorell, que és de música, no?
1: Però és el mateix que el blackface, no? Que, no? Es pinten la cara perquè no hi ha negres que vulguin fer de rei mag, no? Un dia tan especial pels nens.
0: Sí.
1: Clar, sempre hi ha excuses, no? Llavors estem una mica la negritud, saps? Els afrocatalans, afrodescendents, estem una mica farts, no? de que no ens deixin el nostre lloc, no? Dins de la institució, no? Perquè no ens donen validesa en res.
0: Mm-hmm.
1: Llavors crec jo que hi ha molta feina per fer. Res, mira, ahir va ser, no sé si ahir o abans d'ahir, vaig parlar amb la professora de la meva filla, amb la tutora, referentment a això, perquè la meva filla pues, pateix insults, o bueno, patia, ja puc dir, hem passat, no? Insults per part d'un company, no? Pel tema racial, i bueno, jo volia pues, parlar amb la tutora per saber com s'actuava, saps?
0: Ah, clar.
1: I clar, i la primera que hem de detectar-ho soc jo, perquè jo treballo la confiança de la meva filla, m'ho explica tots, no? I bueno, és aquesta la feina que un pare ha de fer, jo crec. Però clar, ja poder no m'explica, saps? O podem, saps? M'explica després de no el primer dia que passa, sinó uns quants dies o un mes després. Llavors, no sé, jo crec que tindria que ja estar instaurat a l'ensenyança aquests valors, no? D'alguna manera impartir aquests valors, no? D'igualtat, de respecte, no sé, la diversitat, no? És que Catalunya és un territori molt divers, no?
0: I tant, sí.
1: Podem
0: sí,
1: presumir sí, d'això, crec
0: i
1: jo.
0: I tant.
1: Llavors, per què no...
0: És un valor, sí.
1: Clar, perquè hem de sentir-nos orgullosos, no? Doncs pues demostrem-ho, que estem orgullosos. Demostrem-ho.
0: I què et sembla que s'hauria de fer perquè les persones racialitzades tinguéssiu més presència a l'espai públic, tant a l'educació com a la sanitat, com als mitjans de comunicació?
1: el primer que se m'ha passat pel cap és tombar el sistema judicial sencer, per exemple, saps? Que és el més racista de tots,
0: sí.
1: No? Seria una bona forma de començar.
0: Yeah.
1: I poder d'acabar, però bueno, també aquests polítics no ens representen, ja sabem que no ens representen, és molt parlar, però les paraules es porta el vent, no hi ha fets, no? I després pues, el fet de que la societat estigui organitzada, cohesionada i tots a una, crec jo que també implicaria un gran canvi.
0: Segur.
1: Segurament.
0: I quins projectes tens entre mans ara? L'associació aquesta que col·labores, Ubuntu, què significa el nom?
1: Ubuntu és un proverbi africà que significa jo soy porque todos somos, ho dic en castellà perquè és més fàcil, no? Perquè és
0: sí.
1: Com m'he après la frase.
0: Sí.
1: I bueno, significa que si jo estic a lo més alt, vosaltres esteu amb mi, saps? O sigui, que jo estic allà perquè vosaltres m'heu acompanyat, o sigui, som tots.
0: Uh-huh.
1: A l'èxit, al canvi, som tots.
0: Mm-hmm.
1: És això, mira, se'm pica la pell de gallina.
0: Sí, doncs mira, amb aquesta dita tan maca, bueno, amb aquest significat de la teva associació, acomiadem el programa, que diu l'Oleguer que ja hem exhaurit el temps. Però passant molt de pressa ens han quedat coses al tinter, vull dir que igual quedem un altre dia per
1: bueno,
0: seguir xerrant.
1: Jo només dic que estic connectat a les redes socials, vale? Associació Gastronòmica Cultural Black Culture Barcelona, estarem per la vostra disposició promocionant l'art africà, afrodescendent, la diversitat cultural, i està obert a tothom.
0: Molt bé, doncs ja miraré què aneu fent, i els nostres oients espero que també. Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has aportat.
1: Gràcies a vosaltres, fins aviat.
2: Esteu escoltant Esplugues FM. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar l'Ezequiel Siemianes, que va néixer a Venezuela, a San Antonio de los Altos. Hola, Ezequiel, com va tot?
1: Hola, què tal? Un placer per tot el món. Estic bé.
0: Yeah.
1: Ara, molt agraït per aquesta entrevista. Espero... Vaig fer una transmissió amb molta satisfacció per tot el món i
0: agraïts a tu.
1: Agraïts a tu.
0: Perquè t'hi hagis brindat. A quina part de Venezuela...
1: El meu català és nivell mitjà, per tant, segurament m'equivocaré amb alguna paraula.
0: No passa res, que el que es valora molt és que tinguis ganes de parlar-lo.
1: Clar, clar, amb molt de gust.
0: Sí. A quina part de Venezuela pertany San Antonio de los Altos?
1: Visc a San Antonio de los Altos per tota la meva joventut.
0: Sí.
1: I vaig fer un poble... com un poble tipus dormitori per Caracas, que és la capital de Venezuela.
0: Sí.
1: És un poble molt bonic, amb persones amables i molta cultura també. Però tota la vida de treball i tota aquesta situació va fer més per Caracas. Caracas, la capital, que va estar a uns 45 minuts de San Antonio de los Altos.
0: Ja. Yeah. I has viscut a altres parts de Venezuela?
1: Sí, és perquè jo soc especialista visual. La meva professió és com a realitzador audiovisual, tinc més de 15 anys de trajectòria en diferents fonts de comunicació, institucions públiques, televisió, i m'ha permès, he participat en molts viatges per el meu país, per treball, he coneixit ciutats de la meva regió. I finalment he treballat en un institut d'investigacions científiques en Venezuela.
0: Sí.
1: I ha permitit que viajara per diferents lugares de la Venezuela.
0: Sí. Yeah. I tenint una feina tan qualificada, com és que vas sentir necessitat de marxar?
1: Ja, és perquè la meva situació de migrar del país no va fer per necessitat.
0: Ja. Yeah.
1: Més per una decisió personal aquesta decisió va fer per reencontrar-me amb la meva família, que ja tenim molts anys que sin veure, sense veure, i bueno, el meu treball en la Venezuela va ser molt interessant perquè tenia que documentar aquestes investigacions dels investigadors,
0: sí,
1: científics,
0: sí,
1: i tots els àmbits científics del paleontologia, ecologia, antropologia, totes aquestes disciplines científiques que era d'importància nacional i internacional, jo vaig tenir que fer aquesta investigació. aquesta documentació visual, per tenir un registre d'aquests aconteciments que pot fer, per exemple, un dinosaurio, el Tachiraptor va fer un raptor, no, aquesta paraula en català, dinosaurio, no?
0: Però, sí, dinosauris, sí.
1: Sí, dinosauris, temes de ecològics, també, de conèixer zones vírgenes,
0: sí,
1: territoris inexplorats, i tota aquesta participació és molt, molt interessant perquè coneix la cultura, coneix el clima, tot, és molt interessant. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí.
1: Entonces, jo vaig tenir un treball molt, molt estable.
0: Sí.
1: La meva gent va produir una pel·lícula que era molt important per mi, i també una sèrie de televisió per tota l'Amèrica Latina.
0: Sí.
1: Però una situació personal molt, molt intensa d'un amic que tenia que una manifestació del meu país participó i bueno, ha mort.
0: De la intervenció de la policia.
1: Sí, de una intervenció, una manifestació, aquesta investigació todavía no va a ser solucionada. Però sí que bueno, vaig determinar la meva necessitat per salir i més cerca de la meva família, no?
0: Sí. Que dur.
1: Entonces, sí.
0: I la teva família era aquí a Catalunya, per això vas venir cap aquí.
1: Sí, perquè la meva mare veig a Altafulla, a Catalunya.
0: Sí.
1: I el seu marit va fer britànic català.
0: Mira.
1: I tinc una casa, vaig tenir una casa en Altafulla per més de 15 anys. Ja vaig tenir molt temps aquí en Europa.
0: Clar.
1: I jo sí que vaig estar en el meu país treballant, no tenia pensat emigrar ni nada.
0: Però la mort del teu amic d'alguna manera, sí, ho va desencadenar, no?
1: Sí, aquest negoci va desencadenar que jo tomé aquesta decisió. Vaig viatjar per a Brasil perquè el meu germà el meu germà estava en aquell moment en Brasil. I bueno, ha fet un reencontre en Olinda, un poble cultural molt important. Se celebra el tercer carnaval més important de Brasil. I un poble molt bonic, té gent molt amable i el carnaval se celebra amb bonics que únics, bonics únics,
0: sí,
1: i estils de música i cultura molt fort, molta diversitat també del turisme, perquè és amb persones asiàtiques també, de totes parts del món, d'Europa també, de l'Europa. I treballé el coneixement primari de l'hostaleria, perquè jo normalment treballava solament en la meva àrea.
0: Clar.
1: No,
0: com a documentalista.
1: Aquesta necessitat de treballar una altra disciplina no. Però en Brasil treballé amb l'hostaleria,
0: sí,
1: en un xiringuito amb un producte que és l'açaí. Açaí, vaig fer una fruita de l'Amazonia brasilera.
0: Sí.
1: Vaig tenir moltes propietats, és un energitzante, un
0: Mira.
1: Complement alimentari molt fort,
0: sí.
1: el antioxidant, unes propietats d'antioxidants molt forts. Aquesta fruita té moltes propietats,
0: Mira que bé.
1: Propietats saludables, sí.
0: Doncs mira, ara parlant del Brasil, posarem la música que has triat, que és Aguas de Março, sí? I després seguim parlant.
1: Correcte.

0: Ja tornem a ser aquí. Quant temps fa que ets a Catalunya, tu, ara?
1: Ara fa 4 anys. 4 anys que tinc a Catalunya, a Tarragona.
0: Sí.
1: Estic molt agraït perquè des del principi ja tenia experiències culturals amb el meu món, en la meva disciplina també.
0: Que bé. Vas poder lligar la teva experiència de l'hostaleria al Brasil amb tota la feinada cultural, no? Perquè vas tenir un bar a Tarragona on s'organitzaven activitats culturals.
1: Sí, un bar que també va fer punt de paraules lingüístiques.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Del Centre de Normalització Lingüística també, doncs era un punt per
0: que es trobaven les parelles lingüístiques.
1: Sí, sí, practicava. Era molt divertida, que era un bar cultural.
0: Sí.
1: Que fins fa poc, a finals de desembre,
0: sí,
1: que tancat perquè, però decisions de la vida continua perquè la meva dona ha ganat una beca per la universitat, sí, del doctorat.
0: Sí.
1: Va fer un doctorat ara en la Rovira i Virgili.
0: Ah, que bé.
1: Sí, de comunicació estratègica.
0: Sí.
1: I també decisions de la família, perquè, clar, l'hostaleria va tenir molt temps de treball, de constància, del matí,
0: sí,
1: hasta la nit.
0: És tota molt esclau,
1: tot dia,
0: no?
1: Sí. Sí, poca gent compartir amb la meva família va fer més
0: clar,
1: complicat. No?
0: Clar,
1: sí.
0: Clar, està bé.
1: I sí, en desembre aquesta decisió, principalment per això i perquè la mare de la meva dona ha mort també.
0: Yeah.
1: I vaig tenir que viatjar al meu país novament per,
0: sí,
1: per tota aquesta situació.
0: Sí. Veig que la vida et va portant, eh?
1: Sí, canvis. Com la canció, sí. Aguas de Marzo, no?
0: Això.
1: Que sí. Tinc de tot.
0: Yeah.
1: Tinc, sí, un poc de dulçura, però també tinc moments.

0: a que estés con Gnome, no recuerdo, pero va a ser un amigo muy importante al meu inicio en Cataluña. Y vais a tener una experiencia amplia con la Fundación Vicente Ferrer, con el trabajo en la India, en Anantapur. Personas en situación muy complicada de salud, de calidad de vida, toda esta situación. Y ¿cómo es? Aquel doctor, este doctor.
1: Sí.
0: Tenía un a documentar, va a, te, va a documentar toda la seva carrera en la India
1: Sí.
0: y todo este registro yo vaya a editar.
1: Qué interesante, ¿no?
0: Va a ser esta edición del montaje, pero la producción de este microdocumental.
1: És una fundació que fan molt bona feina, jo tinc la sensació, allà a la Índia, no?
0: Sí.
1: També vas treballar per la productora La Sonora, que organitza
0: Correcte,
1: festivals com el Jardí Sonor,
0: sí.
1: no? Que també és una bona experiència cultural, no?
0: Sí, aquesta experiència, una oportunitat també, molt d'agrair amb la gent, per aquesta oportunitat, també el Festival Rock and Palmas en Barcelona. Ja fa 2 anys, que 3 anys que tinc aquest festival actiu i participé al primer festival, en la inauguració del festival,
1: Sí,
0: sí.
1: tens una experiència molt variada, eh? I
0: Sí, con muy.
1: penses que Altafulla és el teu lloc al món? Oh, tu
0: Ara
1: venies amb la idea
0: visca a
1: de
0: Tarragona.
1: quedar-t'hi.
0: La
1: Ah, vius a
0: meva mare
1: Tarragona. Sí.
0: visca a Altafulla, però jo visc a Tarragona. En Sant Pere i Sant Pau va
1: Ah,
0: ser
1: sí.
0: un poble meravellós. Tinc
1: Sí.
0: una sí, molta gent agradable,
1: Sí,
0: molta
1: conec
0: alegria també.
1: la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Sí.
0: M'agrada molt Sant Pere i Sant Pau.
1: Ja. I tu tens la sensació que no sé que t'hi quedaràs temps amb la vida
0: Ara
1: tan canviant que has tingut, o no?
0: sí, és perquè la meva família ara està en tot el món. Tinc un germà que visca a l'Escòcia, tinc una tia, com és?
1: Sí, una tieta, sí.
0: Una tieta que visca a Edimburg, Praga i així, en França, sí, família en Venezuela també, però la meva família va estar tota repartida per el món. I m'agradaria molt no tener, o sea, tenir la possibilitat d'un espai físic estable, d'una
1: Sí.
0: casa, però poder viatjar
1: Clar.
0: i aprofitar a la meva família.
1: Clar. Els
0: Perquè
1: veneçolans, hi ha molts veneçolans fora del país ara, no?
0: sí, ara sí, ara sí. Normalment el venezolà no tenia que emigrar,
1: No, al
0: perquè
1: contrari,
0: al contrari, la meva
1: acollíeu
0: cultura era
1: gent,
0: molt.
1: no? Perquè hi ha molts
0: Sí.
1: espanyols que van emigrar a Veneçuela, sí.
0: Sí, i portugueses, alemanes també, de l'Alemanya, de Portugal i de moltes parts del món, de Xina, per exemple. I el venezolà, la nostra cultura és molt fort i el venezolà per al general viatja per conèixer. Per
1: Ja, per
0: conèixer
1: conèixer,
0: el
1: sí.
0: món, sí, per conèixer el món, per turisme, però aquesta situació d'emigrar i tenir que vivir en una altra regió és una història nova de la meva
1: Clar.
0: cultura, del meu país, sí.
1: I per què creus que s'ha perdut tanta qualitat de vida a Veneçuela?
0: A veure, temes econòmics, polítics, temes d'estratègies, sí, de l'economia, del món.

0: de políticas, situacions complicades que vaig fer normalment en tota la regió americana, Latinoamèrica, perquè és una, per així dir-ho, un laboratori, no?
1: Sí.
0: Sí, de totes aquestes regions de l'Amèrica Latina, perquè normalment únicament la Venezuela va fer un punt neutre per molt temps, a
1: Sí.
0: diferència d'altres països d'Amèrica Latina, com Colòmbia o Argentina o Brasil, que ya tienen otras, van a tener otras historias, ¿no? Més antigues també, perquè Venezuela és més jove que el
1: Sí.
0: reste de molts països de l'Amèrica Latina. I opino que el tema és la energia, tota aquesta, lo que és la mineria, o sea, tota aquesta situació, ¿no? De la energia, dels productes primaris, i la intervenció de les empreses, de totes les corporacions, no? Que participen activament en la producció de productes en tot el món, tecnològics, productes, o sea, el coltan, per exemple. El coltan va ser un producte que Venezuela tiene. Sea, hay mucho coltán.
1: Que es necessita pels mòbils, no?
0: Sí, producto exacto, exacto. Productos para los móviles, el litio también. Venezuela va a tener mucho litio, que todos los Android, todos los teléfonos necesitan. Y claro, que la industria al precio mejor, al mejor precio.
1: Clar, clar, clar.
0: Y un país rico,
1: Sí.
0: amb precis únics i autònoms, no vais querer una empresa d'esta, no? O sea,
1: Clar.
0: i no sé, és mi opinió.
1: Hi ha algun país de l'Amèrica Llatina que a tu et sembla que pugui ser un referent?
0: No tinc ara un país de l'Amèrica Latina amb referent, perquè tota l'Amèrica Latina va estar en la mateixa situació. En aquesta situació. Quizá, o sea, pot fer que Venezuela una miqueta més per la faja petrolífera de l'Orinoco o l'arc miner, que justament a l'arc miner vaig tenir molts països que practiquen activament l'explotació mineral. Però, a veure, Brasil va ser un país molt desenvolupat, una potència, a diferència d'altres països d'Amèrica Latina que són monoproductors o tal, però Brasil produeix tot, va produir totes les necessitats primàries, de tota aquesta independència, no? Però també té molta dependència a els Estats Units.
1: Sí. Realment
0: I
1: és tot un laboratori, eh? L'Amèrica Llatina. Doncs,
0: sí, és un
1: mira.
0: laboratori d'experiments militars,
1: Sí.
0: econòmics i polítics.
1: I tant.
0: I fa molt temps que té ja pràctica aquesta investigació en tots aquests països. Vaig començar amb la Centroamèrica, com Honduras, Nicaragua, Guatemala, tots aquests països estratègics a veure, Norteamèrica i Sud-amèrica se connecten, van connectar per a la Centroamèrica, no? Tota la distribució és fonamental tenir el control d'aquesta part de l'Amèrica.
1: Doncs mira que ja em diu el Roger que se'ns acaba el temps del programa. Adéu.
0: A veure.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Hola, sóc en Luis Bizute Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts a l'espai setmanal del Club del Country, programa número 2024. Us parla Rafael Corbí. Música country per tots els nostres oients i avui recordant una figura. Començarem avui recordant dos excepcionals compositors que ens han deixat darrerament. En primer lloc, Chip Taylor, que va ser introduït el 2016 dins del Saló de la Fama dels Compositors, que va morir el 23 de març de 2026, a l'edat de 86 anys. Més conegut per escriure tot un clàssic en del rock, la cançó que acabem d'escoltar, aquest Wild Thing, cançó composta per ell, originalment enregistrada per la banda americana The Wild Ones el 1965, tot i que no va tenir cap mena d'èxit, i després per la banda britànica de rock The Trucks, la versió dels quals va arribar al número 1 de la llista de Billboard el juliol del 1966. Hi ha hagut moltes versions d'aquesta cançó, però nosaltres, òbviament, i per l'estil del nostre programa, ens hem quedat en la que va fer amb aquest espai en Hank Williams Jr., que va incloure aquest Wild Thing el 1995 amb el seu album Hawk Wild. Una altra de les cançons per les quals és conegut aquest intèrpret, aquest compositor, en Chip Taylor, va ser per la cançó que va compondre Angel of the Morning, una cançó que ens en va portar després la Juice Newton, enregistrada per molts artistes, Evie Sands, Bill Davis, Meryl Rush, P.P. Arnold, Connie Hitchon, Melba Montgomery, Olivia Newton-John, i la més exitosa, gravada per Juice Newton. Va ser composta el 1967, aquesta cançó. L'escoltem avui en la versió més popera que country de la Juice Newton.

Juice Newton va portar-nos aquesta versió el 1981 des del seu àlbum anomenat Juice. Va vendre 1 milió de còpies i va estar al capdamunt de les llistes. També va escriure cançons que van triomfar la veu, per exemple, de Janis Joplin, de Cliff Richard, de Billy Vera o de Johnny Tillotson. Però en el món del country, Willie Nelson, Waylon Jennings, Bobby Bird, Milo Harris, Ann Murray van enregistrar diverses cançons, a més de mantenir també una bona carrera en solitari com a cantant, tot i que es va passar més cap al tema de la composició. Un parell de dotzenes d'àlbums en solitari, incloent-hi un el 2025, The True and Other Things. També va fundar el seu propi segell discogràfic el 1997, Trainwreck Records. Amb ell també el recordarem, ja per acabar aquest record, d'en Chip Taylor, que de fet no es deia així, en Chip Taylor, és un personatge doncs, que, tot i que utilitzava aquest nom artístic, havia nascut com a James Wesley Boyd el 1940 a Yonkers, a la ciutat de Nova York, i que va morir, com hem dit, també a Nova York el 23 de març de 2026, amb 86 anys, germà de l'actor John Boyd, del geologista Barry Boyd i oncle de l'actriu Angelina Jolie i de l'actor James Haven. Tota una bona família. Des del 1975 l'escoltem interpretar la seva composició anomenada Big River.

Aquesta era la música del primer protagonista d'avui, també hem de lamentar la pèrdua, i bastant jove, per cert, 64 anys, del cantant de country, compositor, i també de bluegrass, guanyador de diversos premis, en Ronnie Vowman, que va morir el 22 de març d'aquest 2026, després d'un accident de moto. Va néixer a Mount Rainy, a North Carolina, i va ser una de les veus més respectades en el món del bluegrass. La seva carrera l'havia començat en el món del gospel. L'any 88 es va unir a la banda de bluegrass de Lost and Found, actuant amb ells fins al 1990, quan es va unir com a vocalista i baixista de la banda Lonesome River Band. El seu àlbum del 1991, Carrying the Tradition, va ser catalogat com a àlbum de l'any 1991 per l'Associació Internacional de Música Bluegrass. Algunes de les seves cançons han estat molt reconegudes a través dels anys, com per exemple Three Rusty Nails, que va guanyar la interpretació de gospel de l'any i també cançó de l'any, mentre que aquesta que escoltarem, Call Virginia Night, també va ser molt popular en el seu moment i va rebre diversos premis. Ronnie Vowman.

Una cançó que pertany al seu començament amb el seu carrera en solitari. En Ronnie Bowman va publicar l'any 94 aquest Cold Virginia Night, un projecte molt aclamat en el seu moment que compartia lloc amb Alison Krauss, Del McCoury, Tony Rice, i que va guanyar el premi d'àlbum de l'any al món de la música bluegrass. Després va realitzar Starting Over el 2003 i It's Getting Better All the Time el 2006. Allò va acabar de confirmar la seva reputació com un artista dels que lideraven aquest gènere musical. A més del seu treball com a intèrpret, també va trobar èxit com a compositor de música country. Per exemple, l'hem mencionat, el seu treball va coescriure al costat de Don Cook el número 1 de Brooks & Dunn, aquella cançó anomenada It's Getting Better All the Time.

personatge destacadíssim que també ens va portar aquell número 1 al costat de Chris Stapleton, anomenat Never Wanted Nothing More, una cançó que va interpretar en Kenny Chesney, però també ens va portar dues cançons amb aquell àlbum multiplatí Traveler de Chris Stapleton, una cançó que va escriure al costat del Stapleton mateix amb en Barry Bales i que va guanyar el premi de l'Acadèmia de Música Country i el premi de cançó de l'any. Recordem també doncs aquesta figura tant en el món del bluegrass com en el món del country d'un excel·lent compositor i cantant, les cançons del qual van ser interpretades, entre d'altres, si busqueu, perdón, Williams, Liang Womack, Cody Johnson, Ralph Stanley, Jay Cowan, Marcus King, i no acabaríem mai de parlar d'ell. D'aquest artista nascut a Mount Airy el 9 de juliol de 1961 i que, com hem dit, des del comtat de Sunny, a Carolina del Nord, va néixer, va morir a causa d'un accident de moto el 22 de març del 2026 amb 64 anys d'edat. Escoltarem aquest tema que us comentava, Nobody to Blame, en la veu de Chris Stapleton, tot homenatjant Ronnie Bowman.

0: say so. Escoltarem a continuació i amb el nostre espai del Club del Country tres cançons que obren el mes d'abril amb la multitud de senzills que es publiquen diàriament. Només hem triat tres cançons per al nostre programa, però en tindríem moltíssimes més per escoltar. I aquesta és una d'elles, Say So, a càrrec de Dan and Shay, aquest duo de música country, dels vocalistes i compositors Dan Smyers i Shay Mooney, que ens portaven aquesta cançó, que és el que ve darrere del seu darrer gran èxit, el Bigger Houses. Després van publicar també l'Always Gonna Be i aquest tema anomenat Say So. També hem triat el més nou d'un altre dels grans intèrprets de l'actualitat, és concretament el cantant Lee Rice, amb una nova peça, el cantant nascut l'any 1979 a Sumter, a South Carolina, i que ens portarà també el seu darrer senzill, una cançó preciosa, una balada que ara mateix escoltarem i que porta el nom de When the Kingdom Comes.
1: A hungry kid on a dirty floor, a lonely man in his silver Porsche, a single mom on her second shift,

country gospel de la mà de Lee Brice, When the Kingdom Comes, i la tercera i darrera cançó que han triat de les moltíssimes novetats que tenim amb aquest començament d'abril de 2026 és d'una banda de country alternatiu que està formada per diversos artistes: Isaac Gibson, Blues Shelton, Chase Chaffin, Noah Patrick, Tim Hall, Justin Lothian, de Virginia, i que ens porten el nom de 49 Winchester. Ells ens presenten aquest single anomenat la cançó que parlen de Slowly. Now,

The Pistol Annies and Friends, la col·laboració vocal de les Pistol Annies, Miranda Lambert, Ashley Monroe i Angelina Presley, al costat també de la cantant Rae Lynn, tots els tres compositors, i l'Scott Hendricks, que també va produir el tema. Rae Boys Round Here és el títol de la cançó, que va arribar al número 1 aquell 2013. I també el 2013 hi trobem aquesta cançó d'en Jake Owen, Anywhere With You, una cançó escrita per Ben Hazlett, David Lee Murphy i Jimmy

La cançó Anywhere With You d'en Jake Owen, que escoltàvem des del seu tercer àlbum d'estudi Barefoot Blue Jean Night. I la darrera cançó que recordem d'aquell 2013, avui una cançó de Ronnie Clausen i Ashley Gordy, que va ser enregistrada per Luke Bryan. Era el seu quart treball discogràfic del mateix nom, Crash My Party.

I tanquem la paradeta amb el programa d'aquesta setmana del Club del Country amb una artista de la zona de Sacramento, cantant, compositora, excepcional, tot i estar en el món independent. Des de Califòrnia, la Cinta Rini ens porta un àlbum que acaba de publicar fa poques setmanes i que porta el nom d'ella mateixa, Cinta Rini. Acabem d'escoltar un dels senzills de l'àlbum, la cançó Have a Heart for a Hero, i amb un altre dels temes que també ha sortit com a senzill, acabem el programa d'avui. Cinta Rini, el Club del Country, and Working on a Hangover. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Escolteu-nos a clubdelcountry.com i cada setmana en aquesta emissora.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Cua de cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: On vas amb tes papers?
6: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
5: I no tens IDCAT mòbil?
7: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
5: Què? Vas a fer tràmits?
7: 012. La millor resposta.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 7 del vespre.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
5: Duro con él.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
4: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
6: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Fa uns dies, per no dir setmanes, estava aquí a la ràdio i vaig escoltar que algú estava cantant òpera. El primer que vaig pensar és que s'estava assajant alguna obra de teatre de l'Avent Centre Cultural, però no, perquè en aquells moments no hi havia cap òpera programada per fer aquí a l'Avent. Així que, com que aquesta veu persistia i finalment vaig dir, estan assajant òpera, evidentment, vaig començar a recórrer els passadissos de l'Avent Centre Cultural. Però no sabia d'on venia aquella veu. I vaig anar aturant-me a cadascuna de les portes i les sales del centre, fins que al final vaig descobrir que hi havia una porta i algú que estava assajant.

0: Parlarem de música, d'òpera, de música barroca, també. Parlarem, suposo, que d'Argentina, de Londres, de París, d'alguna altra ciutat, d'estils musicals, dels bolos que es fa per aquí a Catalunya, i de tot això en parlarem amb la Soledad Cardoso. Benvinguda, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per l'invitació.
0: Realment em va sorprendre, O sigui, trobar-te a la sala del 75è aniversari d'aquí de l'Avens, que estaves assajant. I com has vingut a parar aquí a l'Avens a assajar?
1: Sí, és una mica gràcies al meu home, que fa poc va fer una obra teatral aquí a l'Avens, Losers, i em va posar en contacte amb la noia que treballa aquí a la secretaria, la Laia.
0: La Laia, sí.
1: I em va fer el favor de deixar-me assajar una miqueta aquí, perquè, clar, a casa és una mica més molest pels veïns i millor s'està més còmode aquí, de veritat.
0: Tu vius a Sant Just d'Esvern.
1: Sí, sí. Gairebé Esplugues, perquè el carrer on jo visc, de la nostra vorera, és Sant Just, però l'altre és ja Esplugues.
0: És aquest límit que tenim,
1: Sí, el carrer Sant Ferran, sí.
0: Molt bé. Tu ets argentina, i tu a l'Argentina doncs comences els teus estudis musicals i ja has rebut també diversos premis, ets molt jove, però si mirem la teva pàgina web, que és soledadcardoso.es, doncs ens sorprèn, no? Perquè tens un llarg recorregut.
1: Gràcies per dir que semblo jove, no tant, no gaire. Doncs jo vaig néixer a Santa Fe, Argentina, i des que em vaig adonar que la meva vocació era la música, vaig tenir clar que hauria de marxar del meu país d'origen, perquè allà, malauradament, no es donen les condicions per desenvolupar una carrera com a solista, com a intèrprete. I doncs, de molt jove em vaig presentar a diversos concursos,
0: sí.
1: I així, anant fent currículum, vaig aconseguir que el Mozarteum argentí em concedís una beca per estudiar a Europa, i jo vaig triar l'Escola Superior de Música Reina Sofia a Madrid, i vaig tenir l'honor d'estudiar amb Alfredo Kraus i Teresa Berganza.
0: Molt potents.
1: Sí, sí, és la veritat, aquí, és que clar, és un somni.
0: Són dos noms que aquí a Espanya, quan dius Kraus o Berganza, és el màxim, sí. De fet. Ves que en el teu currículum posa que et vas presentar amb un certamen Pau Casals per a joves intèrprets. Clar, quan estem aquí a Catalunya, per nosaltres, Pau Casals ens omple molt.
1: Sí, sí. Va ser premonitori, es diu.
0: Sí?
1: Premonitori, perquè aquest centre català és a Rosario, que és la mateixa ciutat on va néixer Messi, que tothom la coneix, la conec per això, i és a la meva província, a Santa Fe, i em vaig presentar a aquest concurs, el vaig guanyar l'any 97, i el premi era un mes de venir a Barcelona a estudiar, a fer classes amb l'Anna Ricci, en aquell moment una mezzosoprano d'aquí de la terra, boníssima, i aquell va ser el meu primer contacte, el meu primer viatge de tots els que vaig fer. I precisament ara sento el cant dels ocells.
0: Sí.
1: I jo no coneixia pràcticament la cultura catalana, i havíem de cantar una peça imposada, i jo vaig triar el cant dels ocells sense saber-ho.
0: Tot és premonitori.
1: No, no. Sí, sí.
0: Anem a escoltar una mica?
1: Sí.

0: Com aprens català? A part de que cantes aquesta cançó però sense conèixer l'idioma.
1: En aquell moment vaig viatjar de la meva ciutat, Santa Fe Capital, a Rosario, i allà vaig demanar ajuda a la gent del centre i vaig practicar la pronunciació amb ells, però clar... els anys han passat i les voltes de la vida em porten a Catalunya per amor, perquè...
0: pel teu company?
1: Exacte, vaig conèixer un alemany nascut a Barcelona i aquí vaig venir a viure l'any, el 10 d'octubre del 2009 a Barcelona. Després ens vam casar, vam venir a viure a Sant Just d'Esvern i clar, jo vaig començar a treballar també aquí a Catalunya i havia de cantar en català i vaig començar així per poder pronunciar bé, no només cantant sinó també els textos parlats i... em vaig inscriure allà al CEPNL de Sant Just i vaig anar enganxant-me gràcies a la meva estimada professora, la Marta Musac.
0: Jo també la vaig tenir, a la Marta, de professora.
1: Sí, és excel·lent. Sí,
0: molt.
1: I em va contagiar l'entusiasme i l'amor per la llengua i he arribat fins a la fi, gairebé la fi, el certificat C1, o sigui que...
0: I segueixes fent...
1: Sí, i continuo fent part del voluntariat per la llengua amb la Montse Ribarola.
0: Que també la conec.
1: Sí, sí.
0: Doncs casualitats, que sense conèixer-nos tu i jo personalment, doncs estem descobrint que tenim persones en comú.
1: Així és.
0: Doncs sí que m'agradaria una miqueta parlar més del teu llegat professional, perquè veig que també Mozart et segueix al llarg de la teva vida. És poder referent teu a tota la teva carrera artística? És un dels teus compositors favorits?
1: Sí, jo crec que la seva obra... és la més adequada per les meves condicions vocals, l'afinitat també que tinc amb el seu llenguatge i sí que és un plaer cantar no només les seves òperes, també les obres sacres o les cançons, és un plaer. Sí, m'agradaria continuar cantar-ho fins a la fi.
0: Quins altres autors o gèneres, perquè no solament deus cantar òpera, perquè sent argentina, la pregunta obligada, cantes tangos?
1: No, malauradament no.
0: No,
1: la veritat és que jo vinc d'una regió que es diu el litoral, que vol dir, el litoral fluvial, no? Al costat del riu Paranà, i som... llunyàs de Buenos Aires, del centre,
0: és,
1: no?
0: És a l'interior? És a l'interior?
1: És a l'interior, sí. Vale. I, doncs, no... el tango no és el meu ADN, més aviat el folklore, com el chamamé, la chamarrita i tot això. Sí.
0: Els teus recorreguts geogràfics, perquè estem parlant d'Argentina, que vas venir aquí a Madrid, però també has estat a altres ciutats i has interpretat altres obres. Explica'm una mica per on has estat i què has fet. Explica'm, cuéntame.
1: Well, doncs jo vaig fer el meu debut professional l'any 99, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, cantant la meva òpera preferida, Les noces de Fígaro. I des de llavors he cantat a Madrid, al Teatro Real, al Teatre de la Zarzuela, a València, al Palau de les Arts, al Palau de la Música, a Barcelona l'Auditori, al Palau, al Liceu encara em falta. Em queda...
0: És difícil, oi?
1: Sí, sí.
0: Hi ha llocs que és difícil de sí, cantar, oi?
1: Sí, sí, sobretot, sí. Necessites sí o sí una gent que et representi i sí, és, són lligues diferents, diguem. Però, doncs, quan, tornant al tema del repertori, no? com vaig sí. enfocar la meva carrera, quan, allà per l'any 2000, quan vaig fer el meu debut al Teatre Real, va ser amb una òpera barroca que, espanyola, que es diu Celos a un de l'aire matan, de Juan Hidalgo, i allà un company baríton em va dir que li semblava que la meva veu era molt adient pel repertori barroc. I jo, que també buscava diferenciar-me del repertori que feien totes les meves col·legues sopranos, que són moltíssimes, doncs li vaig fer cas i vaig marxar a França a estudiar amb un contratenor que es diu, és molt prestigiós, el Gerard Lenn, d'ell vaig aprendre tot el que sé d'estil del barroc, i ell va ser molt generós amb mi perquè em va convidar a cantar amb ell per tot arreu França, o sigui, i així, a poc em vaig assabentar que havia una prova per entrar a una mena d'acadèmia barroca organitzada per Les Arts Florissants, que és un grup molt prestigiós de barroc, i vaig tenir la sort de ser seleccionada pel mateix William Christie, no? Que és un dels directors barrocs més reconeguts del món. I a partir d'allí, sí, em vaig fer coneguda més aviat per tot aquest tipus de música del segle XVII i XVIII, i vaig cantar molt Handel, molt Bach, italians també, Monteverdi, Frescobaldi, Pergolesi... sí, és una música que m'encanta, en què la meva veu pot mostrar totes les seves possibilitats, em puc expressar al màxim.
0: En tots els colors que té la veu.
1: Sí, eh? Així mateix, sí, sí.
0: Va, anem a anar una mica, parlant de diferents tonalitats, anem a parlar una miqueta... Quin és el teu color preferit, per exemple? Així distendim una miqueta... Sí.
1: El rosa salmó.
0: El rosa salmó.
1: Sí, m'encanta, sí.
0: I fora del panorama musical operístic o de barroc, quina cançó t'agrada? O seria el teu referent a la teva vida?
1: Doncs hi ha una cançó que m'emociona des del primer moment que la vaig sentir, i que, perquè em fa pensar molt al meu pare, que es diu La Niña Lola, i és la versió de Concha Buica. No sé, sempre...
0: Doncs la posarem al final per acabar l'entrevista. De les ciutats que has viatjat, amb quina d'elles et quedaries?
1: hi ha moltes. Cadascuna té un atractiu particular, però tinc molt bons records de Bruges, Brujas, no?
0: Sí, Brujas, sí.
1: També de Praga, que vaig viatjar l'any 2006, i em vaig enamorar d'aquella ciutat tan preciosa, i en aquell moment no havia tant de turisme, o sigui que era
0: I és veritat que Praga es nota la gran cultura musical que té la seva població, en general?
1: Sí, totalment. Sí,
0: tenen un gran nivell.
1: Sí, sí, sí. Sí, la veritat, tots aquests països, la República Txeca, Hongria, Alemanya, Àustria... sí que es nota que la gent gaudeix molt amb aquest, amb la música clàssica, entre cometes, i sí que és normal anar a concerts, a l'òpera, a veure espectacles així en viu, no?
0: Sí, sí. O sigui, que allà no és tan elitista com aquí.
1: Sí, però és un prejudici, em sembla, perquè si et poses a veure els preus, no?, de les entrades, de, per exemple, al Liceu o al Palau o l'Auditori, no solen ser més cares que a qualsevol partit de futbol de primera divisió. O sigui que no, és un mite, em sembla, que sigui elitista. Potser que el públic que assisteix a aquests esdeveniments, o sigui, la seva motivació és diferent, perquè clar, quan ets a la grada, no, d'un estadi de futbol, i allà pots cridar i pots exterioritzar o fins i tot insultar, no, a un equip, el teu o al contrari, i és una mena de catarsis, i t'ha lleugera de problemes que hagis tingut, dones pas als teus impulsos més, no sé. En canvi, si el públic que va al teatre o a un museu o a un concert o a veure un ballet, em sembla que el que busca és la bellesa, així amb ve alta, no? Sí. O fer-se preguntes o qüestionar-se coses que després li facin créixer com a ésser humà o espiritual, no sé. Són necessitats de l'ésser humà diferents, no?
0: Sí. Dintre d'aquest món elitista musical, perquè, bueno, perquè és una gran cultura musical que s'ha de tenir, dintre d'aquesta professió, teniu moltes rivalitats o complicitats? Perquè, clar, no tothom canta òpera, no tothom és baritó o soprano,
1: i no canta,
0: no?
1: Tampoc.
0: Exacte. Però també és un món professionalment reduït, que a vegades és molt difícil d'entrar. I per tant, hi ha moltes complicitats, o som nosaltres que ens pensem des de fora que hi ha moltes rivalitats?
1: Sí, jo crec que no, que avui dia no és així. Potser ens hem quedat amb històries no, dels anys 60, 50, on s'explicava que eres de l'equip de la Renata Tebaldi o de l'equip de la Maria Callas, no? I, uh-huh. I la música no és així, l'òpera tampoc, i cadascú té la seva personalitat, el seu repertori, el missatge que vol transmetre és diferent. O sigui que jo, en el meu cas, em sol trobar molt contenta amb els ambients de treball, amb molta col·laboració, i clar, i com que ens vam coneixent de tant coincidir els mateixos espais, es van fent lligams així de relacions humanes molt boniques, i quan et criden per fer algun concert tu pots recomanar un col·lega, i anem, o sigui, col·laborem més aviat entre nosaltres, sí.
0: el panorama musical aquí a Catalunya, tu ara que t'estàs movent aquí en el territori, com el veus? A nivell de la teva carrera professional, no diré a nivell de musicalment dels grups catalans, sinó com veus tu la cultura musical aquí a Catalunya?
1: Doncs jo que últimament estic treballant molt fent col·laboracions amb cors, no? Com que m'inviten com a solista de cors amateurs de tot el territori, em sorprèn molt gratament que hi hagi una cultura de cantar, que tothom gaudeixi, sí, d'aquesta activitat tan bonica, que és una feina d'equip. I és, no és molt usual, no?, trobar tantes corals i tanta
0: clar,
1: gent que li agrada.
0: Aquí hi ha una tradició històrica, ara no recordo, però poder de 200 anys o 250 anys, que són els cors d'en Clavé, que el que feia en Josep Anselm Clavé era crear cors perquè era una manera de que la classe obrera doncs tinguessin el seu espai, també era cultural, perquè també servia per alfabetitzar a totes aquestes persones, a vegades era per treure'ls també dels bars, no? Sortien de la fàbrica, i era una manera de donar cultura i una manera de fer grup. I sí que és veritat que arreu de Catalunya i de la Mediterrània doncs hi ha molta tradició de grups corals, i per això ja doncs tenim la coral a Sant Just d'Esbert, tenim una coral, diverses corals aquí a Esplugues, i hi ha moltes poblacions que hi ha moltes corals, això sí que és veritat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Que bé.
0: Doncs sentim una miqueta més de música.

0: I hem agafat... hem agafat el final,
1: la nota final
0: d'aquest Ave Maria que estaves interpretant.
1: Sí.
0: Assaixes. Jo t'he portat aquí a la ràdio perquè et vaig conèixer assajant. Quantes hores d'assaig has de fer al cap de la setmana? Perquè, clar, ja no dic el cap del dia. Al cap de la setmana, quantes hores has de dedicar?
1: Ah, mira, et sorprendrà, però no gaires, no.
0: No,
1: la veritat que per les particularitats del nostre instrument no podem passar-nos hores cantant i cantant, no? Doncs a mi em va bé cantar a plena veu una hora cada dia, tots els dies de la setmana, i la resta de temps estic fent altres feines, com memoritzar, traduir textos, llegir o passar partitures a midi, no?, amb l'ordinador, o investigar repertori nou, o escriure e-mails, enviar e-mails, propostes de concerts perquè em cridin, o presentacions de mi mateixa, no? O sigui que... I després, l'horror del tema el que pateix qualsevol autònom, no?
0: Ostres, sí, el tema d'Hisenda, eh?
1: Ah, sí, sí.
0: Les factures.
1: Exacte, sí. Ara que acabem el trimestre ja hem de presentar tots els impostos i, bueno, és una feina que normalment alguns tenen gestories que s'encarreguen i altres ho fem nosaltres mateixos. I
0: ara que a partir de l'any que ve s'imposa un tipus de programa informàtic determinat per poder presentar les factures a Hisenda. O sigui, ja no vale l'Excel.
1: Oh.
0: Ara s'haurà de fer d'una altra manera.
1: Uah, quines notícies em dones.
0: Aquesta no la sabia.
1: No la sabia, no.
0: Bueno, reprenem. O sigui, em dius que la veu no cal forçar-la, no cal treballar-la constantment, perquè també s'ha de reservar. Si no,
1: sí, és important.
0: S'ha de cuidar.
1: Jo la comparo molt amb el esport o la dansa. És una activitat molt física i l'instrument està bé treballar-lo, diguem, poc però a fons, però bé. O sigui, fer la... quan era joveneta no ho feia, no? No escalfava, només anava directament, o podia cantar a qualsevol hora sense... O podia sortir un dissabte a la nit, beure i cridar, i el dia següent estava esplèndida, però
0: que
1: això
0: bé.
1: No ens passa.
0: Ara ja no.
1: Amb el pas dels anys sí, hem de cuidar una miqueta més l'estil de vida, o sigui, bueno, el normal, no fumar, no beure així més de la,
0: del
1: que toca, sí.
0: Clar, perquè és
1: dormir bé,
0: clar,
1: és el cos, però dormir bé, per a mi és el millor. I així la veu està sempre brillant i en condicions.
0: Anem a parlar ja dels teus projectes, perquè ara aquest mes d'agost actues a Calella. Explica'ns
1: sí.
0: una miqueta, què ens trobarem a Calella.
1: Sí,
0: què faràs?
1: A Calella farem un concert tot de repertori barroc amb l'Edwin García, que és un guitarrista i tiorbista colombià, però que viu aquí fa la tira d'anys. I farem una primera part de barroc, sobretot espanyol, amb guitarra barroca, i la segona part és amb tiorba i predomina el repertori italià. I ara que penso, també hi ha un parell de francesos. Però serà molt, molt interessant, sobretot per la gent que no és així molt... entesa, es diu? No, muy entendida.
0: Sí, entesa.
1: Perquè
0: sí.
1: Són peces que segur que tothom ja coneix d'abans i no sap el nom de l'autor, però és repertori molt conegut. O sigui que sí, sí, que vingueu tots.
0: I tens alguna coseta més recent, oi? Que... que sí, t'acaba de sorgir i que també serà al setembre, m'has dit?
1: El 10 de setembre, a Castellolí, farem un concert amb una mezzosoprano que és molt amiga meva, és l'Anna Tuella, i amb l'acompanyament al piano de l'Alessio Coppola, i cantarem les àries d'òpera i els duets per mezzosoprano i soprano més coneguts, i a poc anirem introduint peces de les nostres terres respectives. Jo cantaré alguna cançó argentina, algun duet també amb ella, i cançó catalana, i acabarem així perquè el dia següent és la diada i volem donar un lloc destacat a la música d'aquí.
0: Doncs, si voleu saber més sobre la Soledat, si voleu escoltar doncs el seu algunes peces del seu repertori, jo us recomano que entreu a la seva pàgina web soledatcardoso.es. Allà la trobareu. Digues, digues.
1: Sí, i jo volia
0: digues.
1: Convidar-vos també, si teniu l'oportunitat de comprar o fer-vos amb un CD de cançons de cambra argentines que vam gravar amb la meva estimadíssima Quimei Urquiaga, pianista, i jo mateixa, que totes dues som argentines, i hem volgut deixar testimoni d'unes obres molt que no són gaire conegudes aquí, però és un repertori de cambra de compositors prestigiosos de la nostra terra, com Gilardo Gilardi, Carlos Guastavino, Arturo Luzzatti, Lia Cimaglia, Emilio Dublanc. I és molt bonic aquest CD i us convido a...
0: Ens l'hem de baixar per internet o l'hem d'anar a buscar físicament?
1: Plataformes, sí, com a sí, YouTube, sí. A Spotify, a Apple Music també, i en format físic també hi és, l'he vist a la FNAC, per exemple, i altres botigues especialitzades. El vam enregistrar amb la discogràfica IBS Classical de Granada, i estem molt contentes amb el resultat.
0: Doncs també podeu seguir a la Soledat a Instagram, a Soledat Cardoso guió baix, i allà també podeu, doncs, més novetats o qualsevol cosa que ella ens vulgui comunicar. Ara ja sí, Soledat, per acabar. Bé, primer de tot, donar-te les gràcies perquè has fet l'esforç de fer tota l'entrevista en català.
1: Tinc por. No, sí, sí? És, per a mi és un plaer i m'encanta parlar llengües i
0: molt bé.
1: Trobo que, bueno, sí, podria fer-ho millor, la veritat, però bueno, fins i tot
0: pitjor.
1: Sí, també.
0: Tampoc no cal posar sempre el llistó molt alt,
1: gràcies.
0: Amb l'esforç ja ni és suficient. Ara sí que vull demanar un compromís per part teva. Abans, quan t'he demanat quina ciutat, que comentaries, m'has dit que la ciutat sempre, de cadascuna d'elles, t'emportes alguna cosa que t'agrada o que està bé. Sempre et quedes amb el millor. Però ara sí que m'agradaria, parlant d'Esplugues, Sant Just, Barcelona, que em diguis un racó que a tu t'agradi, un indret. Allò de dir, quan vaig arribar a Esplugues o a Sant Just, em vaig enamorar de... M'és igual que sigui un monument, un parc o un carrer.
1: Ho tinc claríssim, és el carrer de Montserrat,
0: d'aquí d'Esplugues.
1: És una passada, sí, quan el vaig veure la primera vegada, em vaig enamorar i tinc un munt de fotografies allà. La meva nena va fer la comunió a l'església i també tenim aquest carrer de fons quan,
0: aquí a Santa Madalena d'Espluga.
1: Sí, sí, sí, sí. Així que sí, m'encanta aquest carrer, és com un viatge en el temps i l'espai. És molt, molt, és màgic. M'encanta, sí.
0: I quan acabo les entrevistes sempre us dic el mateix i de vegades l'entrevista s'allarga més estona. Si m'he oblidat alguna cosa de preguntar-te, si m'he oblidat alguna cosa que tu volguessis dir, doncs, Soledat, afegeix el que vulguis.
1: No, la veritat que hem parlat, jo crec que un poc de tot, i no, volia donar-te les gràcies per convidar-me i la paciència i la dedicació per a preparar una miqueta l'entrevista i que ha estat un plaer.
0: Doncs per mi també, perquè va estar una sorpresa escoltar òpera pels passadissos de l'Avent Centre Cultural, la teva predisposició per poder quedar, que tampoc ha estat fàcil, perquè ho portem preparant ja fa dies, perquè per temes laborals d'una o de l'altra tampoc no podíem coincidir en els dies, però finalment avui, que és dijous 26 de juny, hem pogut enregistrar aquesta entrevista, que l'escoltareu al llarg de la setmana i en reposicions quan el nostre tècnic, doncs, així ho decideixi, que és el Jordi Udina, que sempre un record per ell, perquè és el que fa el muntatge i l'edició de les entrevistes que fem a Esplugas i Faima. Soledat, acabamos con mi niña Lola.
1: D'acord. Moltes gràcies.
0: A tu, una abraçada i fins a sempre.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
3: Hola.
0: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
3: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits. Però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure, doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i hi ha, mira, només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també vèiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
0: Està molt bé, és un reflexe de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
3: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
0: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria, sí, un dels objectius?
3: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
0: En una de les vostres publicitats que feu us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
3: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder a la nostra favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que si... que tots som masclistes, primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
4: I a rectificar.
3: Exacte, eh? Exacte. Sí.
4: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora. I la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
3: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era... que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, de ho fem obligatori o no, perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral, o encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs, sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs, la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs, el motor de,

0: autodefensa com altres llocs.
1: Físicament, fans. No.
0: Val?
1: No.
0: És tot això de reflexió, conscienciació.
1: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quines rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta.
0: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes, ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa, i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar, i molt menys si són conductes violentes.
1: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat d'agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sotmetem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
0: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur, es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, a l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes. Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
1: Sí, bueno, diria que tot arreu, eh?
0: Perquè... Sí, evidentment.
1: Sí. Clar, jo no sé com faran... Bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament, com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, ha fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb...
0: Que hi hagi paritat.
1: Un mínim de 30%. Encara no anem a la paritat. Clar, això no desteníem el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno... Però
0: no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
1: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on... la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que de vegades es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
0: Moltíssima.
1: Sí.
0: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb fil a l'agulla, que no siguin...
1: Clar, primer això... La idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar, que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat, i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
0: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles. Hi ha algun tipus de col·laboració?
1: A nivell personal, sí, però a nivell...
0: A nivell entitats, no.
1: A nivell orgànic.
0: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
1: Sí.
0: I ho coordinen des del seu departament.
1: Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles, i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però... A nivell d'entitat, diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
0: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers, i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament, està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant, i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues és @gmail.com i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig

0: vaig trobar aquest cartell. Mm-hmm. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto, alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir?
1: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
0: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
1: Correcte.
0: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. Mm. I em va semblar que estava molt bé. Mm. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, mm, que porta molts anys, mm, en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
1: Però, clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè, si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé, segur.
0: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de Cultura Popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
1: Moltes gràcies.
0: A tu.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
3: FM. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 9.
1: Carpe Diem, con Xavi Sabín i Lola Carrasco.

El temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: les 11.
1: Avui ens acompanya l'Alfred Vallès. Bona tarda, Alfred.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per venir a l'Entre Nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Contem amb una persona que veureu amb el decurs de la conversa, que ens aportarà sobretot molta llum i molta practicitat del que pot passar en un futur immediat. L'Alfred té una extensa formació acadèmica i professional, és tècnic en explotacions agropecuàries, també guia de natura, educador ambiental, col·laborant amb entitats com l'Associació Hàbitats, ANDA i el Centre Mediambiental L'Arrel, voluntari del projecte Rius, i va ser ajudant d'investigació al CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'Alfred també és membre del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, lligat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i president de l'entitat ecologista Martorell Viu. L'Alfred també és soci de la Institució Catalana d'Història Natural i membre del grup Orquideològic de Catalunya, guia botànic de l'ADENC i de l'entitat Flora Catalana. Per acabar, indicar que és coautor amb un veí de Sant Esteve, José Cabrero, del llibre Els arbres de Martorell, que per tots els que vivim a la zona us el recomano totalment. Alfred, m'he deixat coses, però amb tot això estic segur que les teves aportacions ens ajudaran a entendre el moment actual que estem vivint a nivell climàtic i sobretot quin és el futur que podem tenir. Si et sembla, començo amb una pregunta bastant oberta.
2: Sí.
1: M'agradaria que ja comencis a desenvolupar i permetem una miqueta també la frivolitat. Això del canvi climàtic és cosa de quatre ecologistes que us agraden en bici?
2: Sí, moltes vegades la gent veu com una cosa aliena això del canvi climàtic. Això del canvi climàtic no em va amb mi, jo ja tinc prou problemes en el dia a dia o en arribar a fi de mes. Però en realitat el canvi climàtic és transversal a tota la societat i tota la biologia i tota la vida de les nostres, de la nostra natura i de la nostra societat. Jo posaré un exemple. La sequera que hem patit i que encara no s'ha resolt del tot, de 3 anys d'una sequera brutal amb pobles que havien de portar l'aigua en cubes i talls d'aigua, sabem que en part està causada per aquest canvi climàtic i, de fet, els models tots preveuen que si no fem res per canviar-ho, les sequeres cada cop seran més intenses i més llargues i més freqüents, no? Llavors, per exemple, la sequera, els regadius a Lleida, no nevava el Pirineu, no plovia, no hi havia aigua als embassaments, no es podia regar la plana de Lleida. Van tenir restriccions i van haver de deixar de regar moltes hectàrees del Pla d'Urgell i la producció, això en depenia l'economia local de tots aquests pobles. Després, sense anar més lluny, potser en parlarem més endavant, però la dana que hi ha hagut a València s'intensifica per un oceà, per un mar mediterrani més calent, i aquest mar més calent aporta més humitat. Quan arriba l'aire fred, generen fenòmens extrems com aquesta dana, com aquesta inundació. És a dir, encara que el vulguis ignorar, encara que diguis no pot ser, afecta a tothom i transversalment. És a dir, que en aquest sentit, bueno, i sense oblidar les onades de calor, és a dir, jo crec que no és una cosa, potser la gent més conscienciada o més alternativa, entre cometes, doncs el té més present, però ens afectarà a tots, vulguem o no.
1: Encara que fem allò que alguns fan, no?, de tapar-se els ulls i dir, bueno, esto no está pasando, però sí que és veritat que passa, no? Darrerament, a més, aquests dies justament s'està celebrant la Cimera Mundial del Clima a Bakú. Justament crec que les últimes conclusions s'acaben de produir pràcticament ahir o abans d'ahir, i m'agradaria escoltar la teva opinió. Què ens pots dir una mica d'aquesta cimera?
2: Sí, exacte. És a dir, s'ha fet una cimera del clima, una conferència de les parts, la COP29, a Bakú, que és la capital d'Azerbaiyán, on s'han reunit tots els països de les Nacions Unides per debatre al voltant de les mesures que podem prendre per lluitar pel canvi climàtic. Llavors, jo segueixo alguns periodistes i algunes entitats ecologistes com Greenpeace, etc. I hi ha una mica de decepció en el sentit de que s'havien de tenir diners, el món desenvolupat, el nord global, havia de donar diners al sud global, als països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, perquè implementessin polítiques de transició energètica per produir energia sense emissions, és a dir, eòlica, solar, etc., i també per lluitar o facilitar que es pogués finançar la reconstrucció en cas de fenòmens extrems. Parlem d'inundacions, de sequeres... És a dir, llavors, què passa? Els experts deien que es necessitaven, entre tots els països del, diguéssim, desenvolupats, que portessin uns 1,3 bilions de dòlars, no? Per finançar aquesta transició, diguéssim, ecològica o energètica als països del sud i solventar els danys que causa el canvi climàtic. I llavors, en canvi, els acords que hi ha hagut són de 300.000 milions de dòlars. M'entens?
1: Absolutament insuficient, no?
2: Exacte. És a dir, si sents a parlar gent de Nigèria o gent d'Uganda o d'altres països en desenvolupament que no generen emissions perquè ells tenen una economia menys que consumeix menys petroli, és a dir, és el nord global, els Estats Units o Xina, o fins i tot nosaltres en més petita mesura, els que generem les emissions i en el passat hem emès més diòxid de carboni i hem causat el canvi climàtic, i en canvi els hi toca el rebre als països pobres. No? Llavors aquesta solidaritat entre el món ric i el món pobre pues, ha deixat bastant que desitjar. Per altra banda, la posició d'Aràbia Saudita ha sigut terrible, perquè Aràbia Saudita depèn de l'exportació de petroli, no? I no volia incloure i ha lluitat perquè no s'incloguin les conclusions que s'han de reduir els combustibles fòssils, és a dir, si no vols emetre CO2 no cremis petroli, però si el teu país depèn econòmicament del petroli, doncs costa molt, hi ha un interès econòmic molt fort i ja es posen traves, i com que és un acord de molts països, pues trobar un text i unes bases que tothom estigui d'acord costa molt.
1: No és fàcil. I jo crec que és una pregunta, una inquietud, que segur que tenen també els oients. És curiós que aquestes cimeres es fan a països que, per exemple, com el cas de Azerbaijan o com el cas de l'anterior, que va ser Emirats, són països que són eminentment productors de petroli i de gasos contaminants, no?
2: Sí, jo crec, en aquest sentit crec que, és a dir, com que som conscients de que la producció de petroli i cremar-lo o de carbó o d'altres combustibles fòssils genera el canvi climàtic, pues una mica per rentar la cara o volguem dir, sí, nosaltres exportem molt de gas i petroli, però som conscients i estem conscienciats pel canvi climàtic i fem una gran cimera parlant d'aquest tema, no? Llavors, jo crec que hi ha una mica així d'una mica rentar-se la cara o blanquejar una mica...
1: Una doble moral, podria dir.
2: Sí, exacte, en el sentit de que per una banda depèn la teva economia i de l'exportació de combustibles fòssils i per altra banda fas una cimera o una conferència internacional per reduir l'ús d'aquests combustibles fòssils, no? Evidentment, tots tenim contradiccions i aquesta seria una contradicció molt gran.
1: Una contradicció de base gairebé, no? El programa saps que dura aproximadament uns 50 minuts, per tant tenim temps per poder parlar bastament de moltes coses, i a mi m'agradaria començar, per exemple, si ens poguessis explicar casos d'efectes reals que tu hagis vist en primera persona o que coneguis directament sobre aquests efectes del canvi climàtic.
2: Sí, efectivament, perquè moltes vegades pensem que és una cosa llunyana. Jo sempre, pensant en exemples del dia a dia, la gent que tingui una certa edat recordarà que quan, per Tots Sants, quan es torraven les castanyes, la gent s'escalfava les mans en les castanyes i feia un fred que pelava.
1: Feia fred, sí.
2: Feia fred per Tots Sants. I hi ha una dita que diu, per Tots Sants, capes i mocadors grans. Ara vas amb màniga curta per Tots Sants.
1: Sí, m'entens? Sí, absolutament.
2: I les castanyes, quan estan calentes, no les vols ni tocar perquè dius, quina calor que fa, ara m'haig de fotre castanyes. Has de menjar castanyes calentes. Això és una cosa. Després, a les glaceres. Jo he fet una mica d'alpinisme, no massa, però he estat als Alps, en alguna glacera, concretament al Glacier Blanc, i llavors vaig estar fa uns anys, el 2000 i poc, i després, 16 anys més tard, va anar-hi un amic meu. Comparant les fotografies d'aquella glacera, veus com la glacera ha retrocedit d'una manera brutal. És a dir, i això que està passant a les glaceres dels Alps, està passant a l'Himàlaia, està passant als Andes i està passant als Pirineus. Val? Llavors, què vull dir? Que les glaceres, que depenen de la quantitat de neu i del fred per formar-se, no?, i per mantenir-se, estan retrocedint a una velocitat de vertigen. O, per exemple, a nivell més local, els canvis en la fenologia. La fenologia són els ritmes de la natura, no? El ritme en què floreixen les plantes, arriben les aus migratòries. Bon, jo, per exemple, recordo que als anys 90 recollia herba de cop i pericum per fer un oli medicinal pels cops, que és molt efectiu, que és antiinflamatori, i anaves per Sant Joan i estava florit l'herba de Sant Joan, l'hipericum, no? Perquè es diu herba de Sant Joan perquè floreix per Sant Joan.
1: Per la temporada.
2: Doncs ara molts anys que la primavera és excessivament càlida, doncs et trobes que vas per Sant Joan a buscar herba Sant Joan i ja no està florida, ja està fructificada, ja... O sigui, el ritme de la natura ha canviat. Són canvis subtils que si no estàs a la natura o no tens una certa edat, a veure, un noi de 18 anys aquests canvis no els ha vist perquè...
1: No té referències.
2: No té referències anteriors, però jo recordant quan florien les plantes o quan arribaven les oranetes i veus que això està canviant i hi ha gent que ho registra. Hi ha Ritme Natura, que és que es pot col·laborar a nivell particular com a voluntari, que està registrant aquests canvis en la fenologia i realment els canvis estan davant dels nassos. Una altra cosa és que vivim entre quatre parets o una oficina i no els, és més difícil de veure'ls, no? Però, i sense anar més lluny, el cabal dels rius està disminuint, m'entens? És a dir, jo mirava el Llobregat fa anys i sempre anava molt més ple que ara, no? Perquè plou menys o hi ha més sequera, hi ha més evaporació, disposem de menys aigua, és a dir, tot això es veu.
1: De fet, això, Alfred, es pot mesurar els cabdals dels rius,
2: sí,
1: i tot
2: sí,
1: això
2: sí.
1: Teniu sistemes de mesura, no?
2: Efectivament, hi ha l'himnígraf, que són els sistemes que mesuren aquests cabals, i hi ha corbes de cabal que l'Ebre o aquí el Llobregat i tots els rius de Catalunya que està disminuint el cabal. És a dir, està en marxa, el tenim aquí, i si no fem res pot anar més.
1: O sigui, tots aquests exemples que l'Alfred ens està posant són exemples de canvis que podem observar de manera propera i jo tinc un altre dubte que sempre, sobretot els que no accepten l'existència del canvi climàtic, sempre diuen la Terra sempre ha canviat, no? El clima de la Terra sempre ha anat canviant al decurs dels anys i de la història. Però llavors, quina és la novetat actual? Per què en parlem ara tant del canvi climàtic?
2: La novetat és, primera, que hem viscut en un clima els darrers 10.000 anys molt confortable i molt bo pels humans, no? I després que l'estem causant nosaltres per emetre CO2, és a dir, per cremar petroli, les emissions de cremar petroli, gas natural, carbó, etc. Llavors, jo, per exemple, buscava informació, va haver-hi un escalfament entre el Paleocè i el Leocè. Fa 55 milions d'anys va haver-hi un escalfament de 6 graus al planeta Terra. Doncs aquest escalfament, per augmentar 6 graus, va necessitar 20.000 anys. 20.000 anys per augmentar 6 graus. En canvi, nosaltres ara estem a 0, a un quart de grau per dècada. Entens? Sí, és a dir, manera... en 40 anys augmentem un grau.
1: Superaccelerada.
2: Exacte. És a dir, el canvi és molt accelerat i... a més causat per nosaltres, és a dir, aquest escalfament que us deia de fa 55 milions d'anys, que està documentat amb registres d'isòtops, de fòssils, etc., doncs va causar unes extincions determinades i va ser un daltabaix per la vida de la Terra. Doncs bé, el que hi ha ara el causem nosaltres i té un ritme desaforat. Sí que és veritat que al final de l'última glaciació, fa uns 11.000 anys, també va haver-hi algun canvi sobtat, no?, però és que realment, és a dir, la diferència és que és més intens, és més ràpid i en som els responsables.
1: O sigui, la diferència bàsicament està amb l'acció de l'home, per dir-ho.
2: Exacte.
1: O de la humanitat.
2: I la velocitat del canvi. Que no dona temps a les espècies a adaptar-se, a migrar, a desplaçar-se cap al nord, etc. És a dir, la vida pot, i nosaltres amb ella, pot patir molt.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Llavors, amb tot això que estàs dient, jo el que dedueixo és que el que sí que ens ha canviat és l'atmosfera on estem, no? La més propera, per dir alguna
2: cosa. Efectivament. És a dir, veureu, la cosa és la següent. Durant milions d'anys, restes d'animals o d'algues o de... Normalment són vegetals del carbonífer, d'arbres, bueno, no eren arbres, eren com cues de cavall, eren equisètum, o semblants als equisètum. Doncs durant milions d'anys es van acumulant el carbó en sediments profuns i es van acumulant el petroli, no? Llavors, és carboni, és CO2, que estava a l'atmosfera i que es va amagar sota terra. Val? Llavors, què passa? Nosaltres, a l'explotar aquest carbó i aquest petroli des de la revolució industrial, vam començar a cremar carbó i la màquina de vapor i després els motors de combustió, els dièsel, les benzina, tot això, hem fet que el 1750, és a dir, els inicis de la revolució industrial, l'atmosfera tenia 280 parts per milió de CO2. Ara estem a 420. És a dir, hem pràcticament duplicat la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que hi ha a l'aire.
1: En 300 anys, pràcticament.
2: Exacte. I a més, acceleradament, perquè en els últims anys ha augmentat molt més. És a dir, al començament, el ritme d'emissions de la primera part de la revolució industrial era molt limitat. Doncs què vull dir? Que hem canviat la composició de l'atmosfera. Perquè hem cremat massivament, imagineu-vos, milions i milions de cotxes, milions i milions de vaixells, d'avions, de fàbriques de ciment que cremen. Tot això ha canviat la composició de l'atmosfera, i això són dades, perquè tenim anàlisis, i contínuament a molts llocs, i especialment a Hawaii, s'està mesurant aquesta, diguéssim, augment del CO2. Hi ha una gràfica que feta a 4.000 metres, allunyada de centres d'emissions, que veu aquesta progressió contínua del CO2, no? O sigui, hem canviat la composició de l'atmosfera perquè massivament estem cremant el que s'havia acumulat sota terra durant milions d'anys.
1: I aquí suposo que també el fet d'aquesta globalització dels viatges, per exemple, no? Jo recordo, en el meu cas, jo recordo quan tenia 18-19 anys que anava a Madrid per feina, hi havia un volum mix d'avions. Actualment, quan mires una app de vols per tot el món, és increïble els centenars de milers de vols que estan a venti en qüestió de minuts, no? Llavors suposo que això també influeix molt en que això reparteixi a nivell de l'atmosfera a vies altes, no?
2: Exacte, és a dir, penseu que ens movem més, consumim més, cremem més CO2. A veure, jo hi ha un exemple, en parlarem potser, però a mi m'agrada molt en Kilian Jornet. En Kilian Jornet és un atleta que, bueno, un atleta, un corredor de la muntanya, i ell va decidir no superar un llindar de tonelades de CO2, ¿vale? Perquè ell anava volant amunt i avall a diferents curses arreu del món i va descobrir que emetia tal quantitat de CO2, perquè un vol en avió és molt contaminant, i va decidir autolimitar-se, és a dir, no deixar de volar, anar a algunes curses i agafar alguns avions, però no com si no hi hagués demà, i d'una manera de reduir el seu impacte sobre les muntanyes, perquè ell deia, jo m'estimulo les muntanyes i el canvi climàtic que estem causant els està destruint o fent malbé, i haig de fer alguna cosa. I jo també. És a dir, hi ha una responsabilitat col·lectiva a nivell polític, a nivell econòmic, però també hi ha una responsabilitat individual de l'estil de vida o de la manera de fer. Vull dir, potser per lluitar-hi en parlarem, però hauríem de canviar de model o de manera de fer, no?
1: Clar.
2: Llavors, hi ha gent més conscienciada, als països nòrdics, doncs hi ha moviments que es diuen vergonya de volar, que justament intenten volar el mínim necessari i sense anar més lluny, i ja no m'extens més, però jo sé d'una empresa multinacional que va deixar de fer viatges de negocis i va muntar unes pantalles i per teleconferència contactava amb els diferents llocs o sucursals que tenia arreu del món. Això va estalviar diners i va estalviar vols. Evidentment, potser de tant en tant has de fer alguna que ha de ser presencial, però si implementes avui en dia pots connectar-te perfectament i parlar a l'altra banda del món sense necessitat d'anar-hi, no?
1: Sí, de fet, jo crec que una de les poques, diria, de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia és que les grans empreses es van veure obligades a fer aquest canvi de 10 anys vista en un any, i la gran major part d'empreses nacionals importants justament han fet això, han eliminat els viatges i aquestes reunions presencials que obligaven a desplaçaments ingents de persones, no? Bé sigui amb avions o amb trens o el que sigui, o amb cotxe, i ha passat a molta cosa a través de pantalla. I clar, això lògicament ha estalviat un munt de viatges. Això és un tema positiu.
2: I un munt de tonelades de CO2, clar. És a dir, que no canvien el clima.
1: Alfred, estem parlant de totes aquestes casuístiques i totes aquestes qüestions que sí que podem veure, i la pregunta directa és com ens afecta a nosaltres aquest canvi?
2: Bueno, bàsicament, el que passa, aquest canvi en la composició de l'atmosfera, això que dèiem que hem passat de 280 a 420, doncs fa que la Terra retingui més l'escalfor. És a dir, el Sol escalfa la Terra, no? I travessa l'atmosfera, és perfectament, i després hi ha una mena de radiació invisible, que són els infrarojos, que és radiació d'escalfor, que és allò que et poses al costat d'un radiador i sents com t'irradia, o una foguera, sents com la cara se t'escalfa, no? Doncs hi ha una llum que no veiem, però que és l'infraroig, no? I llavors aquest infraroig que matem a l'espai i que refreda la Terra es veu retingut pel CO2 que m'ha augmentat. És a dir, que aquest canvi en la composició de l'atmosfera fa que li posis una manta a la Terra i retingui l'escalfor, i s'escalfi més i més i més. Actualment ja estem a 1,5, 1,6 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Val? Llavors, què vull dir? Que estem canviant el clima perquè estem canviant la composició de l'atmosfera, hem canviat la composició de l'atmosfera i si no fem res la seguirem canviant, i retenim l'escalfor.
1: Déu-n'hi-do. I aquest escalfament, quines conseqüències? Evidentment, a més, és un, per lo que estàs comentant, és un tema que es va produint sistemàticament, no? I cada vegada una mica més, cada vegada una mica més. Aquest escalfament, quines conseqüències tindria directament?
2: Bueno, per exemple, hi ha conseqüències paradoxals, fins i tot, o estranyes, no? Hi ha qui creu que la corrent del Golf, que és una corrent càlida que porta escalfor a l'hivern a Europa, que és la... Que fa que el clima... Penseu que Madrid o Barcelona estan a la mateixa latitud, a la mateixa situació respecte al nord, que Nova York. A Nova York els hiverns són duríssims, aquí tenim un clima molt, molt suau, no? Llavors, aquest clima càlid, hivernal, més suau d'Europa, podria desaparèixer per el canvi en aquestes corrents marines. Però més coses, el clima es pot tornar més extrem, és a dir, els anticiclons subtropicals, aquest famós anticicló de les Açores, es veuen reforçats. És a dir, hi ha un concepte que diuen que és la cèl·lula de Hadley. Bàsicament, si s'escalfa més la Terra, hi ha més anticiclons i més potents a la nostra àrea. Llavors, això pot significar sequeres més intenses, és a dir, un sol espaterrant, com ens ha fet aquests tres darrers 3 anys, que pràcticament no plovia, i veies que a l'abril feia una calor que deies, però què és això, no? I abril lluvies mil, i ara per abril ni lluvies mil ni res. No. I falta un sol espaterrant. Llavors, què vull dir? Que això pot anar més. Podem tenir sequeres, podem tenir onades de calor. És a dir, és com obrir la capsa de Pandora, com obrir la capsa dels trons, i generar un clima diferent al clima que teníem, aquí al Mediterrani era magnífic, m'entens? Tot i les sequeres que teníem de tant en tant, era un clima molt bo. Aquí ara, hi ha qui diu, i això és a nivell econòmic, que l'estiu farà onades de calor massa intenses perquè vinguin turistes. Llavors, m'entens? És a dir, que moltes coses.
1: I una qüestió, això que has comentat d'aquesta corrent del Golf, recentment hem pogut fins i tot veure per televisió o inclús reportatges al respecte de quins efectes podria provocar això en quant a migracions fins i tot de països del nord d'Europa cap al sud. Això és possible que arribi a passar?
2: És possible. Hi ha qui diu que aquest corrent de llaç a nivell global pot col·lapsar d'aquí 20, 30 anys, 10 anys durant aquest segle, no?, que estem, i aleshores això faria que el clima a Noruega fos insufrible, no? Seria, és a dir, penseu que Anglaterra, per exemple, o Noruega estan pràcticament més com tindrien el clima de Sibèria o el de Canadà, no? És a dir, el clima aquí a Europa, especialment a les parts més nòrdiques, es tornaria molt més extrem en fred, no? Llavors, això podria significar la migració de moltes persones, la congelació del mar Bàltic, és a dir, la congelació a l'hivern, vull dir, no? Llavors, és a dir, que és, ja et dic, és canviar-li a la Terra i entrar en la dimensió desconeguda, per dir-ho d'alguna manera, d'uns canvis climàtics que sí que podem modelitzar, però que realment, bueno, sense anar més lluny, ja en parlarem, però aquest 1,5 graus o 1,6, entre 1,5 graus d'escalfament que tenim ara era el que es pretenia que fos el 2100, i estem a 2024 i el tenim. Entens? És a dir, va molt de pressa i s'està accelerant.
1: I és molt curiós això que estàs explicant, perquè per una banda parlem de l'efecte escalfament i de la pujada de temperatura, I, per una altra banda, aquest mateix efecte podria comportar la congelació del nord d'Europa.
2: Exacte, exacte.
1: Realment, el desequilibri que es veu és molt extrem, no?
2: I aleshores hi canvis en el clima al tròpic, perquè l'escalfor tròpic no es desplaçaria. Pensem que els corrents marins, l'aigua pot retenir molta escalfor i els corrents marins distribueixen l'escalfor arreu del planeta. Llavors, un canvi als corrents marins seria devastador a nivell del canvi en el clima local, diguéssim.
1: És curiós, perquè la percepció, abans ho has explicat molt bé, la percepció individual que tenim moltes vegades dona la sensació de que ens queda tot molt lluny. En canvi, quan mires tot això que estàs explicant, realment estem immersos enmig del planeta i, per tant, ens afectarà, passi aquí o passi a 10.000 quilòmetres, no?
2: Sí, jo crec que ningú està a salvo, que diríem en castellà, ningú està a estalvi d'aquest canvi climàtic. I lamentablement, doncs, unes condicions molt bones que teníem les podem perdre. Llavors, jo crec que en aquest sentit, no per ser catastrofistes, però per això ho diuen científics, que no són ecologistes, és a dir, no són això que dèiem, tios que van en bicicleta superalternatius. Estem parlant de físics, de meteoròlegs, de matemàtics, de climatòlegs, de glaciòlegs, que treballen en ordinadors, que introdueixen les dades, que observen els canvis que hi ha al planeta, i això ho estan dient els científics, és a dir, m'entens? Que no és una cosa de...
1: No és una suposició, sinó que està basat en fets que es poden mesurar, no? Bé, jo crec que fins ara hem dedicat bastant de temps a situar quina és la situació, i a mi m'agradaria profunditzar, si pot ser, una mica en com podem evitar-ho, en què podem fer perquè bé sigui de manera, com deies abans, més propera, més individual o de manera col·lectiva. Què podem fer per evitar tot això?
2: Bueno, és a dir, una de les coses que hauríem de fer és la transició energètica. És a dir, no, és a dir, el problema són els combustibles fòssils. És a dir, quan més petroli cremes, quan més carbó cremes, quan més gas natural cremes, més emissions de CO2 i més escalfament. Això és així, no? Llavors, una de les coses que podem fer és augmentar l'eficiència energètica, és a dir, aïllar les nostres cases per consumir menys gasoil o gas natural a l'hivern, posar sistemes d'energia solar, implementar energia eòlica, potenciar el transport públic, com deia, autolimitar-nos, és a dir, no serem més feliços per volar més, és a dir, a vegades el que dona felicitat és el temps de qualitat amb la teva família, amb els teus amics, gaudir dels nets o dels germans o dels pares, o... I llavors, moltes vegades la vida trepirant que portem, que l'hem de penjar a Instagram i hem de ser els més top de tots, doncs ens obliga a estar no parar en tot moment i viatjar amunt i avall sense fre, no? Llavors, jo crec que una vida més tranquil·la, més reposada, digna, amb les necessitats bàsiques cobertes, però sense un consumisme desaforat, no? És a dir, evitar caure en el consumisme, per més coses que compris no seràs més feliç, és a dir, si tens la compulsió de comprar més i més i més és que pots tenir una mancança, i llavors una mancança a nivell afectiu, no? I que compres d'una altra manera, no? Dona una petita satisfacció, allò que ara diuen de la dopamina, et dona un xute de dopamina al comprar alguna cosa, però en realitat jo crec que el gaudir de la natura o de la companyia de les persones que estimes és molt més important que fer 5 viatges a Tailàndia o a les Seychelles, m'entens? És a dir,
1: a mi no m'agradaria posicionar-me, perquè no estic aquí per això, però sí que és veritat que, quan, el que tu deies ara, dona la sensació que hi ha gent que, si no ha estat una setmana a Vietnam i l'altra setmana a Argentina, sembla que no hagi fet vacances. Llavors,
2: sí.
1: És una mica contradictori també a vegades, no?
2: A veure, viatjar pot ser una experiència enriquidora, és a dir, tampoc hem de carregar contra això.
1: Sí, no.
2: Però sí que és veritat que a vegades, pues, no sé, jo, per exemple, a vegades anava al poble del meu pare, estiuejar, no?, al Maestrat, i llavors eren unes vacances senzilles, que tenies temps de llegir, que et trobaves en els amics de sempre, és a dir, jo crec que hauríem de... bueno, sí, a veure, potser te'n vas a les Seychelles i penses a Instagram una foto d'una platja que t'hi cagues, no? Llavors es tracta d'això, però jo crec que més que res, això, jo, per exemple, aquest programa he vingut en tren, he agafat el tren, visc a Martorell, he agafat el tren, doncs pues bueno, pues, pues menys emissions, a més el paisatge des del
1: has
2: tren.
1: Has gaudit del viatge.
2: Exacte, hi ha unes vinyes i uns boscos que dius que maco que és Sant Esteve, no?
1: Amb cotxe t'haguessis estressat per les obres de la carretera i tot això.
2: Exacte, exacte. A més, vull dir, he pogut, a vegades quan fas trajectes més llargs, jo anava a la feina amb tren, I llegia, podia llegir el tren i podia fer coses. Doncs, evidentment hauríem de millorar l'eficiència perquè Rodalies està com està, però hauríem d'invertir en transport públic perquè fos més fàcil desplaçar-se en menys consum d'energia.
0: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, doncs recuperem la conversa amb l'Alfred Vallès. Ens està fent una exposició senzilla, però també molt objectiva, de quins és els efectes del canvi climàtic, tant a nivell global com molt a prop. I jo vull recuperar la conversa amb una qüestió que també preocupa, que és el tema de que el nivell del mar constantment estem sentint que no para de pujar. Tenint en compte que vivim en un territori que estem pràcticament envoltats de mar, què està passant realment?
2: Bueno, veureu, hi ha dos efectes. Per un costat, el gel que hi ha a Groenlàndia i el gel que hi ha a l'Antàrtida s'està fonent, no? Llavors aquest gel és aigua que està sobre el continent, que al fondre's va per al mar i el fa pujar de nivell, vale? I per altra banda, tenim que l'aigua del mar s'escalfa i es dilata. Quan s'escalfa una cosa, ocupa més espai. Doncs això fa que actualment, en els darrers anys, és a dir, estaríem parlant del 2011 cap aquí, estem parlant de 4,5 mil·límetres, gairebé mig centímetre anual de pujada del nivell del mar. O sigui, això ja està passant, no? El nivell del mar ja està passant, no? Llavors, què passa? Aquests 4,5 mil·límetres, que són quasi mig centímetre, poden arribar a un centímetre o més, val? Llavors estaríem parlant de que el mar podria pujar metres. Hi ha qui diu que, i això podria passar, que si es fon tota Groenlàndia, el mar pujaria 7 metres, val?
1: 7 metres.
2: 7 metres. I si es fogués l'Antàrtida ja serien 60 o més, vale? Doncs què passa? Que totes les zones costaneres, els deltes, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre, tot això, a part dels temporals i la manca de sediments que no arriben perquè retenen els embassaments i aquestes sorres, aquests llims alimenten i permeten que es mantingui el delta, doncs tot això fa que les zones costaneres estiguin amassades i les platges estan retrocedint i les zones baixes s'inunden i a vegades també surten les notícies algunes illes del Pacífic que són molt baixetes, que tenen poca alçada, doncs els temporals les assolen, les eliminen i la gent ha d'emigrar, hi ha refugiats climàtics i això dels refugiats climàtics és per onades de calor brutals que impedeixen viure en una zona determinada, ja sigui per la onada de calor per la sequera o per augments del nivell del mar i dels fenòmens extrems. Llavors, què vull dir? Que el mar seguirà pujant i l'únic que podem fer és posar-nos les piles, emetre menys CO2 i ralentitzar aquest procés o reduir-lo al màxim perquè realment gran part de la població mundial viu en deltes o en zones molt planes, és a dir, estem pensant en Miami, en el delta del Ganges o en el delta del Llobregat, no, o de l'Ebre, no cal anar tan lluny, no?
1: Clar.
2: Doncs jo crec que en aquest sentit diu, no, pujarà el nivell del mar, no, ja ho està fent i ho pot fer més, no? Sí. És a dir, que en aquest sentit és una de les coses que...
1: I has posat ara com a exemple el delta de l'Ebre, que potser és el que tenim més proper a més pel seu tamany, no? I què podria passar, per exemple, amb el delta de l'Ebre amb aquesta situació futura?
2: Bueno, a veure, el delta de l'Ebre és un problema molt complex. Per un costat estan tots els embassaments que he anomenat, tots les preses, que retenen els sediments, val? Doncs, què passa? El delta es va formar perquè les terres que arrossegava l'Ebre es van depositar a la seva desembocadura. Llavors, què tens? Tu tens els temporals, el Glòria i tots aquests, que erosionen la costa i s'emporten sorra. Però després tindries el riu que et porta sorres i llims i reposa aquests sediments que han marxat. Si es tronca, si poses embassaments, l'aigua a l'embassament queda quieta, sedimenta i s'omplen els fons dels embassaments de sediments, de fang, i aquest sediment no arriba al riu, a la desembocadura. Per altra banda, el mar no para de pujar. I per altra banda, el mar està més calent i quan hi ha temporals poden ser més violents. Llavors, és una equació molt difícil. Jo crec que el que hauríem de fer és, hi ha una plataforma que ho demana, a part de la plataforma en defensa de l'Ebre i plataforma de sediments, hi ha tot de moviments socials i científics al Delta de l'Ebre que reclamen que es mobilitzi el sediment que hi ha als embassaments perquè arribi al delta, i al mateix temps que ho faci amb suficient cabal d'aigua per arrossegar-lo, perquè clar, si tu treus tanta aigua de l'Ebre que el deixes en un cabal molt minso, aquest cabal no és capaç de transportar aquests sediments. Doncs són coses que s'han d'implementar, però clar, això significa restringir el consum d'aigua conca amunt, és el riu amunt, no? I limitar l'expansió de regadius. Parlem de centenars de milers d'hectàrees de regadiu que es volen posar en marxa ara. Si treus tota aquesta aigua del riu, no baixarà prou aigua per l'Ebre per alimentar aquest delta. Llavors, bueno, podes construir dics, però poden venir temporals. Realment és una qüestió molt difícil, però ens hi hauríem de posar. És un problema. Penseu que hi viuen milers de persones, són ecosistemes riquíssims, unes platges enormes, aiguamolls en ocells, és a dir, a nivell biològic, humà i agrícola, és un paradís al delta de l'Ebre, no? Llavors, algú hauríem de fer. Però és difícil perquè s'han de posar a conciliar molts interessos.
1: És el que anava a dir, que escoltant-te realment te n'adones que la fórmula la tenim, perquè ho acabes d'explicar perfectament, i jo que fins i tot no tinc idea d'aquest fet, ho trobo superlògic, no? És a dir, si deixo d'alimentar la base amb tot el que hauria d'arribar, lògicament cada vegada el mar entrarà més a dins, no? S'anirà difuminant i al final s'acabarà fins i tot... Hi ha pobles que estan pràcticament a peu de delta que, sí, amb això que estem explicant, podrien arribar fins i tot a desaparèixer.
2: I abans tindríem refugiats climàtics, no? Sí, sí. Potser ja, a base de grans inversions i de fer dics, fer l'estil, diguéssim, Holanda, podries aturar-ho una mica. Però clar, això de que cada any et pugi un centímetre o mig centímetre al mar, doncs realment és un problema.
1: I abans has comentat, has deixat anar una mica al començament, que cada vegada podrien haver-hi fenòmens més extrems, com ara, per exemple, ha passat la Dana de València, no? I a mi m'agradaria, no sé si ens pots explicar una mica, quina opinió tens tu del que ha passat realment fora de la gestió política, que aquí nosaltres no entrarem, nosaltres només parlem de tema natura i canvi, i què ha pogut passar aquí?
2: Bueno, ja veureu, per mi el referent en aquests temes és la Montse... la Carme Llaçat, no la Montse, la Carme Llaçat, que és meteoròloga. La Carme Llaçat va fer la seva tesi doctoral sobre danes, sobre gotes fredes. Doncs bàsicament què passa? Amb l'escalfament, ara el mar està més calent. O sigui, els que tenim una edat recordem que quan anàvem a la platja l'aigua estava fresqueta, i ara et fiques a la platja i és com caldo calent, està molt més calenta. Doncs un mar més calent genera més vapor d'aigua. Si hi ha més vapor d'aigua a l'atmosfera, quan arriba aire fred, quan arriba aquesta dana, una dana és una depressió aïllada en nivells alts, és una cosa que s'ha esqueixat de la corrent en jet, no? Doncs quan arriba aquest aire fred, es generen grans tempestes que descarreguen, doncs, bueno, 400 i pico litres, en sembla, o més, a la zona d'aquests barrancs que es van desbordar, com el del Pollo o el riu Magre, no? És a dir, doncs, què passa? Que el mar més calent significa més vapor d'aigua, i quan arriba aire fred significa precipitacions més intenses. Llavors, hi ha estudis que diuen que la dana ha sigut més intensa, hi ha estudis d'atribució fets per científics que diuen que la dana ha sigut més intensa del que hagués estat si no el mar no hagués estat tan calent i no fos pel canvi climàtic. I després hi ha una cosa que és política, però que a mi m'agrada comentar, que és l'ordenació territorial. Val? És a dir, si tu tens zones inundables que saps que baixarà el torrent per allà d'aquí 10, 15, 20 anys, no edifiquis. I llavors, el creixement urbanístic a la Comunitat Valenciana ha sigut exponencial i s'han ocupat zones molt properes a barrancs i zones inundables. Perquè, per exemple, alguns pobles, no sé si era Paiporta o quin era, que la part més alta del poble no ha patit les inundacions, però van ocupar la plana més propera al riu. I, a més, el riu, el barranc o el que fos, no? Ja em dic el barranc del Pollo o el riu Magre, no? Llavors, tenim aquest efecte, no? És a dir, penseu això, i en aquesta línia, a Líbia i a Grècia va haver-hi una cosa l'any passat, la tempesta Daniel, que a mi em va frapar molt, que és que es va generar un petit huracà al Mediterrani, amb vents de més de 85 km per hora, girant amb vents de més de 85 km per hora, i tenia característiques tropicals. Val? Penseu que qui alimenta els huracans al Carib és l'escalfor del mar, no? I llavors, si el Mediterrani, que ara està arriba a 30 graus l'aigua en alguns moments de l'estiu, pues quan més calent estigui el Mediterrani és una bomba de rellotgeria que pot esclatar i generar tempestes. I de fet els meteoròlegs o els estudiosos del clima parlen de medicanes, com huracans, però huracans del Mediterrani, les seves característiques, però ja et dic que aquesta del 2003 tenia característiques de cicló tropical, semblants a un cicló tropical, coses que no s'havien vist a la Mediterrània. Llavors, jo crec que en aquest sentit podem esperar fenòmens més intensos i més extrems a nivell de precipitacions. I l'alternativa ha de ser respectar al màxim els rius, donar espai als barrancs. Hi ha pobles de València que han desedificat petits barris que tenien massa a prop del barranc i que eren un perill, i contenir-nos i ordenar el territori de manera que no ocupem els espais de risc.
1: A mi m'agradaria, Alfred, que dediquem dos minuts a una cosa que jo t'he sentit en alguna altra conferència i em sembla d'una lògica aplastant, que és el tema que dius: hem de deixar que el riu s'expansioni de manera natural, justament en comptes de canalitzar-los, perquè és el seu curs natural, no? I això que t'he sentit, a mi, diguéssim, m'ha fet veure claríssimament que fem tot el contrari habitualment, no?
2: Exacte. Un riu canalitzat, tota l'aigua que hi baixa, va riu avall a tota velocitat, erosionant i destruint. Llavors, si tu tens una zona de plana d'inundació que no és edificat, vale? Quan s'omple aquesta plana d'inundació, es va omplint, i fa de coixí, esmorteix la riuada. Mentre el riu es desborda en llocs que no fa mal perquè no l'hem ocupat, doncs el riu, l'aigua que baixa riu avall és menor. Jo sempre poso l'exemple de Tortosa. S'esperava una gran riuada de l'Ebre a Tortosa. Llavors hi havia uns dics a l'Aragó que es van trencar i va inundar una plana agrícola molt gran. Tota l'aigua que va anar a aquella plana inundant-la va ser aigua que no va baixar a Tortosa. I la crescuda, la punta de la crescuda, el gran cabal que arriba al punt màxim, va ser menor. Val? Llavors, el millor que pots fer en una zona inundable és no ocupar-la i donar espai al riu. Llavors, si se t'inunda, doncs, bueno, potser perdràs la collita de taronges, o potser hi haurà un bosc de ribera que s'inundarà, però els boscos de ribera toleren la inundació perfectament. Llavors, el que hem de fer és donar espai als rius. Llavors, si tu l'encaixones tot, baixa més velocitat i no es pot expandir, i tota la crescuda augmenta més. És a dir, això ho explica molt bé en Juan Pedro Martín Vide, que és enginyer de la Politécnica, i ho explica perfectament. I és que a Europa hi ha subvencions, hi ha lleis per reduir i per donar espai als rius i descanalitzar els rius. És a dir, hem de canviar de paradigma.
1: A més, suposo que quan es produeix aquestes inundacions que comentes, aquesta aigua s'acaba filtrant, no?
2: Exacte.
1: Cap a, diguéssim, capes freàtiques, que al final no deixen de ser també riques.
2: Exacte. És a dir, aquesta aigua que inunda els aiguamolls o que inunda les planes d'inundació es filtra, s'infiltra al subsol i recarrega els aqüífers, que serà aigua que quan vingui la sequera els pous tindran aigua per captar. És a dir, si tota l'aigua que ens cau a sobre l'escopim directament per un canal cap al mar, no impregna el subsol i no recarrega aquestes bosses d'aigua subterrània que ens donaran aigua quan la necessitem. És a dir, això ja ho estan implementant a Califòrnia i a moltes zones àrides, en comptes d'evacuar tota l'aigua de pressa i corrents cap al mar en canals estrets, doncs donar llocs perquè es recarreguin aquests aqüífers.
1: Té tot el sentit del món, Recuperem, si et sembla, una altra qüestió que també em semblava interessant, igualment que es parla de la cimera del clima i tot això. El 2015, crec recordar que va ser, es parlava de l'acord de París. Què es pretenia amb aquell acord?
2: Era un acord molt ambiciós. És a dir, realment es van posar d'acord i jo estava il·lusionadíssim. I llavors el que es pretenia era que a nivell internacional treballar per reduir les emissions, per cremar menys carbó i petroli, i que la temperatura global no superés el grau i mig. ¿Vale? Abans, què passa? Ja hem superat el grau i mig. Aquest grau i mig que no volíem superar era el 2100, i estem a 2024 i ja l'hem superat. ¿Vale? Llavors, deia que com a molt no havíem de superar els 2 graus. Era un tractat molt ambiciós, il·lusionant, però clar, és a dir, la nostra economia, lamentablement, o l'economia més consumista o més despilfarradora, si vols, necessita el petroli com a droga, i de moment els acords de París són, sobre el paper són magnífics, però no s'estan implementant.
1: Bones intencions, però que no s'acaben de posar.
2: Exacte, exacte.
1: I si marxéssim, dius que estem ja al grau i mig, sí. Faltant 75 anys gairebé per arribar-hi a l'objectiu que hi havia, si marxéssim per sobre d'aquests grau i mig, 2 graus, efectes?
2: Bueno, és a dir, justament es deia, o diuen, es posava aquest límit del grau i mig o 2 graus per no despertar un gegant adormit, per dir d'alguna manera, perquè ens entengui la gent. Veureu, resulta que el permafrost, a les latituds del cercle polar, el subsol, el terra, està congelat. I té molta matèria orgànica allà, té moltes coses congelades. Doncs si es descongela aquest gel, que hi ha al subsol, allibera més diòxid de carboni i metà. El metà també causa efecte hivernacle i també escalfa el planeta. Llavors, quan més es descongeli, més metà i més canvi climàtic, més emissions. I quan més emissions, més es descongelarà. I això també passa amb uns cristalls, els caltrats o hidrats de metà, que hi ha els sediments marins. Llavors, què passa? Si superem els 2 graus o així, o potser abans, es poden desencadenar processos que acceleritin el clima, que siguin com a cercles viciosos. És a dir, els especialistes en clima parlen de cicles de realimentació positiva, és el mateix procés, s'alimenta i s'exacerba, que podrien portar a un clima desbocat, sense escaparia de les mans. És a dir, llavors, això ha passat, això va passar al límit entre el pèrmic i el triàssic, entre l'era primària i secundària, i va haver-hi una extinció en massa que podria emportar-se per davant molta part de la vida que hi ha a la Terra i les nostres civilitzacions o fer que àrees de la Terra fossin inhabitables, no? Llavors, què vull dir? Que la prudència, aquest 1,5 graus, que pot semblar molt poc, o aquests 2 graus, eren el límit que posaven els científics perquè la cosa no s'expandís i es descontrolés, no? Llavors, és molt important contenir això, i que abans del 2100 no superem els 2 graus, però el ritme que anem ho tenim difícil, perquè ja et dic, ara el canvi climàtic s'està accelerant i l'objectiu pel 2100 ja l'hem superat ara el 2024.
1: Déu-n'hi-do, a més, amb el context que tenim actualment, no, a nivell polític mundial, cada vegada veiem que més persones, no sé si dir-li negacionistes, però sí gent que no accepta aquest canvi climàtic, cada vegada estan més agafant les regnes del poder, no? Amb la qual suposo que se'ns fa una mica difícil. Sí. Què li podem dir amb aquestes persones que ens puguin estar escoltant que considerin que això del canvi climàtic o no és real o no va amb ells?
2: Bueno, a veure, l'ignoris o no l'ignores, és a dir, encara que et tapis els ulls i diguis que és una... El canvi climàtic ha vingut i és una realitat que no pots opinar. No és una opinió, un canvi climàtic. És una conclusió científica, m'entens? No és una cosa que puguis dir que sí, que no, aquests diuen que sí, aquests diuen que no. Doncs, què passa? Hi ha grans interessos. És a dir, em comentava una amiga que el gabinet de presidencial o de ministres que vol posar Trump, que a més és un negacionista del canvi climàtic, doncs ja, la part, diguéssim, energètica la portarà un magnat del petroli. Doncs clar, aquesta gent, si reduïm el consum de petroli o de gas natural, perdran diners. Però bueno, perdran diners ells, però serà un benefici pel planeta. Doncs hi ha 2 tipus de negacionisme. Hi ha el negacionisme natural, que és no pot estar passant això, no pot ser veritat, quan veus la magnitud de la tragèdia, que és algú que ens passa moltes vegades. Quan tenim algú terrible que ens passa, diem no pot ser, no pot ser. I després hi ha un altre negacionisme, que és més aviat de home, això és que, com Aràbia Saudí, això que t'explicava d'Aràbia Saudí, Aràbia Saudí no vol sentir parlar de reduir l'ús de petroli, m'entens? Perquè la seva economia depèn d'això, però és que el futur de la, del planeta depèn d'això, no? Llavors, és molt complicat. Pensa que hi ha grups empresarials o fundacions o fins i tot d'ultradreta, sense anar més lluny, Vox o d'altres partits, que estan burxant i intoxicant a les xarxes amb missatges negacionistes. I llavors jo sempre dic que hauríem d'anar a aquestes fonts fiables, els científics, els catedràtics, els experts, la gent que treballa, per informar-nos de primera mà i en rigor. No?
1: Suposo que, tal com està avui en dia, el tema xarxes tampoc ajuda, perquè sobretot la gent jove, per exemple, hi ha una de les qüestions que s'explica, és que no discriminen massa sobre la font d'informació, però també adults i qualsevol persona que al final acaba donant per bo qualsevol TikTok de turno. No? Estem arribant al final del programa i m'agradaria acabar amb un missatge, sempre intento arribar al final a parlant amb un missatge una mica positiu i algunes conclusions que puguis fer-nos de cara a tot el que hem parlat durant aquests gairebé 50 minuts.
2: Bueno, doncs jo el que comentaria és, primer, que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, que no mai és tard, hi ha gent que pot quedar aclaparada i hi ha joves que ho pateixen molt, i hi ha una cosa que en diem ecoansietat, de gent que pateix emocionalment o mentalment per això. Jo crec que si

0: en aquest tema és perquè realment hi hagi consciència i fem aquest canvi, que tampoc és tan traumàtic. És a dir, penseu que jo crec que acabaria en aquest fil d'esperança, no? És a dir, realment, quan ens hi posem, tu mires a la Dana, sense anar més lluny, els voluntaris que han anat allà a ajudar, i realment quedes meravellat de la joventut i de la gent, lo solidària que és. Doncs realment mobilitzem-nos pel canvi climàtic.
1: Ah, al final suposo que és qüestió també una mica d'on posem el focus, no? I el que volem veure. I bé, doncs hem arribat fins al final del nostre programa d'avui. Personalment t'agraeixo molt, Alfred, les explicacions, perquè a més han sigut amb una senzillesa i amb una claretat que crec que qualsevol podrà entendre perfectament tot el que hem parlat. El canvi climàtic ha quedat palès que és una realitat i que tots hem de tenir consciència de com actuar de manera individual, de manera col·lectiva. L'Alfred ens ha donat algunes pistes de què podem fer, i confio que amb la voluntat que té el nostre programa, doncs us hagi servit com a coneixement i també com a reflexió. T'estic molt agraït, Alfred, tant per el que deia de les explicacions en profunditat i al mateix temps senzilles, que qualsevol persona que no estiguem molt avasats l'hem pogut entendre, i jo espero que també hagis gaudit d'aquesta estona.
0: He gaudit molt i moltes gràcies.
1: Perfecte. Confio que estaràs disponible per propers programes.
0: Sí, sí,
1: que parlem,
0: sí.
1: Com ja saps, aquí anem canviant cada setmana, i a futur m'agradaria parlar de temes de natura molt més properes potser a casa nostra, i confio també de poder comptar amb tu.
0: Pues compta amb mi i moltes gràcies per tot.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Uh-huh. Primer la seu era a Cidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: Sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de 2 plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10 o 12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Mm-hmm. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem 2 dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, fem sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és a l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix, que són molt grans. Llavors fem és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, perquè ho fan els veïns del
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a la

0: amb aquest,
1: amb les flors, les flors al carrer, reunions, també, vinga, reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem les xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'ns van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet,
1: sí,
0: al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, a fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, uh-huh, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi.
0: Sí.
1: Bueno, demanant amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè a local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Uh-huh. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt,
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car.
0: Bueno, no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix,
0: simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'Associació de Veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. Mm-hmm.

0: també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
1: Sí, sí.
0: En dos excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
1: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
0: tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 43@gmail.com.
1: Molt bé.
0: Aquí és el correu de l'Associació de Vins, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
1: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
6: Sou una entitat, organització sense ànim de lucre, associació de veïns, artista, ONG, músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
9: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.